0: 6 minuts que passen de les 10 del matí. Temps de tertúlia amb els nostres tertulians. Joan Manuel Fernández, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Jordi Margarit, bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Rosa Latorre, bon dia.
3: Bon dia.
0: També trucarem avui a l'Enrique Arranz, perquè parlarem també de detectius. El trucarem un moment, que és ell va ser expresident del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya, doncs per aquesta qüestió justament, perquè parlarem d'amiant, d'atur, de mundial, potser de cromos, d'aquests llogaters que són espiats per detectius privats, de pressupostos, de l'AP7, de regularització, de qualsevol tema que vosaltres també proposeu trucant al telèfon del directe 93-588-59-60, 93-588-59-60. Recordeu que això és la vostra ràdio pública, la vostra ràdio municipal, per tant, aprofiteu-la, aquesta veu, per denunciar, per posar-nos en coneixement temes, per ser un dels tertulians més. Tot això ho pagueu vosaltres, o sigui, estem aquí per vosaltres també. És un altaveu, aprofiteu-lo, us agafarà el telèfon, qui és el nostre director en producció en tot el que és el tema tècnic. Diu que no, però és que sí, escolta, és el que està al comandament tècnic d'aquesta tertúlia i fent la producció. José Malagón.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Anirem a un tema que és una mica més escabrós, però abans us volia preguntar, avui és la darrera tertúlia de la temporada, sou vosaltres els que acabeu doncs, aquesta tertúlia. Venim d'una setmana en què hem tingut festa major a Rubí i us volia preguntar com l'heu viscut, així molt breument. Què us ha semblat?
3: Jo,
0: no sé si heu participat o no, o heu marxat. I...
3: Jo no he marxat, però molt limitada, bàsicament per la calor. Jo no sortia de casa fins a partir de les 8-9 del vespre, perquè no podia. Tampoc soc de gaudir de grans aglomeracions, i cada vegada menys, t'he de dir.
0: Vull dir que... Però hi havia espectacles, diferents espectacles.
3: Sí.
0: Per exemple, tenies a l'Ateneu,
3: sí,
0: el jazz.
3: Sí, sí, el jazz vaig anar-hi, però vaig anar algun dia, vaig anar al migdia, el dia de la jam i tal, i vaig marxar perquè era...
0: Molta calor.
3: Sí, perquè encara que hi havia ombra, estàs al pati i feia una calor horrorosa. O sigui, és que no està preparat... Per la festa major s'ha de preveure que fa calor. Jo ara parlo com a treballadora voluntària en una barra de bar de la Festa Major, allà a la plaça Claver, i, bueno, fins a les 9-10 del vespre, terrible. A més, la gent, no hi havia parasols per la gent, vull dir, s'ha de preveure que cada any per Festa Major farà calor, i això és una cosa que...
0: Vam parlar d'aquest tema, i ens va trucar el Quico Bull justament per dir-nos també de que hi va haver un concert, doncs, que resulta que, clar, era a hores en què donava molta calor, doncs la gent estava, el que era l'ombra, era complicat i és difícil.
3: No, i a la tarda
0: parlat,
3: igual.
0: Clar, d'aquesta necessitat de les ciutats de que hauran de disposar de més arbrat, de zones amb més ombra, perquè amb el canvi climàtic això va més. O sigui que
3: i si no, posar toldos. Hi ha moltes ciutats que tenen ganxos a les façanes al voltant de les places, que és molt més viable que tenir arbres, perquè aquí a Rubí no sé què ens passa, que se'ns moren tots els arbres, que hi poses toldos, almenys, d'una manera provisional, perquè és...
0: Bueno, i no tan provisional, perquè cap a on anem...
3: Bueno, sí, també és veritat.
0: Joan Manuel.
2: Digue'm, a mi al revés, a mi m'agrada veure la gent. No m'agraden les aglomeracions, però m'agrada veure la gent com participa, en aquest cas, en la seva festa major.
0: Bueno, i tu
2: hi ha molta gent, sí, que marxa,
0: Tu la tenies a sota. On vius tu, a sota, sí. Tens allà tot el
2: des
0: que...
2: Des de la meva atalaia puc també dir que em sembla que hi ha menys gent al carrer que anys anteriors.
0: Sí?
3: Sí, jo també ho constato.
2: Des de dalt ho veig.
0: Sí. Bueno, claríssimament. Que, on estan totes les parades, sí, del mercat d'estiu.
2: Hi ha menys gent. I de veure, vaig fer una passada per la plaça Pep Rovira a veure un grup d'aquests concerts que organitzava Rubí Rock, i els Pets, vaig anar a veure'ls, que ja fa no sé quantes vegades que els he vist, però bueno, venien a Rubí i calia veure el Lluís Gavaldà i companyia.
0: I que demà aniràs a veure a Corrotxaga.
2: Urtzaga, sí, sens falta.
0: I que el vas entrevistar, no? Fa temps?
2: Sí, per Ràdio Rubí. Sí. Farà uns 50 anys ja, potser 40 i pico, com a mínim.
0: Bueno, ells tenen 41.
2: A l'Èpic de Terrassa, que em sembla que ja no existeix, no? El pavelló Èpic Terrassa, doncs pues allà van actuar l'Orquestra Mondragón al seu moment i el vam poder entrevistar. I amb moltes ganes de veure'l, perquè no els he vist, em sembla que des de llavors, en directe. Que la gent diu que és molt gran el Gurrutxaga i fotre la conya, que sortirà en cadira de roda. Hòstia, té 68 anys, eh?
0: Clar.
2: Que tampoc té 100 anys.
1: Jo d'ell sortiria en cadira de roda.
2: Sí, per,
1: sí, per no, fotre, perquè no? Jo l'he vist en un lloc que el vaig presentar a Montjuïc, a una festa de treball, recordo, i va sortir vestit de núvia. Per tant, clar, perquè en aquell moment, parlo de molts anys enrere, era tot un impacte, doncs que sortís jo d'ell, que és un catxondo, sí. Sortiria amb la cadira de rodes, sí, faria, per dir, i a la meitat doncs m'aixecaria o faria el que hagi de fer, no? Però no li vinguis amb gaires, no li donis idees, el Gurrutxaga. No li donis gaires idees. A mi, escolta, jo crec que a mi m'agradaria, de fet ha passat ja, és fa 8 dies, no?, la festa major, i 8 dies, com van les notícies i com va tot plegat, és una eternitat. A mi el que m'agradaria, i el Joan Manuel Fernández hi era als inicis, si no el 79 o el 80, el portar la festa major al carrer és del 79, és del primer Ajuntament Democràtic, amb una consigna, amb un claim que deia ara és la nostra, perquè la gent fotia el camp de Rubí fins a l'any 79. Tothom. Hi havia dos o tres collonades i la gent fotia el camp. No estic parlant del 60 amb les terrasses, la pista de la cooperativa i el casino amb el ball al carrer. No estic parlant d'això. Mm. Estic parlant ja de la segona meitat dels anys 70. La gent fotia el camp de Rubí i es va aconseguir, a partir d'aquell 79, que la gent majoritàriament hi participés. A mi el que m'agradaria és veure les cares somrients de Festa Major tot l'any. M'agradaria, perquè la gent fotem unes cares, ja m'hi poso jo també, de set hòsties durant l'any, i aquelles expressions de felicitat, que per cert, alguns dels nostres representants públics, la mateixa Anna Maria, doncs ho remarca, de l'alegria i el somriure al carrer, a mi m'agradaria que això fos tot l'any, i no és així. I sí, vaig estar fa 8 dies al pregó d'inici, feia temps que no anava en els pregons d'inici, etc, etc, i em va agradar, m'encanta el seguici, m'encanta l'expressió de la cultura popular i tradicional de casa nostra, i que la gent està contenta. Sobretot això, la gent està contenta, i no com avui que et lleves amb que les notícies, per una banda, doncs sí, parlen de bicicletes, i per l'altra parla de que això de bicicletes, ho dic perquè és un tema que hi vam parlar precisament amb el Joan Manuel, ja en parlarem del Tour de França, però et despertes amb la notícia d'un xaval mort a Barcelona, de dos trets, un xaval de 16 anys, i això preocupa moltíssim. Moltíssim.
0: Per això ha dit que abans de xerrar d'aquest primer tema escabrós us preguntava per això, no? Perquè, clar, sí. Aquesta mort a tres d'aquest adolescent, 15 anys al parc de la Pegaso de la Sagrera, i que relacionen, ja van haver trucades al 112 de baralles entre joves. Desè tiroteig a Catalunya del 2026, augment de la violència també entre criminals i que està relacionat doncs, amb el tràfic, diuen, de marihuanes. Almenys el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, doncs, diu que al darrere de tot això doncs, hi ha la producció de marihuana. Però, esclar, és que estem parlant del que tu dius, no? D'aquest jove... I que de vegades pensem que la marihuana és quan arriben els Mossos i tenen allà, desmantellen doncs, tot aquella planta que tinguin on està tot cultivat, però clar, comporta un munt de delinqüència associada, no?, entre bandes i que acabam doncs, amb aquests resultats, no?, que ens deixen una mica amb la sensació de dir, ostres, això... implica molt més que només el cultiu, sinó que aquí hi ha un negoci i que, a més, hi ha molts altres delictes associats, no? I això jo crec que és el veritable perill, perquè hi ha armes,

0: entre cometes, del tirador que va encertar de ple amb dos trets aquella persona i, sortosament, ningú més. Bueno, van fotre el camp per la Meridiana, etcètera, etcètera. Sí, sí, i això és... I cal revisar molt les penes que s'apliquen quan pillen amb algú d'aquest tipus. Cal tenir bastant més control i revisió de penes, perquè, en fi, tot el tema relacionat amb la droga a l'estat espanyol és un dels llocs més febles o més moderats de tot l'estat. I, per tant, això cal tenir-ho en compte i cal demanar que algú s'ho miri, però amb urgència, perquè és urgent.
1: I està augmentant, també, i molt a Catalunya, aquest tràfic. I això és un problema bastant greu. El nostre dolor, també, pel que passa, per la família, i perquè, justament, no, com apunta el Jordi, doncs pensem que és una cosa molt greu. Ahir també es van aprovar els primers pressupostos del govern d'Illa, que això és un impuls, no?, per aquesta meitat de legislatura.
0: Això és una bona notícia.
1: Sí, són els primers pressupostos, que s'aproven, crec que, des del 2023, gràcies a Esquerra Republicana, també als Comuns. I
0: para de comptar.
1: Sí, exacte. La consellera d'Economia, la Alicia Romero, doncs destacava que els pressupostos serviran per dedicar recursos als serveis bàsics, perquè ja crec que són 3 de cada 4 euros està dedicat, doncs, al tema social, que també hi havia, doncs, un post de la Maria Martínez justament subratllant, no?, aquesta inversió, no?, que en certa forma, després de tot el que està passant a educació, a sanitat, també amb les polítiques d'habitatge, etc., doncs esperem que això pugui ser un primer impuls. Que, com heu rebut aquesta notícia? Perquè Jordi ja ho apuntava, això ja és bo, no? Ja anem bé.
2: Jo no, perdó, com que no he vist el detall d'aquest tant per cent per temes socials, tampoc no puc entrar gaire a parlar del tema. M'agradaria saber d'aquesta part, sobretot el tema de l'habitatge, que penso que és molt important, quan li dediquen i com pensen invertir aquests diners, però és que no sé si és que no ha sortit encara el detall i tal, o jo no l'he sabut trobar. A veure, tot el que sigui incrementar mesures socials a mi em sembla perfecte, però és que ja sabem que moltes vegades els pressupostos no s'apliquen, o sigui, tal qual s'aproven. Sempre hi ha, en el final d'any, sempre hi ha romanents, sempre hi ha coses que es fan servir per una altra cosa. Està bé que hi hagi pressupostos, evidentment, perquè em sembla que no n'hi ha hagut fa...
1: Això, des del 2023. Mira.
2: Està molt bé, però s'hauria de veure la lletra petita,
1: mira,
2: també.
1: No deixa de ser llegint, per un moment. M'ho estàs subratllant, eh? Mira, els pressupostos de la Generalitat, 2026, pugen a 49.162 milions d'euros. Això és pràcticament un 23% més que els del 2023, 3 de cada 4 euros del pressupost es destinaran a polítiques socials. La pedra angular de l'acord amb Comuns, l'habitatge. El PSC s'ha compromès a destinar 2.500 milions d'euros a polítiques per facilitar l'accés a l'habitatge durant aquesta legislatura. Es crearà també una direcció general de disciplina en habitatge que s'encarregarà de multar els incompliments en els topalls dels preus dels lloguers. Hi ha un compromís d'aprovar-se dues lleis, una per limitar la compra especulativa d'habitatge i una altra per reconvertir oficines i locals comercials en pisos de protecció oficial.
2: La teoria aquesta està perfecta, però jo no crec que arribin a implementar mesures així. Perdona que et digui, soc escèptica. Lo dels grans tenidors, que es fiquin amb els grans tenidors i així, perdona que ho dubti, el tema del topall del preu del lloguer, on posaran el topall? Perquè, clar, en principi està regulat ja. I bueno, no s'hi veu gran cosa. Vull dir que també tenien de construir no sé quants, a l'inici de la legislatura, en 5 anys havien de construir, o en 7 anys, no sé quants pisos, que jo sàpiga no n'han fet ni un. Vull dir que està molt bé, però ja veurem després com es desenvolupa.
0: Sí, Rosa, però pensa una cosa.
2: Aviam. Jo és que sóc pessimista en aquest sentit, perquè el tema de la vivenda,
0: tu,
2: hi ha molts interessos...
0: Sigues com tu vulguis ser, caram,
2: hi ha molts interessos
0: faltaria,
2: darrere, hi ha molts interessos.

0: sí,
1: darrere...
0: Sí, però els interessos al darrere no ho han votat els pressupostos. Els que tenen interessos al darrere, o sigui, la dreta no ha votat els pressupostos, des de Junts fins al PP, fins a Vox. Bueno, jo a la CUP no sé com considerar-lo. Però tots...
1: Home, de
0: tots,
1: dretes
0: tots,
1: no.
0: No, jo no ho sé. No. Va, és igual. Va, ja són, no, no, i bona feina. Desitjos de bona feina a tothom. Però, en principi, quan jo deia no els han votat, la, no els ha votat, però la dreta, que sí que segurament, entre cometes, segurament, perquè jo no posaria ni segurament, però segur... doncs que hi han uns interessos, eh? No els han votat. Per tant, això continua sent una bona notícia. I estem en temps de bones notícies ara. Després, en el desenvolupament, cony, ja ho veurem. M'entens? Rosa, jo també penso així.
1: Saps què passa?
0: No ets pessimista.
1: Que jo cada vegada,
0: jo vull
1: amb
0: ser
1: aquests,
0: optimista sempre.
1: Amb aquests grans temes, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí.
1: La majoria de vegades no són els polítics els que marquen... Els que marquen vull dir, hi ha moltes pressions, tots ho sabem, hi ha moltes pressions a darrere, i moltes vegades, o sigui, per exemple, quan es va fer, em sembla que va ser l'Ada Colau, que un 30% de lo que es construïa de nou havia de ser... O sigui, que els constructors que feien un bloc de pisos havien de dedicar un 30% a vivenda social, tot allò, va entrar al Collboni i s'ho va carregar, per dir-te. Per què? Perquè hi ha pressions, evidentment que hi ha pressions. Per això que et dic que ojo, endavant, vull dir que està, si ho fan, està molt bé. Clar. Però, bueno, jo tinc els meus dubtes. Jo he treballat molts anys a l'administració i sé com queda.
0: Jo confio que es complirà.
1: M'agradaria ser com tu, Jordi, de positiu.
0: Jo confio que es complirà.
2: No, perdona, jo content i feliç, perquè s'hagin aprovat aquests pressupostos, entre altres coses, perquè han sortit de partits d'esquerres que els hi costa l'hòstia per posar-se d'acord sempre, els de la dreta, sempre al cap de 5 minuts es posen d'acord. Però jo estic content i feliç de que s'hagi aprovat, i després de tants anys, uns pressupostos, perquè si no el país no es pot tirar endavant, això per començar. I sóc optimista, per això que comentau, hosti, ja veurem si... Bueno, en principi siguem optimistes i pensem que sí. I després jo fins i tot continuaré sent optimista si d'aquests 2.500 milions, has dit, doncs són 1.500 milions al final. Ojalà.
3: A mi m'ha cridat l'atenció...
0: Jo també continuaré sent optimista, però ho criticaré.
3: Sí, a mi m'ha cridat l'atenció...
2: Bueno, jo també, ja ho
3: sé. Que la pedra angular de l'acord amb els comuns ha estat l'habitatge, perquè és habitatge, habitatge, habitatge. Mm-hmm. Us deia que el PSC s'ha compromès a destinar aquests 2.500 milions d'euros a polítiques per facilitar aquest accés a l'habitatge durant la legislatura, i després la construcció d'aquesta línia de tren, la línia orbital, perquè al final s'hagi pogut arribar a aquest acord amb Esquerra, aquest corredor ferroviari, doncs que això serà fins al 2041. Té un cost total de 5.200 milions d'euros que ha d'assumir l'Estat. És a dir, a veure, un moment. Clar, això ho ha d'assumir l'Estat, són 5.200 i tenim 2.500 per aquí. Doncs resulta que en el tren orbital s'inverteix més del doble que en habitatge. Perquè en habitatge són 2.500 milions d'euros per facilitar l'accés a l'habitatge, i es diu que és la, bueno, que és la pedra angular amb els comuns, però on s'hi posen diners a 5.200 és en aquesta línia que ha d'unir el Garraf al Maresme sense passar per Barcelona, i són 5.200. I dius, a mi, almenys, em deixa una mica...
2: No estàs d'acord que es faci això?
3: Clar, però és que
1: potser,
3: és el doble.
1: Potser és desproporcionat.
3: Que l'habitatge, si això és la part principal, l'habitatge... Sí. Plantejo, aquí, sobre la taula, no? Que hi ha 5.200 a la línia orbital, 2.500 en habitatge.
1: Les polítiques d'habitatge, que no es vagin també a donar... Jo ja sé que sóc molt...
0: Dispara.
1: Mosca cojonera.
0: Tu dispara.
3: Sí,
1: però a veure, quantes vegades he vist polítiques d'habitatge que el que fa és subvencionar el propietari perquè posi els pisos a lloguer?
3: Ui, ara parlarem.
1: Vale? Ara, a mi que em perdonin, però no. Mirant si en té 10 pisos, com si en té 30, com si en té... No. O sigui, subvencionar el propietari, que especula, no et dic el que tingui.
0: No, els grans tenidors, els grans tenidors.
1: Però és que se'ls subvenciona perquè posin els pisos a lloguer. Home, no. Aquí no està el tema.
3: Resulta que hi ha un tema de que els propietaris d'habitatges sotmesos a rendes antigues, doncs resulta que contracten detectius privats per mirar de demostrar que els llogueters ja no viuen allà i per poder-los fer fora, clar. No se n'adonen fins que estan sent investigats, fins que els hi arriba una demanda per fer-los fora. Això, segons la informació que hi ha d'un detectiu privat, de vegades són informes que s'agafen amb pinces, no? Perquè el detectiu privat, al millor, doncs va 3 dies, informa de 3 dies, això també ha passat per judici, i també hi ha hagut jutges que han dit, escolta, aquest informe no s'aguanta tampoc, no? Però que les propietats doncs decideixen espiar amb detectius privats, perquè, per exemple, parla aquest article de que un fons va comprar un bloc sencer per reformar els habitatges i vendre'ls a preus que han fregat el 1 milió d'euros a Barcelona, i després doncs hi ha inquilins que paguen, que fa de molts anys paguen 500-600 euros de lloguer, llavors intentant contractar un detectiu privat per veure si viuen allà, fer un informe, fer-los fora per després. Per parlar d'aquest tema, perquè qui entén més, qui potser li han arribat casos, qui potser ens pot donar una mica de llum, és Enric Arranz, que és detectiu privat, va ser expresident del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya. Enric, bon dia.
4: Hola, bon dia, com estàs?
3: Bé.
4: Com esteu tots?
0: Molt bé, Enric.
2: Hola. Sí.
3: Escolta'm, arroja-nos luz, porta llum una mica a aquest tema.
0: A la foscor.
3: Aquest tema d'aquests llogaters espiats per detectius privats. Perquè jo te'n vaig enviar a aquest tema i tu em vas dir uf, buf.
4: Sí, bueno, el buf és perquè és una vergonya de notícia, bàsicament. Però, en tot cas, si et sembla, us explico una mica per què dic això i després, si voleu, entrem en debat.
3: Vinga.
4: Mira, el primer és que el detectiu privat està regulat per llei. Existeix una llei, que es diu la Llei de Seguretat Privada, que regula la investigació. Ho dic perquè l'espionatge no està regulat a cap llei a Espanya, i per tant, quan algú diu que un detectiu espia, el que fa és mentir. Això és el primer. Òbviament, com fa molts més clics dir espiar, doncs els periodistes, per dir-ho d'alguna forma, utilitzen aquesta paraula.
3: Per tant...
4: Això és el primer.
3: Per tant, es considera que...
0: No, per tant, els periodistes tenim la culpa.
3: Sí, per tant, sempre. Es considera que no espia.
4: No, no és una qüestió de ser culpable o no, és una qüestió de que el periodista ha de ser rigorós. I un detectiu el que fa és una investigació. No
0: I el detectiu també.
4: Per això. Això és el primer, hem de ser rigorosos tots.
1: Et puc fer una pregunta, sisplau?
3: Espera, se suposa que un detectiu el que pot fer és estar al carrer esperant que surti l'investigat, el pot seguir en cotxe, pot preguntar, no es pot fer passar per un altre. Sí, ell pot disfressar-se de repartidor, portar una càmera oculta, trucar i parlar?
4: Això es diu actuació bajo pretexto. Que bàsicament és que, òbviament, i això l'Agència de Protecció de Dades ja ens ho té reconegut, ¿vale? Si un detectiu arriba a casa a fer una investigació d'algú i li diu «Hola, buenos días, soy detective, estoy investigando si usted vive aquí», pues, òbviament ens dirà «Sí, vivo aquí». Per tant, el detectiu el que fa són actuacions bajo pretexto, que no vol dir ni suplantar ningú ni fer res il·legal.
3: Però es pot disfressar de repartidor amb una càmera oculta i gravar?
4: No cal disfressar-se, home.
3: Però, bueno, tant, ho dic perquè la notícia... A mi és falsa, la notícia, vés a saber. No? Però aquí el que
2: si
3: diu...
2: Si l'ha fet un periodista,
3: que,
2: segur.
3: Aquí el que diu Enric és que es vestien amb càmeres ocultes, falsos repartidors de correu comercial, per gravar converses amb veïns i, a més, segons denuncien aquí, obrir correspondència personal.
4: Aquest són diverses coses. La primera, la gravació amb càmera oculta de qualsevol conversa, tant d'àudio com de vídeo, és una actuació legal, sempre i quan la persona que grava aquesta conversa sigui una dels interlocutors. O sigui que si jo vaig a la ràdio avui i jo sóc un dels interlocutors i gravo aquesta conversa, aquesta gravació és legal.
3: Sense notificar-me.
4: Una altra cosa és que jo deixés un micròfon posat a la ràdio, jo no hi sigués, i llavors estigués escoltant la vostra conversa. Això seria il·legal.
0: Amb un florero, per exemple.
4: Exacte. De fet, quan va passar allò de la Camarga, el president era jo i vaig haver d'anar amb molts programes de ràdio i de televisió a explicar això, precisament.
0: Sí, et recordo, ja.
1: Una pregunta. Si és legal, com és que quan et fan trucades d'aquestes comercials o tu truques a algun lloc i així, et pregunten si dones el teu permís perquè et gravin la trucada?
4: Bueno, és que en aquest cas concret, quan estem parlant de que fas una trucada, és per un tema de protecció de dades. O sigui, una cosa és que jo, quan faig una trucada, hagi d'enregistrar una informació que després es processarà i s'utilitzarà dintre d'un àmbit corporatiu, i per tant has de seguir tot la llei de seguretat privada, perdona, la llei de protecció de dades, i una altra cosa és quan jo gravo una conversa que és objecte d'una investigació. El primer que heu de tenir clar és que la llei existeix precisament perquè no es pugui investigar qualsevol. O sigui, hi ha una llei que el que diu és perquè algú et pugui investigar, número 1, has de tenir un motiu legítim. Si no, no pots contractar ningú per fer una investigació. I número 2, només pots contractar amb un detectiu.
1: I quina diferència, hi ha, perdó, entre espiar i investigar? De la manera que, investigueu vosaltres, eh? Quina diferència hi ha?
4: La diferència és que quan algú espia, el que està cometent és un delicte, entre altres coses, perquè no té un motiu legítim per fer una investigació.
1: Però a la pràctica com s'espia? Com s'espia a la pràctica?
4: Vull dir,
1: a la pràctica, quina diferència hi ha entre investigar, sí. No em diguis perquè una cosa ho diu la llei i l'altra no, entre investigar i espiar.
3: Imagina't que això és un fons voltor. Els que estem aquí, el Jordi, Margarita, el Joan i la Rosa i jo, som un fons voltor que volem treure una persona perquè allò volem, com diu la notícia, volem treure'ls per vendre, per reformar aquell pis, perquè estan pagant 600 euros i veure si viuen allà, i vendre'l a 1 milió d'euros. Contractem un detectiu. Això encaixa la legalitat? Com s'ha de fer perquè encaixi en la legalitat?
4: Vale, doncs dues coses. La primera, el 80% de les contractacions d'aquest tipus de servei el fan persones físiques, no fons d'inversió. El segon, el que tu tens que tenir és un contracte que t'habiliti per fer aquesta investigació. Què vol dir? Necessitem un contracte on hi hagin dues parts i totes dues parts tinguin obligacions. Qualsevol de les dues parts, com té un contracte, té legítim interès i, per tant, pot contractar amb un detectiu. Això és el primer. Després, contestar la senyora... Perdona, que no...
3: La Rosa, la Rosa la Torre.
4: La Rosa, mira, la mateixa diferència hi ha entre... O sigui, la mateixa comparativa amb un detectiu la pot fer vostè amb un policia, no cal que la faci amb un espia. Què fa un policia quan fa una investigació? Pues pot fer seguiments, pot fer entrevistes, pot gravar imatges, pot fer el que sigui. Vale? El que sigui, sempre que sigui legal. El problema de l'espionatge és que l'espionatge pot tindre coses que es puguin fer de forma legal, però el contractant no és un contractant legítim, i també es poden fer coses que siguin il·legals. Aquesta és la gran diferència. No sé si ho he aclarit.
1: Com, per exemple, quines serien il·legals?
4: Pues posar un micròfon en un lloc on jo no hi seré, per exemple. O com, per exemple, gravar dintre de la seva vivenda. Això que han dit a l'article, que és abrir correspondència. Si jo sóc el detectiu del que parlen d'aquest tema, el primer que faig és anar-me'n a posar una querella immediatament, perquè això, en aquest cas, seria una calúmnia. I seria aquesta persona qui hauria de demostrar que jo he obert aquest correu.
0: La notícia que comentaves, Toni, on es va publicar?
3: Del 3cat.info.
0: Val. Aleshores, bé, no acabo d'entendre el per què, Enrique, perquè quan et van llegir el Toni aquesta notícia et vas posar a riure, que és que 3cat.info dona informacions molt, molt catxondes o que podia ser una fake. Jo entendria que et fotessis a riure d'una fake normal i corrent que surt en qualsevol sucedani de diari o de premsa digital, no? Però quan et vas posar a riure, per què? Pel tipus de redactat?
3: Pel terme d'espia.
4: No, ho vull explicar. Jo li vaig dir al Toni, precisament. En primer lloc, el que es fa és utilitzar la paraula espies i donar a l'article hi ha un sesgo de confirmació que és, bàsicament, que s'està espiant els jugaters. ¿Vale? Després, s'inclou al mig de la notícia que hi ha una entrevista amb la presidenta del col·legi. Però no s'explica res del tipus de serveis que nosaltres fem. Perquè aquí, el normal, o el que acostuma a passar, és que, per exemple, qualsevol de vostès algun dia, esperem dintre de moltíssims anys, després de morir deixa en herència un pis, i els seus fills es troben que tenen un pis a l'Eixample de 200 metres quadrats, que en teoria ha de viure una persona de renda antiga pagant 700 euros, i resulta que aquella persona ja no viu, o fins i tot s'ha mort, o està en una residència. Però els seus familiars, com és molt sucós tindre un pis de 200 metres per 700 euros, no diuen res. Llavors, quin és el problema? Que si vostès, o els seus fills en aquest cas, no aporten proves, resulta que es queden en un pis amb herència ocupat per persones que no són les persones que tenen dret a estar allà. I jo penso que també tenen dret als seus fills el dia de demà a poder contractar amb un detectiu per defensar els seus interessos.
0: I aquest detectiu com s'hauria de presentar, aleshores, a les persones aquestes que estan ocupant aquest pis, segons diu vostè?
4: És que depèn de la persona que ocupa, perquè aquí podem tenir una ocupació de familiars, podem tenir una ocupació en Conca, que també en fem molts de temes d'ocupació d'ocupes, però d'aquests sí, sí. No se'n parla massa, perquè aquests a tothom els sembla bastant bé, però bueno, en tot cas, i llavors, com es fa tot això? En primer lloc, el problema que tenen aquestes investigacions acostumen a ser de pressupost. Què vol dir? Jo hauria de demostrar que la persona en qüestió no viu al pis on en teoria diu que viu i hauria de demostrar on està vivint realment. Aquí normalment es fan investigacions que tenen una part d'entrades i salides del domicilio. O sigui, aquesta persona on va a dormir? Quants dies va a dormir? Surt pel dematí, surt amb la roba canviada, tira les escombraries. Els veïns, després, quan els hi preguntem, ens confirmen que efectivament viuen allà i que el coneixen. I fins i tot una entrevista personal, que bàsicament és trucar o parlar amb aquesta persona. No cal ni tan sols que sigui personalment ni presencialment, podríem parlar per telèfon. I en aquesta conversa, òbviament, no li direm hola, somos detectives y te estamos investigando.
3: Recordem que Enrique Arranz, detectiu privat, té l'empresa Infodetec. I Enrique, jo no sé si us arriben peticions a la vostra empresa de Rubí per investigar justament que siguin de persones que estan llogant el pis per veure si estan vivint allà. Això succeeix?
4: Bueno, ens passa a tota Espanya. O sigui, no cal posar Rubí. Això és un problema que tenim, que bàsicament hi ha molta gent que se n'aprofita de la renda antiga per tindre pisos a preus que bàsicament seria impossible tenir si no fos per això. Però pensa que per exemple, a mi em toquen molt... Pensa que jo m'especialitzo molt en tema d'empresa, O sigui que per mi és residual aquest tipus d'investigació dintre de la meva empresa, bàsicament perquè jo soc especialista en tot el que té a veure l'àmbit corporatiu, competència deslleial, propietat intel·lectual, etc.
2: Jo només una cosa, jo al·lucino perquè es diu se n'aprofiten d'una renda antiga i no es diu s'enriqueixen, fotem fora a una gent. És al·lucinant. Bueno,
1: no, i una altra cosa, aquí, perdona. Si el contracte... Aquest contracte de renda antiga, s'hauria de veure si aquesta gent està incomplint el contracte de renda antiga, perquè potser els hereus... No, t'ho dic no pel que ho dius tu. Els hereus, potser, tenen dret de seguir amb aquest pis. Vull dir, clar, jo que els hi diguis ocupes als familiars, als hereus d'una gent que vivia en un pis de renda antiga, que a veure, que també et dic una cosa, 700 euros per viure en un pis, tampoc és que els hi estiguin regalant,
0: Depèn d'un
3: lloc. Bueno, digues, Enrique.
4: Només dues coses. El primer, cap detectiu agafa una investigació sense tindre el contracte d'arrendament, perquè, torno a repetir, la llei obliga que el detectiu analitzi i valori si la investigació té legítim interès. Per tant, el primer que demanaràs és el contracte. ¿Vale? Igual que si tens una investigació d'un treballador, el primer que demanaràs és les proves que aquest treballador efectivament treballa en aquella empresa, o si parlem d'un tema de custòdia de menores, doncs el mateix. ¿Vale? Per tant, el detectiu, abans d'agafar una investigació, té el contracte de lloguer i sap perfectament què és el que consta dintre d'aquest contracte i les seves clàusules. Per tant, si el que diu la Rosa existeix al contracte, l'objectiu de la investigació no serà intentar fer fora els fills, si és que tenen dret a estar allà. Aquí l'objectiu serà saber si efectivament són els fills o són unes altres persones les que hi són. Això per un costat. I per l'altre costat, el que deia l'altre senyor, que perdoneu, no sé...
3: Jordi Margarit.
4: el Jordi Margarit, jo no he entrat a dir defensar els interessos d'uns o dels altres.
0: No, això és Joan Manuel Fernández.
3: Joan Manuel Fernández, perdó. Ha estat el Joan Manuel Fernández.
4: No, però dic que aquí, si voleu entrar amb això, podem entrar. Però que per mi, com a detectiu, jo sóc un professional objectiu i el que defenso són els drets que hi ha en un contracte. Si una part o l'altra part és més buena, menys mala, menys buena o menys mala, això és una qüestió d'opinió personal que no té res a veure amb l'opinió professional. Si hi ha un contracte, hi ha un dret. I, per tant, el detectiu pot treballar i ha de fer-ho.
0: La rigorositat que dèiem abans, si el detectiu és rigorós, que és el que li demanava jo, perquè ell demanava rigorositat als periodistes, aquí veig que, en fi, és el terme espiar, és no el verb espiar o investigar, que aquí, en tot cas, s'han capgirat.
3: Clar, seria investigar.
4: Clar. No és una cosa, Jo quan veig una notícia d'aquestes, el primer que faig és anar-me a LinkedIn. I jo busco Maria Fernández Noguera. I llavors busco a LinkedIn a veure qui és. Si potser és una persona pues, que, pel que sigui, pues,
3: el periodista que ho ha escrit,
4: periodisme o el que sigui, sí. O és una persona que porta molts anys. Però quan jo veig que és una persona que ha estat de professora associada del 2016 al 2018 a la Pompeu Fabra, 9 mesos associada a la UOC, 9 anys a la ACM, home...
1: O sigui, mireu l'historial del periodista que ha escrit.
5: Te n'enfies només dels titulets.
3: Però el que és cert, el que estem veient, és que, en tot cas, llogueters són investigats per detectius privats.
4: Sí. No? Correcte. No, o sigui, però és que no és una qüestió de que siguin investigats i que sigui de forma voluminosa. Simplement és una qüestió de llogueters. És més, molts temes d'aquest de lloguer ni tan sols tenen a veure amb això, com per exemple, vostè lloga un pis i el contracte posa que no es pot tindre cap activitat de tipus professional o empresarial amb aquell pis. I després la persona que lloga el pis li munta qualsevol empresa allà. O és més, jo he fet uns quants de temes on amb el pis que s'ha llogat s'ha muntat un prostíbul. Què fem?
0: I això no és teletreball.
4: Amb els nens que veuen gent que ve a picar la nit i que li pregunten tu eres d'este piso. Què fem amb això?
1: Clar. Per això són casos diferents. Nosaltres estem parlant d'una possible especulació amb la vivenda. Això no.
4: No, però vostè, jo penso que aquí el problema, que per això deia que aquesta notícia tenia molta amiga, és que estem parlant d'un fondo buitre, o sea, el malo malísimo, l'opció més mala malíssima de totes, que contrata espies. Clar, que ens estem anant a buscar el negre i el blanc, quan la majoria d'investigacions que fem els detectius no estan ni en el blanc ni en el negre.
3: Clar, per tant, això, la paraula espiat, dona un esbiaix absolut a la notícia.
4: Fa clic.
3: Doncs, escolta, que podíem estar parlant molt, però és que són i 45, o sigui, 45 minuts que passen ja de les 10 del matí. Enrique Arranz, moltíssimes gràcies per participar i per participar en les altres tertúlies que has vingut i que esperem comptar amb tu i amb la teva opinió moltes més vegades. Una abraçada.
4: Adéu,
0: Enrique.
1: Adéu.
3: Doncs, ja veieu, podíem estar aquí parlant i parlant d'aquest tema.
0: Com sempre és el tema detectiu, des de que es feia per televisió el Superagente 86.
5: Que gran! Amb la sabata, no?
0: Del recontraespionaje. Clar, això dona per molt. I després el Mortadelo i Filemón, l'agència de la tia, i totes aquestes històries. Clar, tenen... Aviam, l'ofici de detectiu d'entrada és de molta... Hi ha molt guionatge per fer i molta ficció en aquí. Que hi ha hagut aquesta... En comptes d'espia s'ha de dir investigar. Bueno, és més legislatiu que una altra cosa, això.
1: Segurament.
3: Una cosa és investigar dintre del que és legal, una altra cosa és espiar...
1: Però ja si tu portes una càmera, que no estàs avisant que portes la càmera, estàs gravant. O sigui, a veure...
3: Sí, però...
0: Si hi ha una persona que detecta que li ha entrat algú a casa, li hem fet preguntes i li ha semblat que movia aquella cartera que porten perquè tingués un bon enquadre a l'hora d'enfocar, què et dirà primer? M'han vingut a investigar o m'han vingut a espiar?
1: Clar.
0: Què et dirà? Doncs pues això. Pues m'han vingut a espiar. Sí. I deixem-nos històries.
1: Segons la notícia que la vaig llegir perquè em va em va deixar espaterrada és que parlen fins i tot amb els familiars. O sigui, es fan passar, doncs jo què sé, per gent que potser te'ls trobes en un lloc a la barra d'un bar,
0: com,
1: o així,
0: com ha dit l'Enrique, no són rigorosos si fan això. Sí, per tant, són censurables.
3: No, mira,
1: que parlen, és fort, eh?
3: La degana... No podem passar de tema, però la degana del Col·legi de Detectius Privats, que ara feia també menció, l'Enrique Arranz, la Mercè Ferran, defensa que si bé no es pot usurpar la identitat de ningú, sí que es pot crear un pretext, una figura que no sigui real, com seria el cas dels repartidors de paquets, i afegeix que si volen que els informes siguin vàlids com a prova davant de la justícia, s'ha de fer tot això dins de la legalitat. Per exemple, obrir la correspondència d'un investigat no és aquesta pràctica que estigui permès. És a dir, hi ha una sèrie de condicionants, hi ha una sèrie també doncs, de normativa que hi ha uns límits d'actuació dels detectius privats dintre de la legalitat.
0: Segur que sí.
3: I això, doncs, sembla...
0: Segur que sí, que i no sempre es deuen complir. Mm. No sempre es deuen complir. Sí.
1: Perquè la gent això no sap. Així. No sap els, quins són els límits.
0: No, i és lògic que em digui, no, és que m'han vingut a espiar. I clar, i llavors resulta que
1: bueno,
0: no,
1: és que jo encara no hi he entès. Bueno, sí, la legalitat. Que, si estàs dins la legalitat és investigar, no. Si fas el mateix però no està regulat...
0: I per això he demanat jo d'on sortia, perquè de fakes n'hi ha per tot arreu, d'on sortia, home, jo crec que 3Cat Info, la comprovació, les trucades de si realment ha estat així, com ha anat, tal i qual, i estan garantides. I estan garantides. Per tant, que hi ha un problema entre espiar i investigar, bueno, escolti, aquell senyor o aquella senyora...
1: S'ha sentit espiada.
0: S'ha sentit espiada, ja està. Mm.
3: Clar, el problema és que la que ha escrit la notícia doncs ho ha titulat també així, no? Com espiar, si espiar resulta que no és correcte, no? Perquè no s'ajusta al que és... Doncs,
1: que és que això és molt relatiu. És que això és molt relatiu.
3: És això, no? Ja
1: quan va haver-hi, no té res a veure, però quan va haver-hi aquells policies que es van infiltrar a l'assemblea d'estudiants, vale? Allò que era espiar o investigar, perquè el de la policia, com es diu, que no me'n recordo aquest...
0: Trapero.
1: El Trapero diu que, era per preveure no sé què, o sigui, que en teoria era, era una investigació.
0: No, ja t'ho explicaré jo, el que era. Doncs, com avui he escoltat l'alcalde Collboni, que ho deia, que s'havien entrat a determinats instituts perquè sabien per investigació, no per espionatge, per investigació la policia, de que aquestes colles de Latin Kings...
1: De subversius...
0: De Latin Kings o el que sigui, anaven a captar xavals de 14 anys.
1: I estaven a l'assemblea de professors... No, estaven a l'assemblea que estàvem convocant per parlar les vagues.
0: Jo dic el que acabo d'escoltar fa una hora, just mare una mira. Hora, per part de l'alcalde de Barcelona. Bueno, doncs...
1: Per això et dic que tot és molt relatiu.
0: Ara, que realment fos per això, i que jo en el seu moment ja vaig dir, escolta, jo he tingut en la classe, en una altra època, policies i no vestits de jotera, sinó vestit de crisos. I, bueno, hi vaig fer la classe, eh? Sempre vaig pensar, cony, alguna cosa hauran après.
3: Anem dels grisos, anem al groc, perquè el groc és el color de l'amiant. Rubí revisarà el cens d'amiant d'edificis municipals per completar la retirada.
0: Seria
3: ja el regidor ha explicat que les darreres estimacions apunten que té unes 652 cobertes amb fibrociment, la majoria situades en polígons industrials construïts abans del...
0: Jo tinc uns sota de casa, també, la talaia, sí. Aquell tipus de talaia que deia el Joan, sí. Jo en veig una teulada que és de uralita.
3: Del 2022. Sí. Anem a escoltar un moment el regidor de Medi Ambient, l'Andrés Medrano.
6: Es tracta de conjuntar dues necessitats per tenir aquesta sinergia, de manera que tot aquest sostre industrial que té coberta d'amiant, la seva retirada es faci viable a través de l'altra inversió, que seria la instal·lació de fotovoltaica. La instal·lació de fotovoltaica, que té un cost d'origen, és una instal·lació que dona rendiment econòmic. Llavors, amb aquest rendiment econòmic es pugui fer una viabilitat de la retirada d'amiant. Si no anem a fórmules imaginatives, no ho farem mai. Serà impossible. L'objectiu és anar a zero en presència de fibrociment a edificis municipals. Com deia, la presència és molt baixa, no és el mateix preocupant, però derivat d'aquesta actualització del cens, sí que el que farem és una priorització de nou d'aquesta eliminació.
0: Mm-hmm. És verament fet.
1: Poc a dir, això està ben fet.
0: Clar, clar.
3: Que, deixem-me que puntualitzi una cosa que m'ha dit també l'Enrique ara, que un detectiu mai entrarà a una casa si el detectiu no ho fa bé, doncs el jutge és qui li diu, llavors porta una sèrie de conseqüències i que el jutge també sap quins són els límits pels que poden actuar.
0: Home, suposo que el jutge
3: els detectius, sí.
0: Últimament els jutges...
1: Sí.
0: Digues,
1: sí.
0: Toni, digues.
1: Com per refiar-se'n.
3: No sé si estirar-te una mica, eh?
1: Com per refiar-se'n.
0: No cal.
3: Queden 9 minuts. Fem 3 segons de dol. Vinga, va, fem 3 segons de dol. Que 3 són els gols que li va fotre ahir a Espanya a Àustria, per cert. Ja que estem, sí, dius, mira, Portugal va guanyar 2-1 a Croàcia amb polèmica, doncs per tant hi haurà un Portugal a Espanya en 8 anys. Jo no sé si esteu seguint en certa forma gens el Mundial.
0: Gens, tot i que de tant en tant...
1: Ahir vaig sentir un petard i vaig pensar, això juguen a futbol.
0: De tant en tant miro el Barça com juga, és a dir, la selecció, amb un uniforme diferent. Però no, jo el que segur que miraré, i no in situ, és el Tour de França. Mira, és un espectacle impressionant per televisió. Mm-hmm. I abans he dit sí, que si en parlàvem, comentaria un aspecte que a dins vam trobar pel carrer amb el Joan Manuel i en parlàvem. Per què? Perquè, com us he dit, estava escoltant fa una hora el Collboni, que deia que havien en el gran, no sé com en diu, en fi, l'arrencada del Tour de França, sí, que s'ha fet a Barcelona, després hi anaven a Tarragona i Granollers, diguem, definitivament, no?
3: Dilluns.
0: I a les autoritats acompanyats de noms de referència del ciclisme a l'estat, com l'Indurain, havien anat en bicicletes del Bicing. A cony. El bicing. I comentàvem, no sé per què, i amb el Joan Manuel, exacte, que el tema del català al castellà, no, però si el que està envaint és l'anglès. Per què cony n'hem de dir bicing? A mi em sembla molt bé i una idea molt bona, implantable, que s'hauria d'implantar en més llocs. Aquí a Rubí, de tota la vida, hi havia a Cal Maimó i els cicles... pagès. Que és que no en podem dir cicles. Els cicles pagès, aquí a la baixada de Montserrat, que ara no es diu cicles pagès. Ara es diu Rubí Bike. Eh? Ja hi som. Ja hi som. Cony, cicles, per què bicing o per què bike? No, escolta, cicles. Que ja és prou avançat, eh? Ja és prou avançat. Allà jo hi anava, i el meu pare em deia, allà... t'arregli la bicicleta. Em vaig fotre una hòstia una vegada important, amb 14 anys.
3: Però és important el que en fas conscienciar també, eh? I també a nivell d'ajuntament. Escolta, per què Rubí Bike i no cicles Rubí o Rubí Cicles? O sigui, és a dir,
0: cicles.
3: apostem cicles. Pel català.
0: Que si ja sé que està molt modern. Hi haurà, no?, qui en dirà cycles, com els tallets o els tiets. Molt bé, en dirà cycles. No, cicles. Cony, cicles pagès, home, ara... de recollir, no el té obert a l'establiment, per tant, no és que n'estigui fent propaganda, però sí que el tinc en la memòria, com el Maimó. Hosti, de tota la vida, conya, anaves allà, sorties més brut que havies entrat, però era collonut.
3: Clar, és com el Xavier Bonastre, quan el teníem aquí, ens deia, què play-off, ni play-off? No, promoció d'ascens. Doncs deixem-nos, o el que sigui.
1: Però està tan incorporat al llenguatge tots els anglicismes, que és que a vegades flipes amb el que veus escrit, eh? Vull dir...
3: I sobretot amb la joventut.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, ara és el temps del 6-7, ara.
1: Sí, sí. I el bro...
2: Jo penso, això ho he comentat moltes vegades aquí, que estem al tanto allà perquè ni una coma castellana o espanyola, com li vulguis dir, entri en el nostre territori i s'estan colant de coses del món anglosaxó, paraules acollonant,
0: jo,
2: i
0: Manuel,
2: no fa res.
0: La coma i no sé què castellana no és que entri, és que hi ha entrat fa anys.
2: Sí, no,
0: ja. Aquí és aquí.
2: No, que no entri una més, vull dir.
0: Ja no és aquí. Ja no ve d'aquí. Però sí, el tema... però m'ha encantat, allò, el bicing, del Collboni, que està molt bé, que vagin amb un transport públic, com és, i a nivell ecològic, val molt bé les bicicletes. També me n'he assabentat que tot feia baixada i anaven amb bícings elèctriques. Dius, hòstia, tu no fotem, cony. Que l'Indurany devia dir, això què és, no?
1: I escolteu-me, quina, o sigui, quina, quin benefici ha reportat a Barcelona això?
0: En reportarà molt.
1: Perquè, per exemple, deien la projecció de Barcelona. No, que no estem prou projectats, sí, que ja ens sobra gent. Sí. Dic jo, pregunto.
7: Sí. Bueno, doncs que avui...
1: Perquè l'altre dia a la plaça de la Catedral no hi havia ningú. Amb tot el muntatge que hi havia allà, i a més del calor que feia, és que no hi havia... Perquè ha estat tota la setmana, en teoria, hi havia actes a la plaça de la Catedral. És que hi havia menys gent que quan no hi ha allò, diguéssim.
3: Esperem que avui hi hagi gent al concert. Hi ha un monòleg de la Clara Ingold al Casino. Hi ha també
0: el
3: Xavi Franquesa, també.
0: Molt bo.
3: Al Casino, molt Xavi bo. Franquesa, sí, boníssim. Jo me'n recordo veure Xavi Franquesa animant els sets de TV3 al públic fa molts anys, però sí, sí, moltíssims anys.
0: Sí, sí.
3: I després... Després que...
0: A mi m'agradaria anar-hi perquè encara he anat al Casino.
1: Mm. Jo tampoc.
2: No he entrat encara. Ja toca. Mira que jo he trigat.
1: Jo no he anat.
3: Si anem a la fresca, a la plaça Neus Català, sí, que això fa també molt, molt d'estiu.
2: Qui ho fa, això? Perdona, qui ho fa, això?
3: El cinema a la fresca, vespres d'estiu, al barri, a la plaça Neus Català. Això és de l'Ajuntament.
2: Ah, molt bé. Nosaltres ho fèiem al principi dels anys 80, a l'estiu jove.
0: El Ramon Serra.
2: Cada setmana, cada havia, cap de setmana...
1: Perquè hi havia estiu jove.
0: A la festa major.
1: És que ara s'acaba, sí, sí, ja, això. I fins setembre ens hem...
0: Bueno, el que jo intentava dir amb el somriure tot l'any.
3: Sí. Que el concert de l'Orquestra Mondragón, que no és demà, és el 5 de juliol, diumenge.
2: Ah, diumenge, sí.
3: Sí, és diumenge,
2: M'ho crec.
3: Diumenge al Teatre La Sala, que
2: pensava que... Perdona, hi ha el concert Vermut...
1: Del blues, que sempre ens n'oblidem del meu blues.
3: Diumenge. Sí, el diumenge, concert vermut de blues amb Quique Gómez i Kiss Whisper.
1: A l'últim de la temporada i tindrem aire condicionat, aviso. Tenim aire condicionat.
3: Masia Can Ramoneda, moltíssimes gràcies per fer servir el vostre temps, per venir a fer ràdio desinteressadament, per deixar de fer coses, per atendre'ns també justament quan ho necessitem. Gràcies en nom meu, de la Belén, de tota la ràdio, per aquesta temporada, i esperem poder comptar amb vosaltres amb la temporada.
0: Si no se'ns licua el cervell del tot, amb la cacau.
2: Quan veiem les condicions econòmiques, llavors...
3: Us hem deixat, vigileu que no us espiïn gaire, tampoc.
0: Bon estiu.
1: No, que ens investigaran, no ens esperaran.
0: Bon estiu a tothom.
1: Bon estiu. Bon estiu.

0: Ràdio Rubí.
1: Són les 3 de la matinada.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, recta final del Rubí al dia. A més, acabem el programa com a tal. La setmana vinent tindrem una versió reduïda i d'estiu del Rubí al dia. Avui, però, a la última hora cultural del programa, parlem de música i també de tecnologia. Cap a 11:45 rebrem els estudis la rubinenca Carme Pérez. La Carme es va inventar una aplicació per festa major amb un assistent d'intel·ligència artificial que es deia, i es diu, de fet, Pere, i que ens podia dir a on i quan es feien les activitats, fins i tot li podíem preguntar tots els detalls. En 24 hores, 1.500 rubinencs i rubinenques se la van descarregar. Ara parlarem amb la Carme sobre el seu projecte de futur, perquè la idea és que aquesta app que va néixer per la Festa Major doncs pugui tenir més vida i pugui servir per informar-se de tot allò que passa a la ciutat. Avui el nostre convidat musical és Lenny Kravitz. Ahir va actuar a Sevilla i va ser tot un èxit. 18.000 persones van ballar amb la seva música. Avui, de fet, el programa va de ballar i molt. Perquè en uns minuts parlarem amb el Quirze Puig, que és un dels violinistes de l'orquestra Bacacis, que demà fa l'espectacle Electro Bacacis, una barreja de música d'orquestra amb un DJ i una cantant molt singular i que també farà ballar a tot el públic del casino demà. Com sempre, us recordem que tenim un telèfon obert a la vostra participació, és el 93 588 5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Demà, a partir de les 10 de la nit, al casino es fa l'espectacle Electrobacassis, un espectacle molt singular. Actua la Camerata Bacassis, una orquestra formada per joves músics de la Catalunya Central. Faran cançons mítiques de música contemporània, però també de DJs com Avicii o com David Guetta. De fet, estaran acompanyats d'un DJ, del DJ Arset i de la cantant Marta Trujillo. En parlem amb el Quirsa Puig, que és un dels violinistes d'aquesta orquestra. Hola, Quirsa, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Teniu més projectes, però aquest és realment singular. Explica'ns una mica com vau tenir aquesta idea. Sou tots molt joves i suposo que això va influir, eh?
1: Sí, exacte, és el projecte més singular que tenim, podríem dir, i va néixer l'any 2020, arran dels 10 anys de la fundació de l'orquestra, i volíem celebrar una mica amb gran, per dir-ho d'alguna manera. I se'ns va acudir aquest projecte, és un format que no havíem vist mai, i vam dir, i per què no, no? I ens vam llançar una mica a la piscina i vam crear aquest projecte i realment estem molt orgullosos de com ha anat i de poder-lo fer demà a Rubí.
0: Com aquest no n'hi ha d'altres, però sí és cert que cada cop més les orquestes, i a més aquí tenim per exemple la Simfònica del Vallès, que ha fet algunes proves similars, per exemple música de cinema, etc. Cada cop més les orquestes, no sé si dir que s'entesten o intenten acostar aquest format i aquesta música al públic general, i la veritat és que és molt ben rebut per part del públic, no? Cada cop que es fa alguna cosa que surt de l'habitual i que permet que molta gent que no s'acostaria a la música clàssica o a una orquestra simfònica, doncs descobreixi la meravella que és, no?
1: Exacte, sí, sí. Tant pel format com pel repertori, és ben bé que qualsevol edat hi té una cançó o un fragment que diu, ostres, que guai, no? És com molt obert a tots els públics.
0: Com és una cosa molt inèdita, anem a veure unes imatges i crec que la gent es farà una idea del que feu, que, bueno, només mirant el teaser ja et venen les ganes de ballar.

0: Doncs això és el que veurem demà a partir de les 10 de la nit al casino, una cosa molt semblant, dèiem, música contemporània, més antiga, però també algunes de molt actuals. Quirsa, tècnicament, quina dificultat planteja fer un espectacle com aquest en lloc de, diguéssim, el que seria l'espectacle d'una orquestra com s'espera i amb un repertori més clàssic?
1: Dificultat en aquest cas, doncs nosaltres estem acostumats a tocar en acústic, sense cap mena de microfonia ni cap cable enlloc, i al principi era com, ostres, ara hem d'endollar aquí, auriculars, o sigui, se'ns feia al principi inclús una mica uau, no? Però ara ja va tot rodat.
0: Hem vist aquestes imatges, tu deies, és de 2020, és de la pandèmia, de fet, apareixeu tots amb la mascareta. I és un espectacle que feu com demà en llocs públics, però que heu fet també de forma solidària, no? A residències de tercera edat, a hospitals, a presons, com us reben?
1: Bé, amb molt d'agraïment i amb els braços oberts. Vull dir, estan superagraïts de rebre'ns i nosaltres supercontents de poder oferir la nostra música arreu.
0: Va, parlem de l'orquestra. Quants músics sou a sobre de l'escenari?
1: Som una vintena a l'orquestra, més el DJ i la cantant.
0: Uh-huh. El DJ Arcet, que per cert ja ha actuat, ja ha fet sessions aquí a Rubí, vam tenir ocasió de parlar amb ell. No sé qui li va proposar aquí, si vosaltres al DJ o el DJ a vosaltres, però com va anar això? Perquè per ell tampoc deu ser molt normal tenir una orquestra simfònica.
1: No. En aquest cas ens vam posar en contacte amb ell perquè és d'aquí a la zona de la Catalunya Central i va ser com una connexió a primera vista i va funcionar des del primer minut.
0: Doncs segur que ja us ha explicat algun detall de com és el casino i què és el que us trobareu. Hem vist que encara queden entrades, però sobretot que les entrades no són... El casino és un teatre que hem rehabilitat a Rubí i té una part de butaques, però aquestes butaques s'amaguen. El que hem vist és que es farà sense butaques, és a dir, que això que hem vist en aquest anunci, que la gent ballava la butaca, doncs aquí no caldrà, perquè serà com una mena de pista, que això també és bastant singular, no?
1: Sí, clar, el que ens passa quan anem a tocar en llocs amb butaques, al principi, evidentment, la gent està asseguda, però a la mínima ja s'aixeca tothom i com si fos una pista de ball, per dir-ho d'alguna manera.
0: Tu ets un dels violinistes, dèiem. Has estat, o encara estàs, a la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, a la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, també has tocat amb la Jove Orquestra Simfònica del Vallès i la Jove Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra. Encara estàs en tots aquests projectes?
1: Bé, alguns ja no, però sí que en la majoria d'ells, tant la Simfònica de Cobla i Corda, la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, encara seguim formant-hi part.
0: És a dir que pràcticament en pocs dies o poques setmanes has de canviar de repertori, fins i tot de xip, dir ara què toca, ara toca sí. Cosa seriosa, ara toca electrobagassis, una mica bogeria, no?, podríem dir.
1: Adaptar-se cada moment.
0: En el vostre cas, aquest projecte és el més singular, en teniu d'altres, tots són de producció pròpia, si no m'equivoco, i us organitzeu també com una mena de petita empresa, és a dir, quan hem contactat amb vosaltres, ens heu dit, em sembla que tu formes part de la part de producció, però hi ha qui porta comunicació, hi ha qui porta relació amb els mitjans de comunicació, és a dir, que ho feu una mica vosaltres
1: Exacte.
0: Mateixos, no?
1: Sí, és una orquestra autogestionada pels músics. Això ens permet aquesta llibertat de decidir doncs, aquest projecte, que potser és una idea una mica més esbojarrada. I sí, amb cada un, doncs, jo estic a producció i a plantilla, llavors ja ens anem repartint una mica les tasques del que seria una orquestra en si, doncs amb els músics.
0: I una mena d'empresa, no?, a la vegada.
1: Sí.
0: per aquells que ens estan escoltant o que ens veuen en aquesta entrevista i que s'estan pensant per què hauríem d'anar a veure aquest espectacle, per què hauríem d'anar a veure aquest espectacle, què és el que el fa diferent, singular?
1: Bé, és un espectacle que no deixa ningú indiferent. El fet d'anar a veure una orquestra de corda que pots associar més a música clàssica i relacionar-ho com amb un ambient més festiu és com molt sorprenent per la gent i sempre acaben molt contents i sorpresos del format. Inclús hi ha molta gent que ha repetit i diu, ostres, el següent on és que vull venir, no?
0: El repertori està tancat, és a dir, és el repertori que ja hem vist en aquest anunci?
1: Sí.
0: És tancat, eh? Doncs digue'ns alguna cosa que no haguem escoltat.
1: Alguna cançó, vols dir?
0: Per exemple.
1: Bé, hi ha una mica de tot, des del

Queden 10 minuts perquè siguin 11:45. Avui el nostre convidat musical és Lenny Kravitz, però els Queen s'han colat en aquest espectacle Electrovacacis, que es podrà veure demà al casino a partir de les 10 de la nit. Un espectacle que, a més, és també una sessió de ball amb aquesta orquestra simfònica, 20 músics a sobre l'escenari, però també un DJ i una cantant. És com anar a la discoteca, però amb música en viu. Tot un luxe. Com dèiem, avui el convidat musical és Lenny Kravitz, perquè molt lluny d'aquí també va ballar molta gent a Sevilla ahir en el concert que va fer precisament a la capital andalusa. 18.000 persones el van veure i avui tots els mitjans diuen que està en plena forma, tot i que aquest senyor s'acosta ja a l'edat de jubilació, té 64 anys. Déu-n'hi-do. Així que, de nou, ha tornat a triomfar Lenny Kravitz. Per això escoltem aquest.

0: La rubineca Carme Pérez ens va visitar el programa especial de Festa Major. Ha creat una aplicació, de fet, de la Festa Major, amb un assistent d'intel·ligència artificial anomenat Pere. En 24 hores se la van descarregar 1.500 persones. Ara volem tornar a parlar amb la Carmen perquè la Festa Major va ser una mena de banc de proves, però ja ens va explicar que el seu projecte anirà més enllà. Carmen Pérez, molt bon dia, benvinguda.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Dèiem que el primer dia, em sembla que vam parlar dissabte, i feia 24 hores que havies estrenat l'aplicació i ja se l'havien descarregat 1.500 persones, però ara tens noves dades.
1: Correcte.
0: I acabada la Festa Major, quanta gent s'ha informat amb la teva aplicació?
1: Sí, doncs tenim les dades que ens dona Analytics i tenim més de 2.000 usuaris que han fet la utilització de l'eina.
0: Que bé,
1: estem,
0: no?
1: Supercontents, sí, sí.
0: Jo no diré que va ser una cosa de broma, però sí que va ser com una prova. És a dir, tu estaves, de fet, treballes amb més qüestions relacionades amb la intel·ligència artificial i vas voler fer aquesta prova, però entenc que sense la pretensió d'arribar a moltíssima gent, sinó dir, anem a veure com funciona això, no?
1: Correcte, tal qual ho has explicat. O sigui, la idea va néixer de la necessitat personal nostra, de saber, perquè sempre amb la família, doncs, parles de lo que anirà a la Festa Major, on quedem, que aniràs a veure, tal. I amb això vas dir, ostres, per què no creem una aplicació per tota la informació que estigui de manera ordenada i sàpiguer en cada moment què estan fent. I bueno, vaig començar per fer-ho per nosaltres i la veritat és que sí, quan van començar a fer el projecte a casa amb la família, van anar a veure, dient, ostres, això pot anar més enllà perquè al final està quedant xula, i tan xula que al final van decidir de fer-la, bueno, una mica més popular i enviar-la als amics.
0: Això us passa a la gent de la tecnologia, eh? Que desenvolupeu coses pel dia a dia que vosaltres penseu, això m'ho faig jo perquè sóc un boig o una boja de la tecnologia. Però al final són molt útils, perquè la mateixa necessitat que has tingut tu o la teva família l'ha tingut una altra persona. De fet, ja existeix una aplicació municipal de la ciutat, vaja, on hi havia tota la informació de la Festa Major. Què és el que tenia la vostra de diferent, o la teva de diferent, perquè funcionés tan bé, vaja?
1: El sistema que té és, diguem, la rapidesa, no? L'agilitat que té l'usuari d'en aquell mateix moment que tu estàs en la plaça Pep Rovira, per exemple, i dius, ostres, ara què estaran fent a la plaça Doctor Guardiet? Doncs l'obres, surt també un mapa, és que n'hi havia com tres fases, no? Estava l'agenda normal, que és la programació que surt
0: que
1: de tots
0: dia,
1: els puestos.
0: No? Pots clicar i et surt.
1: Pots clicar i surten totes les hores i tots els espectacles. Després n'hi havia un mapa interactiu que de forma molt ràpida et deia què estaven fent ara mateix al Doctor Guardiet, a Pep Rovira, a Plaça Catalunya, on sigui. I després, el més impactant que ha tingut i el que més visites ha tingut ha sigut l'assistent Pere, anomenat Pere. I aquí sí, la persona directament, tu li preguntaves què estan fent ara mateix a la plaça Doctor Guardiet i et deia què estaven fent, què faran després, o realment un event que tu volies anar, els Pets, doncs quin dia canten els Pets? Doncs ja directament et deia, ho faran a tal dia, a tal hora i de més. Llavors, jo crec que això és el que més ha agradat, perquè al final les persones quan anem, que estem de festa, no volem pensar ara què tinc que mirar, ara tal. O sigui, volem les coses fàcils, no? I això crec que és el que ha agradat. Una anècdota és que jo he anat aquests dies per la festa i em parava gent coneguda i em deia, ei, mira el que porto aquí al mòbil. I la portaven, no? Com, llavors, això et diu que, bueno, que era útil, no? Que l'eina realment estava creant una solució.
0: Tu treballes amb intel·ligència artificial. Tècnicament, una de les coses que també ha canviat és la rapidesa amb la que es pot crear una aplicació d'aquestes característiques, no? És a dir, potser abans era més difícil i ara no és que sigui una cosa d'un dia per l'altre, però sí que la intel·ligència artificial t'estalvia molts, molts, molts passos, no, podríem dir.
1: Exacte, ara és, ens trobem en una època que, bueno, de transició, no? Perquè abans, si no eres programador informàtic, això de fer-ho era impossible, i ara persones que no tenen aquests coneixements, doncs, poden fer-se per elles mateixes, per la seva empresa, el que sigui, doncs, una aplicació que et doni una solució a el que tu vols, no? Llavors, pensant en la intel·ligència artificial, que normalment tothom pensa... està venint per treure'ns la feina als humans, tal...
0: Moltes pel·lícules, nos acabaran matando i aquestes coses, no?
1: Exacte, jo el missatge que vull traslladar és totalment diferent. Realment, jo el que crec, i com l'estic aplicant, és com una eina d'ajuda que realment el que ens té que fer és facilitar el treball, el nostre dia a dia, aquelles tasques repetitives que anem fent cada dia, i aquesta eina és per utilitzar-la d'aquesta manera. Sempre n'hi ha que tindre una decisió humana al final. O sigui, no podem deixar que una màquina... És que no ho farà. Llavors, sempre necessitarà de que realment hi hagi un humà darrere per poder solucionar el que sigui, del negoci que sigui. I això és l'objectiu.
0: Bé, al final és l'humà qui té la necessitat, qui demana que faci una cosa que és, com tu deies, molt tècnica, molt farragosa, i que a un ésser humà li costaria... setmanes, per no dir mesos, o fins i tot anys, no?, de processar certa informació, però al final la necessitat és humana i també les directrius, és a dir, què és el que vull aconseguir, per què faig aquesta aplicació o aquest programa, etcètera, etcètera. Això és el que estalvia, no?, temps.
1: Exacte.
0: I sobretot la certesa, un cervell artificial... segur que funciona millor que un cervell
1: clar, nosaltres, humà. Exacte, nosaltres tenim moments, n'hi ha hores que estem més frescos i hi ha altres hores que no ens en recordem. Llavors, la intel·ligència artificial no falla. Això, si li has ficat bé la informació, això no falla. Llavors, tenim que saber utilitzar-la i aprofitar aquestes eines i construir. O sigui, jo des d'aquí animo a tots els empresaris, petits empresaris, autònoms, que no vegin l'eina com una... la intel·ligència artificial com una cosa per a grans. No, no, no. Tothom es pot beneficiar, i la cosa és mirar-se tu mateix i dir el meu negoci que necessita, que necessito per anar, per ser més àgil i per realment centrar-me en el que jo sé, que és fer negoci, vendre, donar un servei. I que la intel·ligència artificial m'ajudi a desenvolupar i a agilitzar totes les qüestions, sobretot empreses que tenen moltes preguntes que, per xarxes socials, que et demanen... I a vegades que n'hi ha persones que no donen abast d'anar a respondre, no? Això t'ajuda, o sigui, pots crear també un patró, i no que sempre contesti la màquina, que també tens que contestar tu, però la màquina et dirà, en ordre de prioritat, contesta primer aquell que és més urgent. I això és fantàstic.
0: Clar, perquè en la immensitat de les preguntes, tu, em refereixo a l'ésser humà, necessita llegir-les totes.
1: Correcte.
0: Per saber quina és la més urgent. La màquina ho farà molt més ràpid. A més, el que deies, també s'obren noves oportunitats, perquè al final molts d'aquests autònoms, els que fa referència, difícilment es podrien permetre, per exemple, desenvolupar un programa específic per la seva empresa, o una aplicació específica per la seva empresa, i segurament sí ho podran fer si contracten a una empresa que s'hi dedica, però que ho fa amb intel·ligència artificial. Serà més assequible.
1: Totalment. Segur. Sempre, ara mateix, és més assequible. Si vols ampliar el que és la teva empresa i créixer, és més assequible anar de la mà d'intel·ligència artificial que no de contractar noves persones. En el mateix equip, ara mateix, que tu tens, segurament podràs fer el doble de la facturació que estàs fent utilitzant l'eina d'intel·ligència artificial, perquè t'estalviaràs molt temps en moltíssimes gestions repetitives del teu personal. Llavors, això és el que tenim que saber d'utilitzar, i bueno, és una de les meves tasques a nivell consultora d'intel·ligència artificial. Vaig a les empreses i faig una mica d'auditoria i li dono, doncs, les pautes que tenen que saber aplicar.
0: Fins on creus que podem arribar amb la intel·ligència artificial? O no ho podem saber, no?
1: Bueno, jo crec que ja n'hi ha moltíssimes coses que encara no sapiguem que ja s'estan fent. Coses que la nostra imaginació, com has dit abans, només veiem en pel·lícules, no? Jo crec que ara estem fent un pas molt important, com en el seu dia va ser la revolució industrial. Jo crec que ara el món està en aquesta fase, en aquest canvi, que és un canvi realment que nosaltres també ho tenim encara que assumir, perquè, a més, els que tenim ja una edat estem vivint masses canvis dins de la nostra generació, de no tindre mai un mòbil, a tindre el mòbil, a tindre ara intel·ligència artificial. Llavors, això ho tenim que assolir. Però on podem arribar? És que és... Jo crec que ja n'hi han coses que quan a mi m'expliquen dic, això és mentida. O sigui, n'hi han coses espectaculars que semblen pel·lícula.
0: Tornem a l'aplicació. Ens deies el dia de la festa major que vam parlar amb tu. Bueno, això no es queda aquí, o no sé a on arribarà. Després d'aquest èxit, creus que la pots, no sé, tunejar, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquesta aplicació serveixi per altres coses més enllà d'una festa major?
1: Sí, de fet, la idea era, com t'he dit abans, l'aplicació per doncs, fer-la útil per la festa major, però sí, totalment pot anar més enllà i des d'aquí faig una mica, ja que tinc m'heu donat aquest altaveu, doncs sí que m'agradaria de mostrar-la i poder fer una demostració de lo que es pot fer més enllà de lo que sigui una aplicació per festa major i que sobretot el Pere es consolidi ja a la nostra ciutat com un assistent, no només per dir-me què està fent a les festes, sinó per moltes més qüestions que el ciutadà a vegades tenim com cafè, com que temes d'empadronament, temes de taxes de pagat un rebut i no sé on d'anar, o els plaços dels pagaments. O sigui, qualsevol cosa vinculada a la ciutat que tindre aquest assistent, que el ciutadà es pugui de manera fàcil i àgil informar i que llavors la ciutat estigui també donant aquest suport als ciutadans. Crec que podem fer-ho perquè ja està fet i des d'aquí doncs m'agradaria doncs fer aquest altaveu.
0: El Pere, està bé posar-li nom perquè així està com més, no diria que personalitzat, però sabem el que sap. Em refereixo a que la intel·ligència artificial aprèn i el que fa diferent al Pere de, no sé, el Cugat, si és que hi ha un Cugat aquí al costat, una intel·ligència, un assistent d'aquestes característiques. De moment el que sap és les activitats de la festa major, com és Rubí, té un mapa de Rubí, però clar, pot aprendre moltes coses, és a dir, al final és introduir-li tota aquesta informació que deies.
1: Exacte.
0: I es convertiria en un veritable assistent rubinenc, no?
1: Correcte, exacte. Es convertiria en un nou ciutadà, el primer ciutadà virtual de Rubí, no? I que sigui el que ens ajuda i el que assessori als ciutadans a qualsevol dubte relacionada amb la ciutat, sigui de festes, siguin tema de documentació, tramitacions, el que sigui relacionat amb Rubí. O sigui, a nivell d'informació li podem ficar tota la informació que es necessiti. Llavors crec que és important que ja que està fet, desenvolupat, i ja té aquest servei creat per nosaltres, doncs dir-li, ei, Pere, toma aquesta informació i comença a ajudar als ciutadans, en aquest cas de Rubí.
0: Encara és molt incipient perquè la festa major s'ha acabat fa quatre dies, literals, però entenc que en els pròxims mesos sí que prepararàs o aniràs afegint, perquè clar, això ho fas tu a banda de la teva feina, no?
1: Exacte, això s'ha fet durant els caps de setmana i durant les nits. I sí, ara molta gent em va dir, ei, doncs per les festes de Sant Roc, que són a setembre, la podrem... Ja estarà també... Clar, jo aquesta aplicació l'he fet, que ja li vas dir a l'altra entrevista, en la informació que jo he trobat als medis vostres de comunicació, des de Tot Rubí, vosaltres, pàgina de l'Ajuntament, el que havia publicat. Llavors, jo no tenia informació a nivell oficial. Llavors, imagina't si jo tingués no, la informació de manera oficial, que em digués, mira, a Sant Roc això, doncs clar que sí, que estarà aquesta aplicació pel Sant Roc, per Carnaval, per Nadal, o sigui, per qualsevol Events o festes que realment a Rubí tenim moltes festes i som una ciutat molt moguda. Llavors, és important també que el ciutadà sempre, una vegada que ja estàs habituat a una cosa, a una eina, ja la tens implantada i ja està.
0: Doncs segurament parlarem un altre dia de com va canviant aquesta aplicació. Explica'ns una mica què és Danexa IA. Perquè tu ets la fundadora d'aquesta empresa que deies fas assessorament. Explica'ns.
1: Exacte, sí. Des de Danexa el que fem és consultoria i auditoria de manera gratuïta a empreses i grans empreses i petites empreses i autònoms també, doncs que volen aplicar i necessiten ajuda per desenvolupar molt més el seu negoci. I llavors el que fem és anar allà, fer una mica d'estar amb la persona, veure què fan el seu dia a dia i veure com la intel·ligència artificial li pot ajudar en el seu negoci. Llavors, clar, moltes vegades hi ha coses que... Hi ha empreses que diuen, això és que mai ho havia pensat. Uh-huh. I a vegades, quan ve una persona de fora que no és del teu sector, que no coneix com tu treballes i que no sap realment... Perquè nosaltres l'objectiu sempre és que la persona o que l'empresa... sigui molt més eficient de lo que està sent ara i que doni molt més servei a moltes més persones de lo que està fent ara. Llavors, és impressionant i és super agradable veure després com, no, la satisfacció de veure que realment estan funcionant. I treballem per tot, o sigui, estem fent aplicacions per clubs deportius, per clíniques dentals, per restaurants, o sigui, al final el patró sí que és el mateix. Les funcions després són diferents i s'adapten a cadascú. El bo que té la intel·ligència artificial és que la pots personalitzar, realment fer un traig a medida per l'empresa. I això és fantàstic.
0: Clar, tornant a aquesta cosa d'ens traurà la feina, per exemple, la gent que es dedica a tot el tema administratiu, diu, però ara, si això ho fa la intel·ligència artificial, jo què faré? Doncs dins la feina administrativa d'una empresa hi ha moltes coses que les ha de fer un humà. Ara, comptar no comptarà ningú millor que una màquina. És a dir, segur que tu, si et poses a repassar factures, tu em refereixo administrativa, comptable, si et poses a repassar factures, alguna se t'escaparà, algun número el picaràs malament a la calculadora i això no ho farà la intel·ligència artificial. Per tant, deixaràs d'estar fent aquesta feina mecànica i aquesta feina que la màquina farà millor que tu i faràs aquella feina que només pot fer un humà, no? Que és el tracte humà, és aquesta relació de tu a tu i aquest entendre la realitat d'aquells números, no?
1: Ho has definit perfectament. Mira, quan jo començo a fer una auditoria a una empresa i és el primer dia que arribo i normalment doncs, fico al despatx amb el cap de la feina, doncs, les mirades de les persones de fora són una mica de... Ui,
0: ja ha venido esto a quitarnos la faena.
1: Exacte. L'últim dia, quan es termina el projecte i quan ja et seus amb les persones i li dius, mira, a partir d'ara utilitzaràs aquesta eina per tu, per al teu dia a dia, perquè t'ajudarà amb això, bueno, m'acaben donant després regalos i tot, O sigui, el canvi és brutal. Per què? Perquè es donen compte de que realment el que li estàs fent és... doncs evitar, com has comentat abans, un comptable que, si segur m'estan escoltant, ells tenen que puntualitzar factura per factura, import per import. És que quantes vegades fan el tancament mensual? Ostres, no enquadra. Aquesta frase és molt habitual en els departaments de comptabilitat. Ai, que no enquadra, ho torno a mirar. Ai, a veure, què ha passat? Ai, sí que m'ha deixat una... A millor són cèntims. Això en la màquina no passarà. I que sí que tu et necessitarà tu per fer l'última revisió. Sempre, mai la màquina tornarà a fer ella una decisió ni li donarà el botó final. Mai. Això sempre és a l'ésser humà. Llavors, sempre, clar, que seran necessaris les persones, però per fer les coses que sapiguem fer i que l'empresa necessita donar més servei als clients, donar més suport a comercial... Aquestes tasques que són realment les que necessita una empresa per donar-se a conèixer i per vendre més, això ho podem dedicar més amb la mateixa gent que tens, no tens que contratar ningú.
0: Doncs tot això, d'Anexaia, és que el nom és complicat, sí. D'Anexaia, clar, de Danexa IA, no?
1: Correcte.
0: D'Anexaia.com, allà trobareu tota la informació. Carmen, moltíssimes gràcies per haver vingut a la Festa Major amb aquelles calors a deixar-te entrevistar per explicar-nos la teva aplicació. Gràcies per haver tornat i amb més calma a poder parlar d'aquesta app que va néixer en Festa Major però que tot apunta que aviat podrem veure d'una altra manera, sense pressió, que també necessites vacances, no?
1: Sí, ara, jo el que ara volem és poder tindre l'oportunitat d'explicar millor el que volem i el que podem fer amb aquesta aplicació, sobretot, com he comentat abans, el tema del Pere, i a veure si podem anar una mica més enllà amb l'ajut de l'Ajuntament.
0: Doncs, Carme, moltíssimes gràcies. Molta sort, que vagi molt bé.
1: A vosaltres. Gràcies, bon dia.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Informatiu migdia.
8: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
9: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
10: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
7: Informatiu vespre.
11: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
7: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
12: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
13: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

10 minuts perquè siguin les 12, els aprofitarem per recordar-te alguna de les activitats que pots fer a la ciutat avui divendres i també el cap de setmana, perquè és el primer cap de setmana després de la festa major, però no us penseu que és un cap de setmana sense activitat cultural. De fet, avui tenim dos monòlegs al casino. Un és a les 7 de la tarda, és de la Clara Ingold i està titulat Paloma de Parque. Ahir, de fet, vam parlar amb la Clara Ingold, que ens va explicar una miqueta de què anava aquest monòleg, que també té música i que és molt autocrític. Encara queden algunes entrades, costen entre 5 i 10 euros i, com dèiem, encara queden algunes al casino, les heu d'adquirir a través de la plataforma Coven. També hi ha un altre monòleg, en aquest cas del Xavi Franquesa, que es diu Escòcia, el monòleg, però que té les entrades exaurides. I encara una activitat més a la nostra ciutat en aquest divendres és una activitat que es fa a Les Torres, es titula Les Torres és molt més, i és una jornada participativa oberta a tothom per compartir, reflexionar i construir propostes de millora al barri de Les Torres. Es fa a la plaça Constitució a partir de les 6 de la tarda, es farà la devolució dels resultats de la diagnosi d'urbanisme tàctic que es va fer al barri l'any passat i que també estarà vinculat a una proposta de millora del Pla de Barris i Viles 2026. Per tant, es presentaran projectes pel barri, però també hi haurà activitats obertes a tota la família, espais de debat i també espais de joc per als més petits. Plaça Constitució a partir de les 6 de la tarda d'avui. I una altra de les recomanacions que us volem fer és amb la que començàvem el programa.

Ja sabeu que molts dissabtes al casino es fa ball, sempre s'intenta que sigui doncs de Remember o balls de saló adreçat a un col·lectiu concret. El que es fa demà a partir de les 10 de la nit, un pèl més tard de l'habitual, és aquest espectacle Electrobacassis, que fa la Camerata Bacassis, una orquestra. No direm que sinfònica, perquè no és tan gran, però sí que tenim 20 músics a l'escenari. De fet, començàvem parlant d'aquest tema avui al programa. Són músics molt joves que interpretaran cançons, ens han explicat, de Queen, de grups catalans, el Mamma Mia, però també música de David Guetta o de Vichy o del grup Coldplay. A més, estaran acompanyats del DJ Arset i de la cantant Marta Trujillo. Possibilitats de ballar, però amb una orquestra simfònica. Això és demà a partir de les 10 al casino. L'entrada costa 5 euros, que és el que costen totes les entrades de ball per al casino. És una sessió de 2 hores, és a dir, que comença a les 10, s'acaba a les 12 i podeu adquirir les entrades a través de la plataforma Covin, en aquest cas, teatrealcasinorubi.covin.cat.

El mes de juliol és el mes de vacances per molta gent. Les entitats aturen la seva activitat. És el cas de la Societat de Blues, que aquest diumenge, 5 de juliol, fa el seu darrer vermut de blues a Can Ramoneda. En aquest cas, amb Quique Gómez and His Beepers. És el darrer concert vermut de la temporada. Es tornaran a posar al setembre, com sempre. Serà a les 12. El preu de l'entrada és de 8 euros si la compres ara, de forma anticipada, o 10 euros si la compres en el mateix moment, a la porta de Can Ramoneda. En tots els casos s'inclou una consumició, i en el cas dels socis, els que són membres de la Societat de Blues de Rubí, només costa 5 euros. La Societat de Blues, que per cert ens ha acompanyat durant tota la temporada, els divendres, fent agenda, entre d'altres coses, d'aquests vermuts musicals. L'últim, diumenge a les 12 del matí a Can Ramoneda. S'espera onada de calor, però sembla que diumenge ens respectarà una mica.

I ara una altra activitat d'una altra entitat que també ens ha acompanyat durant la temporada en aquesta part més cultural del programa. En aquest cas estem parlant del Centre d'Estudis Rubinencs. Dissabte a les 7 de la tarda fan a l'ermita de Sant Mus un dels seus projectes que finalment han pogut posar en marxa aquesta temporada. Es tracta de fer concerts a dins de l'ermita amb la seva particular sonoritat. En aquest cas actuarà la Marí Teixidor, aquí ja sentim, i el Jordi Domingo, que serà el seu guitarrista. Ens oferiran un viatge musical a través del soul, del pop, del rock i del blues en un format acústic, lògicament, perquè és una ermita, i molt íntim. L'entrada és gratuïta, no costa res, això sí, és d'aforament limitat, perquè a l'ermita caben les persones que hi caben. Com dèiem, una activitat organitzada pel Centre d'Estudis Rubinencs, que a més doncs porta tot l'any intentant posar en marxa aquests concerts per fer més coses en aquest espai recuperat de la nostra ciutat.

es pot acabar de millor manera el programa que parlant d'activitats culturals, que és el que hem fet durant tota la temporada, i parlant d'entitats de la ciutat que també ens han acompanyat i ens han donat suport durant tota la temporada. Agraïm a aquestes entitats la seva col·laboració amb la ràdio municipal i també a tots aquells que ens heu acompanyat en aquest temps. El Rubí al dia, en format hivern, s'acaba avui. Dilluns tornem, com dèiem, amb una versió reduïda i estiuenca presentada per la Pamela Martínez, que començarà cada dia a les 9 del matí i que us acompanyarà amb tots els temes d'estiu, amb música, amb recomanacions i molt pendent del que passi a la ciutat. Nosaltres amb això posem punt i final. Un plaer haver compartit aquestes estones de ràdio amb vosaltres. Ens tornem a trobar a la 99.7 de la FM i ens trobareu sempre a www.radiorubi.cat. Bon estiu!

0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
1: I was all but 22. I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
2: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
3: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.
4: Fórmula Rubí Clàssics.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
6: Go ahead.
5: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man.
6: Yeah.
5: Moving, doing it, you know.
6: Yeah.
5: Can I count it off?
6: Go ahead.
5: One, two, three.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles amb la formació vocal Capella, que acaben de publicar un disc anomenat Morgan. I la segona entrevista serà amb la violinista, cantant i compositora Bruna Anfruns, que acaba d'editar un nou disc. El disc porta per títol Cabells al vent. Per cert, avui volem donar la benvinguda a una nova emissora de ràdio, Amposta Ràdio, que s'incorpora al nostre programa a través de la xarxa. Comencem. Naina, des del País Valencià, i Jules, des del Principat, uneixen forces en el tema Cara de cul, una relectura del conegut tema d'Oques Grasses, que conserva el caràcter irònic i contagiós de l'original, però el traslladen a un terreny sonor més contemporani. Naina i Jules, amb el tema Cara de cul.

0: canto.
1: Les efemèrides. Dia a dia, Actualicat.
2: Les efemèrides arriben aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
3: Bones, Joan Manuel. Idò, sí, és moment de fer el repàs a les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 6 de juliol de 1954 neix el pianista i compositor Josep Mas Kitflus. A les 6 de juliol, però de 1985, més de 100.000 persones van omplir el camp del Barça en el concert d'en Lluís Llach.

Seguim amb les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 7 de juliol de 1976 neix el guitarrista, cantant i compositor Oriol Saltor. 5 anys després, el 7 de juliol, però de 1981, neix el cantautor Joan Colomo. El 8 de juliol de 1946 neix el cantautor Albert Batiste, integrant, entre d'altres, dels Tres Tambors i del grup de folk. El 8 de juliol, però de 2023, va morir el guitarrista i cantant Josep Maria Llongueras Llongue. El 9 de juliol de 1984 neix el cantautor Guillem Roma. El mateix dia, però de 1992, 10.000 persones a la Monumental de Barcelona viuen en directe al concert de mitjanit del Sau. El 9 de juliol de 1998, després de gairebé 2 anys de la mort d'Esteve Fortuny, la Dharma torna als escenaris a Pineda de Mar. El 10 de juliol de 1973 neix el cantant i compositor Andreu Rifé, i el mateix dia, el 10 de juliol però de 2012, Mena Chatroa publica el seu darrer disc Guia de petits senyals. L'11 de juliol de 1968, Lluís Llach interpreta per primera vegada l'Estaca en directe a la Cova del Drac de Barcelona. L'11 de juliol però de 1970, La Trinca presenta el disc Festa Major, i l'11 de juliol de 1977 neix el cantant, músic i compositor Eric Vinaixa.

0: cantautor. I el 12 de juliol, però de 1975, Rafael Subirachs va cantar la cançó prohibida Catalunya Compte Gran a les 6 hores de Canet.
1: Gràcies, Pamela, i com sempre, fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

Continuem aquí a Tulicat amb una de les nostres entrevistes i avui parlem amb una de les components de la formació Capella, que acaba fa poc temps de treure un disc al mercat, que porta per títol Morgan. És la Bego de la Iglesia.

0: Hola, Bego, i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, com esteu? Moltíssimes gràcies.
0: Des de l'any 1994 que Capella funciona, però per aquells que no us coneguin més de prop, primer de tot, qui forma aquest grup, que per cert és un grup vocal?
1: Sí, és un grup vocal i té una especificitat, que és que som 6 membres, i això no sol ser molt habitual. Dos homes, en Joaquim i en Guillem, un fa més part de baix i també part de percussió, i en Guillem, que fa més la part de tenor. I després quatre dones, n'Esther i na Sofi, que serien les veus més agudes, i na Carol i jo, que estaríem més enmig, més mezzos. I així, bueno, aquests som els membres de Capella. A part de després tot un equip darrere de gent que tècnics de so, de llum, managers, tota aquesta part que també és important, que no és visible, però que fan molta feina també.
0: Bego, Morgan, aquest disc és un homenatge, no?
1: Sí, és un homenatge en part. O sigui, és un homenatge i també és un disc de molt d'agraïment, ara ho explic. És un homenatge, sí, perquè hi ha una cançó que és Morgan Blues, que a més dona nom, posa títol en el disc, i és un homenatge a Víctor Uris, harmonicista d'harmònica coixa blusant, una persona i un músic fantàstic, que amb nosaltres va tenir una trajectòria molt íntima i de molta col·laboració, i que com que ens va deixar fa 2 anys, bueno, us feia il·lusió participar dels homenatges que se li han fet, i nosaltres pensàvem que teníem... no es deute, perquè ell mai era tan generós que no estaven mai en deute amb ell, no? Però que sí que ens feia il·lusió fer una cançó dedicada a ell. I una de les coses més curioses que ens va passar va ser que el dia que el varen conèixer, que estaven preparant una col·laboració, per cert, a l'Auditorium, que és allà on varen presentar el disc, fa 30 anys, mos va convidar a casa seva, i ell anava en cadira de rodes, perquè va tenir un accident de moto quan era jove, i quan ens va obrir la porta va aparèixer amb un lloro, com si fos un pirata, no? I era el seu lloro Morgan, i mos va enamorar aquell lloro, perquè imitava la veu que més estimava, que era la veu de l'harmònica i la veu d'en Víctor, i vàrem pensar que nosaltres com a Capella som lloros, no? Som Morgans, perquè nosaltres també, com a grup vocal, aquelles veus que estimam, els de fer impròpies, els de intentam arreglar de qualque manera perquè sonin a Capella, i la veritat és que ens van sentir com a molt identificats. I pensam que Morgan i tot el que du aquest símbol és molt representatiu del contingut del disc, perquè el que dèiem és un homenatge a Víctor Uris, una cançó, i és un agraïment a totes aquelles persones, música, moments, patrimoni, que ens han deixat herència cultural. I per això està el contingut és música molt diferent i que representa moments molt significatius del grup, no? Des de la Balanguera, que és el nostre himne, fins a So de Pastera, L'amo de Sant Corabassa, que són cançons més populars, però després també hi ha una cançó que han recuperat de fa molt de temps, que li hem donat 2 voltes, que és Mà, perquè és molt identitària, no?, de la nostra part mediterrània. Després hi ha també Xori a Xori, de Miquel Laboa, que la vam aprendre un moment molt, molt, no sé, important per nosaltres com a grup, que era en el País Basc, en família, una ciutadania, i ens van donar a conèixer aquest himne, que ja és un himne, no?, que, de Miquel Laboa. No sé, que té un conjunt de peces que per nosaltres, a nivell de grup, d'aquesta trajectòria de 30 anys, són moments com a molt significatius. I el fil conductor de Morgan és tot això, no? Que representa aquest contingut divers.
0: Morgan, doncs, és una barreja de composicions originals, també de temes tradicionals i també de revisió de temes que ja estaven publicats, no?
1: Sí, exactament. I tot això, a més, amb un segell que pensam que ara estem en un molt bon moment de grup, allà on, bueno, ses veus ja, després de tants anys de cantar junts, sonen molt ensemblades i estem molt contents del producte, no? I a més que s'ha fet molt bona feina també a nivell d'enregistrament, és molt directe, i pensam que a dia d'avui, amb tanta tecnologia i tanta, bueno, intel·ligència artificial també pel mig, que sigui un so tan directe, tan autèntic i tan proper, fa que sigui, per nosaltres és un valor afegit.
0: Bego, abans parlaves de la presentació del disc. Com va anar aquesta el passat dia 23 a l'Auditorium de Palma?
1: Nosaltres el vàrem viure com un dia com molt emotiu, ple de família, d'amics, de gent que li feia ganes veure cap pel·la després d'anys de veure molts amunt a l'Auditorium també, no? I hi havia una mica el públic que mos coneix de sempre i després aquella gent que feia estona que no mos veia i que li feia il·lusió veure un concert molt complet, no? Perquè, clar, implicava, a part de la part musical, tota la part d'escenografia visual, que darrere hi havia molta feina d'imatge, no? De projeccions, de llum, i va ser molt guapo, perquè l'Auditori com a espai ho permet, tècnicament és una sala fantàstica perquè està equipadíssima, i després els nostres tècnics varen fer molta feina en aquest sentit. Varen projectar audiovisuals de Jossi Malis i de na Júlia Dot, que han fet per cada una de les peces un acompanyament visual molt especial, i després tot el disseny de llums era de Toni Adrobé, que també, bueno, mos acompanya i mos coneix i sap cap on mos ha de dur amb s'il·luminació, i va ser una feina fantàstica. I la part sonora també, perquè en Paco Ballester, que és el nostre tècnic, ha fet molt d'anys feina a l'Auditorium, coneix molt bé la sala, i la veritat és que mos vàrem sentir còmodes. Va ser un concert molt viscut, jo diria com a molt nu, perquè va ser molt directe, molt, no hi havia res enregistrat, la gent estava molt a prop de l'escenari. Va ser molt guapo, una cosa com molt autèntica.
0: El disc Morgan ha estat presentat, òbviament, a les diferents plataformes digitals musicals, però també en físic. Què trobem en el disc en físic?
1: En el disc físic hi ha la part, igual que quan obris un llibre, no? Que pots tocar, que pots olorar, pots, no? Hi ha tota la part de disseny, que complementa molt bé les cançons, perquè veus en Morgan, veus els colors, veus les textures i veus l'explicació de cada cançó, i també és per cada disc, i està explicat allà, no? Llavors, tenir-lo físic també és entendre-lo més, perquè tota la part material el que fa és, bueno, això mateix, no? Materialitzar moltes idees, i quan ho veus i ho toques encara ho entens més. I la gent que no va venir en el concert o que no mos pot veure en directe, després tenir el disc és com a poder complementar la part de contingut i entendre cada una de les peces d'una manera diferent. Hi ha les lletres nostres escrites, hi ha tota la part de persones que han participat també amb els noms i llinatges, i ja fas una composició de tota la gent que ha participat. La part del disseny i la il·lustració per jo és preciosa, l'ha fet en Júlia Dot i és fantàstica. I no sé, que hi hem posat com a molta cura, i jo crec que això se nota, no? Quan fas una cosa amb tant de detall i tanta dedicació, jo crec que bueno, que això és un producte que se nota.
0: El grup, la formació Capella, al llarg de la seva trajectòria, ha tingut actuacions tant a Mallorca com a fora del territori, a diferents indrets de l'estat espanyol, també a Europa. Heu participat a la vegada en events importants i ara estem recordant que, per exemple, heu compartit escenari amb una llegenda com en B.B. King. Quines experiències en recordes d'aquests, els vostres 32 anys primers, Bego?
1: Doncs, ja has dit, l'experiència amb B.B. King va ser fantàstica, perquè, a més, és una persona acollidora, propera, que ens va fer sentir com a molt bé, perquè que després de compartir amb ell escenari ens cridés per anar al seu vestidor i estava allà amb fruita única i exclusivament, i mos la va oferir, mos va agafar el disc, no sé, una persona tan entranyable que varen dir, ostres, saber haver-lo conegut també en aquesta vessant, no? I va ser un luxe, això ho recordem fantàsticament. Després una altra aturada especial dins aquest viatge de 32 anys va ser els Premis Max a Sevilla, que vàrem ser la banda sonora dels Premis Max allà en el Teatre de la Maestranza. Vàrem estar una setmana amb gent fantàstica del teatre, de la dansa i de la música, tots junts allà visquent i preparant la gala, i allò va ser amb el Dena Teatre, amb Dago i Dago, amb Antonio Canales. Bueno, va ser com una experiència i dius, ostres, què m'ha passat, no? Vàrem anar també al Festival de Leipzig fa uns anys, i en el Grand House, que és un espai de no sé quants de pisos, ple de gent, perquè allà la gent, quan hi ha el festival a capella de la ciutat, tota la ciutat se converteix en un escenari, llavors allà estava tot ple, i miraves cap a dalt i no t'acabaves amb la mirada la quantitat de gent que hi havia, i clar, dius, ostres, a més si tindré pànic escènic, no? I això ho recordem també com a una, no sé, un moment molt increïble. I també, per exemple, hem vengut a Girona, vàrem estar a Sala Luz de Gas a Catalunya, a Barcelona, vull dir que, no sé, que també hem fet coses més properes, per exemple, nosaltres aquí hem cantat en el Torrent de Parells, no sé, hem fet espais impressionants, alguns de més a lluny i alguns de més propers, que no li volen llevar importància tampoc, perquè ho hem viscut com a molt intensament. I bueno.
0: Ja per acabar, Bego, suposem que a partir d'ara continuareu presentant en directe aquest treball, Morgan.
1: Aquesta és idea, perquè després de tanta feina convendria donar-lo a conèixer quan més millor, no? I tenim molta il·lusió per això. Ara fa estona que no venim a terres catalanes, excepte en el Festival de Girona, que fa molt poquet que sí que hi vàrem anar, i que va ser, la veritat és que sempre que hi anem és un gust. Però bueno, estem fent calendari de gira. El que passa que, com que estan recents els discs, que encara no han tancat algunes dates. I sé que, bueno, que per exemple, aquí estan mirant a diferents pobles que tenen auditoris així amb aquestes condicions, i després farem també formats més reduïts, allà on no hi hagi tant de necessitat tècnica, sinó que també puguem presentar amb un format més reduït la part de Morgan que volem donar a conèixer, perquè pensam que val la pena. I bueno, pendents de tancar dates, i si algun programador mos està sentint, que s'animi a fer el contacte, i estarem encantats de poder fer el concert.
0: Doncs ja ho sabeu, Capella tenen un nou disc al mercat, el títol és Morgan. Hem estat parlant amb una de les seves components, amb la Bego, i això sí, et desitgem el millor, Bego, i moltes gràcies per haver-hi compartit aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies, la veritat ha estat un plaer.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres a les 10 de la nit, Joïna al Cementiri Vell de Garriguella. Una hora més tard, a les 11, Ginesta al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I també divendres, però a 11:45 de la nit, Le Coq al Cementiri Vell també de Garriguella. Passem ja a dissabte, recordeu, a les 6 de la tarda, s'enceta l'edició 2026 del Festival Canet Rock amb les actuacions de Figaflowers, Musca, Detallets, Julieta, Buos, Su, Els Catarres, Doctor Prats i Mama Douxa. Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, recordeu, dissabte, Pepet i Marieta i també Auxili a la platja rajada de Capdepera. El Bar Mengou estarà a partir de les 8 del vespre al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A la mateixa hora, Bru, Gerard Taledo i Pastora, els antics rentadors de la famosa de Juneda. I a les 8 del vespre també, Judit Nederman a la finca Can Moragues de Riudarenes. Passem ja a 9:15 del vespre. Recordeu, dissabte, actuació a Can Visa de Vilassar de Mar de Magalí Sare. A les 9 del vespre, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba al Prat de l'Església de Sant Feliu de Fontcoberta. A les 10 de la nit, Joan Miquel Oliver al Celler Cooperatiu d'Espolla. I a les 11, Masoni al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. Passem ja a diumenge, a partir de les 7 de la tarda, a l'Osa, al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A les 7 de la tarda, també Carla San José i Adrià Pujol Cruells a la Concòrdia de Sant Climent de Sescebes. A les 8 del vespre, els Catarres al Parc de Vallparadís de Terrassa. A 10:15, els Amics de les Arts a la platja de Portbó de Palafrugell. A les 10 de la nit, Tomeu Penya al Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I per últim, a 11:45 de la nit, en diumenge, Trèvol al Parc de Vallparadís de Terrassa.
0: Notícies a Actualicat.
1: La cooperativa El Galliner i l'Ajuntament de Tàrrega han presentat l'Envolta't, un nou festival de música de petit format que neix amb l'objectiu de viure la música de prop i donar a conèixer propostes de diferents estils. El cartell de la primera edició inclou 7 concerts en 7 espais singulars i poc habituals de la ciutat, que tindrà lloc al cap de setmana del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre. El cartell inclou noms com Xari Maresté, Ferran Palau o Olga Soet. Cada concert té un aforament reduït i una atmosfera cuidada i se celebraran, com dèiem, en 7 llocs diferents, 2 dels quals secrets que el públic no descobrirà fins que hi arribi. A més, la proposta es complementa amb una copa de vi i tapa de productors locals. Ja ho sabeu, doncs, apunteu-vos a l'agenda, nou festival L'Envolta't a Tàrrega, aquesta primera edició del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Avui tenim la visita aquí a Actualicat de la violinista, cantant i compositora Bruna Enfruns, que acaba de treure el seu primer disc, recordem, d'aquells que abans anomenàvem dels grans, amb 11 cançons en concret aquest, el títol Cabells al vent. Hola, Bruna, i benvinguda aquí a Actualicat.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, Bruna, transformes les influències de la música americana, podríem dir, en un relat personal arrelat al territori amb aquest disc, no?
2: Sí, correcte. Ho he portat bastant a casa, perquè al final és la manera de connectar amb els aquí, que és el que vull.
1: Bruna, com estàs vivint aquests primers dies amb el disc al carrer? Quines són les primeres sensacions?
2: Molt contenta, emocionada de per fi que la gent pugui escoltar les meves cançons. Aquestes cançons és veritat que ja fa temps que les he anat tocant en directe, però clar, poder-les tenir gravades tal com a mi em sonaven a dins el cap, doncs és un somni, la veritat. I contenta amb la rebuda també que han tingut, per ser alguna mica nou i que no sabia ben bé com s'ho agafarien, no? El country aquí no és una cosa que es porti molt, però contenta, la veritat, amb ganes de fer concerts.
1: En aquest disc podem trobar cançons en català, però també en anglès, no?
2: Uh-huh. Sí, exacte. Jo sempre he escrit en anglès, però és veritat que aquest disc tenia ganes de fer-lo en català, i això, sí, ha estat un repte per mi escriure en català, encara que no ho sembli.
1: Es nota que vas passar un temps visquent a Austin, a Texas, no?
2: Sí, exacte. Tot això, bueno, va venir una mica d'aquesta estada que vaig estar el 2021 a Texas, i d'allà vaig sortir com superinspirada, amb ganes de dedicar-me a la música i de fer concerts i de reviure una miqueta el meu esperit musical, que havia quedat una mica atrapat en la pandèmia.
1: Bruna, Cabells al vent transmet una imatge molt visual de llibertat, de desconnexió, potser de deixar enrere el passat. Què representa exactament aquest concepte per a tu?
2: Per mi, Cabells al vent és un disc una mica de la llibertat, els viatges, a tenir por de sortir de la zona de confort, això de deixar-se els cabells, no?, i baixar la finestra. I sí que és un disc per mi una mica nostàlgic, perquè sí que hi ha moltes cançons que ja fa uns quants anys que estan escrites en una altra etapa de la meva vida, però alhora també connecta molt amb l'ara i amb les meves ganes de viure i en aquesta nova etapa en la que estic. Així que jo crec que és un disc, això, que qualsevol que l'escolti li donaran ganes d'estiu i de viatjar i de viure la vida.
1: En quant a sonoritat, què podríem destacar d'aquest disc?
2: Doncs jo crec que la instrumentació, perquè és la majoria, doncs, són instruments que sí que la guitarra, la baix i la bateria hi són sempre, però en aquest cas a mi em feia molta il·lusió ficar-hi la mandolina, bueno, el violí, no?, que és el meu instrument, que també hi és bastant present, l'harmònica, que són instruments molt típics del country, del bluegrass, però que aquí no són molt vistos, i crec que això també fa que li doni un aire molt diferent del que estem acostumats a sentir.
1: Quines col·laboracions has tingut?
2: Doncs en aquest disc col·laboro amb la Victòria Vilalta, que és una cantautora olotina, que de fet és una de les participants del Sona Nou d'aquest any, i res, som amigues de fa temps, ens vam conèixer a l'època que jo estudiava a l'SMUC, i mira, em feia il·lusió fer una col·laboració amb la cançó de Nit d'estiu amb alguna noia, crec que les dues veus queden molt boniques en aquesta cançó, i mira, quan vaig pensar en la Victòria va ser, ella em va dir que sí de seguida i ho vam tirar endavant, i la veritat és que, bueno, m'agrada molt com ha quedat la combinació.
1: El disc Cabells al vent, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
2: Doncs ha estat enregistrat a la planta del mig, a Sant Celoni, que és l'estudi del meu amic l'Aleix Triador, que és guitarrista, cantautor i productor. I ell m'ha produït el disc. Ell també em va produir el meu primer EP, i ell connecta molt amb el meu estil, també sap perfectament, bueno, és com si, o sigui, sé que ningú més que ell entén més bé que ningú les meves cançons, així que estic supercontenta de treballar amb ell també sempre.
1: Normalment els discos prenen una nova vida quan es defensen dalt de l'escenari. Com serà la gira de Cabells al vent? Què es trobarà al públic que vingui a veure't?
2: Doncs mira, de moment Cabells al vent és en format petit, format més íntim, duet amb l'Aleix, però bueno, la veritat és que tot i ser només dues persones, jo crec que queda molt xulo perquè jo agafo el violí, la guitarra, l'Aleix també les guitarres, a vegades també agafa el pedal, vull dir que jo crec que tot i ser un format petit és molt, molt dinàmic i molt xulo. Crec que encertem bastant l'essència de cada cançó, però sí que és veritat que d'aquí a llarg plaç, no sé a quin plaç estic parlant, però m'agradaria molt provar format banda. El problema que això ja porta una mica més de temps d'organitzar, però sí que m'agradaria que la gent pogués escoltar les meves cançons doncs, en el seu màxim potencial, no? Que és amb una bona bateria, una bona base. Però bé, bueno, temps al temps.
1: Doncs, mentre tant, ja ho sabeu, podeu trobar, podeu escoltar Cabells al vent de la Bruna Enfruns a les diferents plataformes digitals musicals. Bruna, un plaer tenir-te aquí. Molts èxits amb aquest disc, que segur que volarà molt lluny.
2: Tant de bo que sí. Merci.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i feu el possible, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau. No.

0: Y las patatas, y tú dices, ¿esto qué cosa es? Sí. Entonces, es muy interesante el hecho de que uno tenga referentes cuando uno viaja al extranjero. Lo mismo le pasa a los catalanes que han ido a Cuba. Es decir,
1: O a México.
0: Cuando Bacardí llegó a Cuba, ya estaban los catalanes en Cuba. Por eso Bacardí pudo ser el ron, igual que Partagás. Uh-huh. Es decir, esto ha sido...
2: Partagás, que tiene unas empresas...
0: La fábrica de tabaco más grande de Cuba. Hoy... Sí. Sigue siendo Partagás, hecha por un catalán. Hace 1,000,000 de tabacos en Cuba, igual que el ron. O sea, aquí no se está hablando de empresas o emprendedores que ya acabaron. No. Es decir, Cuba sigue produciendo hoy 1,000,000 de puros en el mundo gracias a esa empresa que quedó Partagás.
2: Molt bé, gràcies. De totes maneres, tenim en el Toni Padilla, que és, li agraïm moltíssim que s'hagi connectat amb nosaltres, per parlar de futbol. A veure, i les darreres declaracions d'en Florentino?
0: Oh, no, esto...
2: Com les has vistes tu, Toni?
3: Bé, és una excessió de poder, no? Al final crec que el futbol ha evolucionat molt cada cop cap a un negoci en què es mouen cada cop més xifres de diners, amb personatges doncs, molt amb certes tendències autoritàries. Ara que parlàvem, per exemple, de Donald Trump, era bastant inevitable fer un paral·lelisme amb l'ètica i amb el laboratori de Donald Trump, perquè s'assembla bastant, no? Són senyors que s'han fet a si mateixos, que es pensen que sempre guanyaran, que no accepten un no, que es consideren a si mateixos el millor president de la història, sigui d'un club esportiu o sigui d'una nació, que veuen que tothom és enemic seu, que castiga la dissidència, i al final, per entendre una miqueta el que va fer l'altre dia, va ser perquè va entendre que havia d'aconseguir que es deixés de parlar dels diferents escàndols que té dins el club, però també perquè per primer cop en molts anys s'està organitzant una oposició que tenia una certa possibilitat de fer-lo fora de la presidència del Real Madrid, al voltant d'una sèrie d'empresaris, d'empreses que es porten malament amb ell, de sectors de la banca, aquest jove empresari del sector de les renovables, el senyor Riquelme, d'origen alacantí. Doncs quan va començar a veure que la premsa començava a parlar de que aquesta candidatura es prepara i que ell ja està doncs, molt cansat i molt gran perquè té 79 anys, el que va fer, i és el més important a nivell de conseqüències que tindrà, el que va fer és convocar per sorpresa eleccions en 20 dies per desactivar a tothom, per desactivar qualsevol oposició. Llavors, així es podrà sortir reescollit i així també dona un missatge de tranquil·litat a tots els grans fons inversors nord-americans als quals hi deu diners d'aquesta obra faraònica que s'ha fet amb el nou estadi Santiago Bernabéu. Per tant, tranquil·litzava els inversors, desactivava l'oposició i ajudava a generar aquest discurs doncs, tan populista, tan trumpista, que està molt de moda de tothom ens odia, tothom és enemic nostre i malgrat tot nosaltres som els millors.
2: Gràcies, Toni Padilla, perquè tu ets un excel·lent redactor de l'Ara d'Esports, això que quedi ben clar. I ara...
1: Jo, perdona que digui, Teresa, també molt ràpidament, que com a madridista també em va semblar esperpèntica la roda de premsa de Florentino. La censura mai m'agrada i, per tant, pues, això.
2: D'acord. Hem deixat dir alguna cosa. Només una cosa jo volia dir, que nosaltres, en aquest cas, regalarem un parell de llibres a la gent que ens escrigui per les xarxes.
0: Exacte.
2: I com que nosaltres hem decidit activar-nos en l'Instagram, ara et voldria demanar que diguessis tu quina és, i la direm un parell o tres de vegades abans d'acabar el programa, quina és la nostra identificació, la identificació del Cruïlla d'Europa a Instagram.
1: Sí, doncs és Cruïlla... O sigui, @Cruïlla/Europa 2.0.
2: Ho pots tornar a repetir?
1: Sí, @Cruïlla/Europa 2.0. Aquestes coses de les xarxes, que molts noms estan agafats i, per tant, doncs...
2: No, està bé. Doncs la tornarem a dir perquè, evidentment, serà un llibre signat per a l'autor, pel senyor Arsenio Rodríguez Quintana, el seu biògraf, i per la persona que ho ha divulgat en els diaris.
0: Es muy interesante. Yo en el libro hago un análisis precisamente de los artículos que han salido antes. Yo en realidad publiqué el primer texto sobre Cisco en mi blog. Yo tuve un blog que todavía lo uso, pero menos, que tiene más de 2,000,000 de visitas, y precisamente en este blog fue donde me escribe la familia por parte de padre, me escribe al blog y yo entro en contacto con la familia a partir de publicar en el blog un texto sobre Cisco Betancourt que estaba completamente desaparecido de la prensa y una persona que tuvo una presencia increíble en el fútbol catalán. Hay que decir que jugó más de 100 partidos con el fútbol catalán.

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram, @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga.
0: I en teníem una altra, i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una puntualització, però és que és curiós, perquè al Siscu també li agraden molt els Beatles, no?
2: Claro.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacte.
1: De Toros de Barcelona, al concert, l'any 65.
0: Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta? Sí.

0: programa bastant farcit, aquest.
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenado mucho.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que
1: has aún... d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. O sea, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja que puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adulcorar o a blanquejar aquesta imatge i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50, no? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també van a la capital i, bueno, suposo que deuen
2: anar. Claro.
0: I, clar, ja van al luxe, no?
1: Molt bé, doncs fins aquí. Dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I a tot
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món.
1: I ell... sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
0: Gràcies, Toni.
1: Gràcies, Toni, per haver estat aquí.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
2: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
2: En Amazon.
1: En Amazon, ara avui dia tot és així, però sobretot a les llibreries.
2: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé. Adéu.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'autor. Avui amb el mestre Antoni Mas i Bou. I la primera sardana que escoltarem del mestre Antoni Mas és la que porta per títol Rubí, una joia, i ens la interpreta la cobla Jovenívola de Sabadell.

Per la cobla juvenívola de Sabadell acabem d'escoltar la sardana Rubí, una joia del mestre Antoni Mas i Bou. Antoni Mas i Bou neix a Caldes de Malavella el 18 de maig de l'any 1945. És pianista, compositor i director d'orquestra. Procedent d'una nissaga de músics, el seu oncle era el compositor Francesc Mas i Ros. Ha estat director de les cobles La Caravana entre els anys 1975 i 1976, La Marina des de l'any 1977 i fins al 1990, i de la qual fou impulsor i membre fundador, de La Meravella entre l'any 1990 i el 1994 i de La Salvatana entre l'any 1994 i el 1997. Ha estat vinculat al món de l'havanera i en entitats de gestió vinculades als drets dels músics. Així va ser dues vegades president del Sindicat de Músics de Girona, president de la Societat Cooperativa Músics de Catalunya, president de l'Associació Cultural Musicat, fundador i gerent del grup de gestió Musicat i president de la Unió de Músics de Catalunya. Ha estat director musical de diversos espectacles com Acoblats amb el grup de Vaneres Portbó i la Cobla Montgrins i A prop del mar amb la cantant Nina. I escoltem una altra sardana del mestre Antoni Mas i Bou. És la que porta per títol D'Ull de Catalunya i ens la interpreta la cobla La Salvatana.

En interpretació de la cobla La Salvatana, acabem d'escoltar la sardana d'Oll de Catalunya del mestre Antoni Mas i Bou. Com a compositor, el mestre Antoni Mas acredita més de 100 títols enregistrats i diversos premis en concursos de diferents gèneres musicals. És el compositor de l'actual himne del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona, amb lletra de l'historiador espanyolista Juan Segura Palomares, que es va presentar durant la cerimònia del centenari del club el 14 de novembre de l'any 1999 i ha estat enregistrat per l'Orfeo Català i l'Orquestra Simfònica del Vallès. És autor de gairebé 80 sardanes amb títols com La sardana de Rubí, La nit d'or, Guíxols, capital de la sardana, Ofrena a Tossa, Nit d'argent, La nit dels músics, El bosc dels enamorats o Rubí, una joia. I la següent sardana que escoltarem del mestre Antoni Mas i Bou és la titulada La nit dels músics i ens la interpreta la cobla La Salvatana.

La nit dels músics del mestre Antoni Mas i Bou és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Salvatana. L'any 2016, el mestre Antoni Mas va publicar Històries de músics, un enfilall d'històries de músics que ell mateix va viure personalment o que havia sentit explicar als companys durant els gairebé 60 anys de la seva vida professional. Antoni Mas centra el treball en el món del que en podríem dir els vells músics, aquells que s'estaven un mes seguit fora de casa, tocant per pobles d'arreu de Catalunya o de l'estranger, i que durant aquell temps ho compartien tot. Donem ara pas a la cobla La Principal de la Bisbal. L'escoltarem interpretant la sardana Guíxols, capital de la sardana, del mestre Antoni Mas i Bou.

En interpretació de la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Guíxols, capital de la sardana, del mestre Antoni Mas i Bou. Acabarem els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Antoni Mas i Bou escoltant la sardana de Rubí, interpretada per la cobla, la principal de la Bisbal, tal i com va sonar el dia de la seva estrena, el 28 de juny de 2026, a l'església de Sant Pere de Rubí.

0: del mestre Antoni Mas i Bou i per la cobla La Principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana de Rubí. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Antoni Mas i Bou. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia. Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l'entrada aquest migdia de la Marinada. Borrell, a més, ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades ja són 2.370, però l'incendi podria assolir un potencial per cremar-ne 30.000. I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana viurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres unirà el Fòrum amb l'Estadi Olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I d'altra banda, el govern ha engegat el desplegament de la tecnologia Building Information Modeling, que substitueix els plànols clàssics per models digitals 3D per automatitzar llicències d'obres i permisos ambientals. L'impuls de la metodologia ha suposat una inversió de 3 milions d'euros i vol reduir la burocràcia fins al 50% els temps de tramitació dels procediments. I el professor de la Universitat de Lleida i expert en musclo zebra, Antoni Palau, avisa que les incidències provocades per aquest mol·lusc en conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'apliquen mesures estructurals. Així ho ha dit en una entrevista a la CN, on també ha explicat que els principals perjudicis són el col·lapse total o parcial de canonades, així com la pèrdua de pressió d'aigua. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim. Sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Braid, el canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Fórmula Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida, les cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret i ha demanat, això sí, a la població que es mantingui confinada, advertint que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre a casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins a casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades pel foc ja són 2.370 i, d'altra banda, els Mossos mantenen detingut l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660. D'altra banda, avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels punts dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. I marxem ara fins a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, que dona avui el tret de sortida a una de les cites marcades al calendari, la mostra d'artesania. La cita omple el centre del municipi de parades, oficis tradicionals i activitats per a tots els públics. Des de Ràdio Vitamènia ens ho explica Paula Boada.
3: Els carrers del centre de Santa Maria de Palautordera acullen des d'aquest matí una nova edició de la mostra d'artesania. Durant tot el cap de setmana, desenes d'artesans exposen i posen a la venda les seves creacions, amb activitats per totes les edats. Enguany, la principal novetat són els jocs d'aigua, pensats perquè els visitants puguin refrescar-se durant la visita. Ho explica Glòria Caumons, membre de la Unió de Botiguers i Comerciants.
4: I aquest any, amb alguna novetat pels més petits, a les tardes tindrem jocs d'aigua al carrer del Peix, perquè ens puguem refrescar tots plegats.
3: La mostra, organitzada per l'UBIC, es podrà visitar avui fins a les 9 del vespre i demà de 10 del matí a 8 del vespre. A més, tornarà a coincidir amb una altra cita important pel municipi, el Clar de Lluna, amb l'objectiu d'omplir els carrers del centre de visitants durant tot el cap de setmana.
1: I acabem parlant de cultura al Festival Cap Roig, on Bryan Adams l'ha obert portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Braid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
2: els
1: sobre...
2: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat també elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions poden ser molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: La superfície afectada fins ara, segons els agents rurals, és d'unes 2.200 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà continuaran igual, almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Tot això ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
1: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I un altre incendi en aquest cas, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C-35. Es preveu que les tasques puguin durar hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. En aquest sentit, recordem que els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I recordem també que avui Barcelona es converteix en el punt central del ciclisme mundial amb el tret de sortida del Tour de França, amb una primera etapa contrarrelotge d'uns 20 quilòmetres pels punts més cèntrics de la ciutat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó preferit de les ones, el lloc on la ràdio es converteix en un viatge màgic i increïble.
1: Una salutació ben forta a tota la canalla, a les mares, als pares, als avis, les àvies i a totes les famílies que esteu amb les orelles ben obertes per escoltar els dos contes que us portem avui.
0: I és que tenim per davant 30 minuts fets a mida per somiar. Portem una setmana més una bona dosi d'emoció, d'aventures trepidants, misteris per resoldre i riures assegurats.
1: I tant que sí, Lluís, perquè avui tornarem a obrir de bat a bat el nostre bagul de les paraules perdudes, que estan desitjant sortir al vostre encontre. També farem una parada a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre d'aquells que no es poden deixar de llegir.
0: I com que un bon conte entra molt millor amb una mica de ritme, no ens oblidarem de la música, que ens acompanyarà per tancar el programa ben amunt, movent l'esquelet.
1: I tant, així que ja ho sabeu. Acomodeu-vos bé, apagueu els llums si voleu i deixeu-vos emportar per la màgia de la imaginació.
0: Sobre les pàgines del nostre gran llibre, anem a la pàgina 578 i ens ha sortit, a veure... Doncs mira, girem la primera pàgina i ens endinsem directament amb un jardí espectacular, ple de roses flairoses, margarides de colors i geranis violats. Un jardí on passa una cosa extraordinària. Les flors parlen i, a més, tenen sentiments.
1: Doncs totalment així com ho esteu escoltant, Lluís. En aquest jardí hi juguen dues germanes que són com la nit i el dia. D'una banda tenim la Laia, que és alta, esvelta, i té uns ulls verds preciosos, però és tan vanitosa i antipàtica que es dedica a espatllar les flors només per avorriment. I de l'altra tenim la Maria, una nena de 6 anys, riallera, superafectuosa i que té el do especial d'entendre el llenguatge de la natura.
0: Un bon dia, una bellíssima papallona de color blau lluminós arriba al jardí. Totes les flors més presumides es posen mudes esperant que es posi damunt seu. Però, per sorpresa de tothom, la papallona blava tria de manera exclusiva la ruda, una planta silvestre senzilla, de color grogós i que fa una olor una mica forta.
1: Doncs sí. A partir d'aquí es deslligarà una petita competició entre aquestes dues germanes per veure quin ram es mereix el lloc d'honor al menjador de casa. És una faula preciosa, escrita per la Gemma Mates, que ens ensenya una veritat com un temple, que les aparences sovint ens enganyen i que la bellesa de veritat no és sempre el físic, sinó que neix a dins del cor.
0: Obriu bé els ulls de l'ànima i seguiu el vol d'aquest insecte tan màgic, la papallona. Arriba al primer conte d'avui a l'hora del conte, la papallona blava.

0: Quin jardí més bonic que tinc!
1: Diu la Maria, contemplant l'estol de flors de tots els colors que té al davant. Està asseguda a la terrassa de casa seva, recolzada a la barana, amb els braços plegats i la barbeta sobre les mans, somrient, feliç. Com a cosa natural en ella, entenia el llenguatge de les flors i sabia que estaven contentes de viure allà. No és una nena bonica, però és tan simpàtica i afectuosa que tothom l'estima. Té el cabell molt negre, els ulls d'un color castany clar i la carona plena de piles. No fa gaire que va fer els 6 anys. El seu cos és molt rodonet, sembla una boleta. És molt blanca de pell, però les seves galtes sempre estan rosadetes. Té una germana més gran, la Laia. Als seus 8 anys sembla talment una nina. També és morena, però amb el cabell més castany, no tan negre. La seva pell és d'un to més aviat bru i els seus ulls són d'un color verd intens i de mirada molt profunda. Per la seva edat és bastant alta i el seu tipus és molt esvelt. És una nena que no passa gens desapercebuda i que qui la veu, instintivament, no deixa de fixar-s'hi. La Laia, però, és molt creguda. Com tothom li diu que és tan bonica, s'ha tornat molt antipàtica i poc tractable. Quan estan juntes, les dues germanes, la Laia destaca pel seu físic, però és la Maria la que es fa notar per tot l'encant que traspua. La mare de les dues nenes s'està asseguda en un racó del jardí amb un llibre a les mans. Veu la Laia passant pel costat de les margarides i arrencant-ne alguna sense cap mirament i sense cap intenció de voler muntar un ram. Simplement ho fa per tenir-la a les mans i anar-la aixafant com si fos un tros de paper. La Maria la veu i la renya enfadada.
0: Laia, per què fas malbé la margarida? Li fas mal, i si l'arrenques, es mor.
2: Au, Maria, fica't en les teves coses i no em maregis.
1: La mare se les mira i pensa.
3: Per què seran tan diferents l'una de l'altra? Mira que n'és de bonica, la Laia, però el seu caràcter no té comparació amb el de la Maria.
1: Mentre pensa en tot això, va mirant-se al jardí.
3: Són certament precioses, aquestes flors. Si no fos per aquella ruda d'allà que no hi ha manera d'aconseguir treure, perquè sempre torna a brotar, tindríem un jardí realment fantàstic.
1: Alça el cap per veure la Maria. No pot evitar dibuixar un somriure. És tan manyaga. La veu molt interessada contemplant precisament la ruda, amb una actitud seriosa i pensativa. Gira el cap per veure què és el que atrau la seva atenció i també es queda parada, igual que la seva filla. Hi ha moltes papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava preciosa que no para de volar per sobre de la ruda. Tant la mare com la filla s'adonen que fa molta estona que la papallona no marxa d'allà. Les altres flors tampoc han deixat d'observar-ho i estan estranyades, igual que la Maria, que tampoc ho comprèn. Les roses es miren entre elles. La Maria sent que li diu l'una a l'altra despectivament.
4: No ho entenc. Mira que em fa de pudor i, en canvi, la papallona blava, tan bonica, no ens fa cas a nosaltres, que tenim un perfum tan agradable.
1: Les margarides, tant les blanques com les grogues, també comenten.
5: Per què no ve cap aquí aquesta papallona tan bonica? No n'hi ha cap més en tot el jardí que se li assembli. Què li troba a la ruda?
1: I la nena, a l'escoltar la conversa de les flors, pensa.
0: És veritat, per què ho fa la papallona?
1: Més enllà, la Laia continua fent de les seves amb la primera flor que troba al davant. Ara els hi toca els geranis. N'hi ha de tots colors.
2: Són bonics. N'agafaré una flor de cadascuna, la desfullaré i en faré una catifa. Aniré saltant per sobre, a veure quin color és el que guanya que n'hagi trepitjat tots els pètals.
1: Totes les flors del jardí li tenen por a la Laia. Sempre que en cull alguna, només és per fer-la malbé. Mai en fa un ram ben maco per poder-lo lluir i fer contentes a les altres flors, imaginant-se que algun dia elles també aniran a parar a un gerro perquè tothom veiés el goig que farien.
4: De fet, més val acabar així que no pas anar-nos morint, ple sol i quedar ben seques i lletges. Llavors, també ens tallen, però és per llançar-nos directament a la brossa.
1: La Maria i la seva mare segueixen contemplant el vol de la papallona blava, que no es mou de sobre la ruda, de color groc apagat. Ara s'acosten altres papallones, apropant-se a la blava com si li anessin a parlar. I les flors pensen...
5: Bé, ara serà el moment. A veure si la fan venir cap aquí.
1: La Maria observa, però ben al contrari. Veu que es van posant totes en cercle sobre la ruda, com si fos el més interessant del món. La mare es queda parada i al veure la Laia a prop d'allà, li diu...
3: Fixa't, nena, has vist quina cosa més estranya fan aquestes papallones? Han deixat de volar sobre totes les altres flors tan boniques i s'han quedat amb la papallona blava envoltant la ruda.
1: La Laia es gira i ho mira despectivament, tot dient...
2: Quina bajanada! Veig que la Maria també està ben interessada. Com és possible que us cridi l'atenció una cosa com aquesta? Total, només donen voltes sobre una flor d'olor fastigosa i lletja.
1: La mare abaixa el cap trista i dolguda, pensant que la reacció de la Laia era molt pròpia de la seva vanitat i que si no canviava seria molt infeliç al llarg de la seva vida. Sense proposar-s'ho, mira la Maria. És tan bona nena, tan dolça i tan amable amb tothom que se sent orgullosa de ser la seva mare. La petita continuava observant la papallona blava amb gran interès i gairebé sense moure's de postura, recolzada a la barana, veia la ruda que quasi s'ajupia vergonyosa. Però així i tot, se sentia molt afalagada de veure totes les papallones voleiant sobre ella. Es va fent fosc i totes van marxar plegades, menys la blava, que continua sobre la ruda. Les altres flors no s'ho poden creure.
4: Com és possible que hagi pogut passar això aquesta tarda? Quin encanteri té aquella papallona que ha aconseguit dominar totes les altres, grans, petites, blanques o de colors. Tant és, a totes, com si fossin uns exèrcits. Totes s'han quedat al seu voltant, abandonant les altres plantes del jardí.
1: La Maria va fent que sí amb el cap. Cap d'elles podia presumir d'haver vist voleiar damunt seu la papallona blava. Es fa de nit i arriba el pare de la feina per reunir-se amb la família. Fa un petó a la mare i a cadascuna de les filles. Com sempre, es queda uns moments encisat mirant la Laia, però s'entristeix al notar la fredor de la nena al tornar-li el petó. En canvi, la Maria se li llença al coll abraçant-lo molt fort i aleshores se sent content. Només li manca una mica d'afecte per part de la Laia. S'asseu a una taula per sopar i a la Maria li falta temps per explicar-li l'anècdota de la papallona blava.
0: Saps què, pare? Avui al jardí ha passat una cosa sorprenent.
2: Tonteries teves, Maria.
6: Deixa parlar la teva germana, Laia. No és de bona educació i rompre els altres.
0: Hi havia un munt de papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí. Però n'hi ha una de blava, preciosa, que no parava de volar per sobre de la ruda. Però el més curiós és que la papallona no marxava d'allà, no anava a les altres flors.
6: Mireu, segurament la papallona sap per què ha triat la ruda. Alguna raó de pes tindrà.
1: L'endemà, com cada dia d'estiu, no tenen escola. I una vegada fets els deures, poden sortir a jugar al jardí o fer qualsevol activitat que els vingui de gust. La Laia, a més de ser molt creguda, sempre ha estat gelosa del comportament de la seva germana. No entén per què, quan estan juntes, tothom es fixa en la Maria. Ella mateixa es diu...
2: Mira que sóc bonica jo. No cal ni com ho diguin. Jo ja ho sé ben prou. En canvi, la Maria... sembla una bola, petita i rodona. És lletja i, a més, té la cara plena de pigues. Sembla una pepona.
1: La Laia, tot el que té de bonica, ho té de vanitosa. Per això li resulta impossible adonar-se de quina és la realitat. Segueix observant la Maria i no para de trobar-li més i més defectes.
2: Mira que n'és de pava. Sempre va somrient com si tot fos meravellós i no n'hi haguessin entrebancs ni res. Ah, parlant d'entrebancs, sempre porta els genolls pelats. Mira que n'és de patosa, que dos per tres cau pel terra. Quin ridícul. En canvi jo... sé caminar molt bé, com si fos una model.

0: de la mare i li ofereix el ram tot dient-li:
1: té, mama, posa-la amb aigua. Si la papallona blava li va fer tant de cas, serà perquè és especial.
0: La mare el pren, busca el seu gerro preferit i, tal com li ha dit a la seva filla, li posa aigua i el deixa al mig de la taula del menjador, en un lloc d'honor. La Maria, molt contenta, l'abraça i l'omple de petons. En veure això, la Laia decideix que ella també li portarà un ram, però no com aquell, no, sinó de les flors més boniques que trobi al jardí. I maliciosament pensa:
2: a veure on anirà per a la ruda, llavors.
0: Cull unes roses ben perfumades i, com quan vol també té prou bon gust, aconsegueix fer un pom de flors preciós. La porta a la seva mare tot orgullosa, esperant veure la seva reacció. La mare es queda sorpresa. El recull i espera un petó o alguna demostració d'afecte per part de la Laia, però només veu una mirada de desil·lusió vers la seva germana, des d'aquells ulls verds tan meravellosos. Li agraeix el detall, va a buscar un gerro que té a l'abast i posa aigua i, agafant el ram, el col·loca dins. I la Maria diu:
1: quin ram més bonic, Laia, i quina olor més bona que fan aquestes roses. Que contentes deuen estar. Amb lo presumides que són, ara tindran ocasió de lluir.
2: Jo sí que en sé d'escollir i de fer bé les coses, no pas com tu. Espera a veure quan triga la mare en canviar la ruda per les roses.
0: Però quina és la seva sorpresa quan veu que les deixa a un racó de la galeria. Queda decoratiu, però el lloc d'honor continua sent pel ram de ruda. La Laia no s'ho pot creure. No comprèn com és possible que la seva mare no s'hagi adonat de la bellesa del ram que li ha regalat.
2: No ho entenc. Jo creia que la mare tenia bon gust, però ara ja no sé ni què pensar.
0: Es gira per veure la Maria, que no para de xerrar de les flors i de totes les beneiterieries que li passen pel cap. I a sobre, la mare se l'escolta i li va rient les gràcies.
2: Va, no cal amoïnar-se. No sé què espera la meva germana, pobreta. Ni de lluny podrà ser mai ni la meitat de bonica que sóc jo. Per això la mare està tan per ella, perquè no m'agafi gelosia. A mi ja em veu, no cal que m'ho digui, ella ja sap que jo ho entenc.
0: La mare, tot i que va seguint la conversa amb la Maria, no deixa d'observar aquell gest tan vanitós i cregut de la Laia.
3: Quina penona que em fas, filla. Si poguessis entendre que són la bondat i la tendresa... Pobra filla meva, crec que mai et podré veure feliç, i mira que n'ets de bonica.
0: Està entristida, però continua escoltant-se la Maria. Ben bé, les dues germanes no tenen ni punt de comparació. Sense ni adonar-se, es posa molt seriosa i pensa reflexionant.
3: És ben cert que la bellesa no és el físic. La bellesa és el cor. La ruda és modesta, útil i senzilla. Les altres flors poden ser molt boniques, però la vanitat les traeix. És per això que és la preferida de la papallona blava.
4: I del vol màgic de la papallona blava, que ens ha descobert que la bellesa de veritat s'amaga a l'interior del cor, obrim ja el segon i últim relat de la nostra edició d'avui. I és que, com que la història de la Maria i la Laia ens ha ocupat una bona estona, farem un programa més curt, però carregat de molta màgia.
5: I tant que sí, Lluís. I el tancament d'avui té com a protagonista una nena que es diu Laura i que, a diferència de la Maria, és una miqueta capritxosa. Està acostumada a demanar i demanar i que els seus pares li comprin tot el que li passa pel cap. Però l'últim desig de la Laura és gairebé impossible. És que vol un unicorn de veritat, dels que caminen i dels que respiren.
4: Ah, i els pares, que són molt rics, estan desesperats. Decideixen anar a veure a un mag famós perquè els ajudi. El mag els diu que pot aconseguir l'unicorn, però que el preu que han de pagar és molt alt. És tant que no es paga amor ni amb diners, es paga amb la vida del pare.
5: Wow.
4: Però per amor a la seva filla, el pare accepta el tracte i, patam, es converteix en un unicorn preciós.
5: Vaja, mira, la Laura es posarà a saltar d'alegria en veure aquest animal, però de seguida trobarà a faltar una cosa molt més important que qualsevol mascota màgica. Trobarà a faltar el seu pare.
4: Com no?
5: Una faula colpidora escrita per la Laura Coll que ens ensenya a valorar

0: el que realment necessitem i adonar-nos que l'amor de la família és el tresor més gran del món.
1: Amb tots vosaltres, l'últim conte d'avui, a l'hora del conte, l'unicorn.

0: La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin, no en podien trobar cap. I la Laura no parava de plorar i queixar-se que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció, van anar a trobar a un mag molt famós que els hi havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà, el mag els hi va dir que no hi havia cap problema, que ell els hi portaria l'unicorn, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent, el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare, molt enfadat, li va preguntar on era l'unicorn.
1: No us el donaré si no em pagueu abans.
2: Molt bé, quan val?
1: La teva vida.
0: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que, tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res, el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir:
3: "I el pare on és?"
0: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
3: "Vull que em tornis al meu pare."
1: "I tu? Què em donaràs a canvi?"
3: "Aquest unicorn",
0: contestà la nena molt convençuda.
1: "Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment."
0: La Laura va acceptar i en un tres i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: I continuem trobant paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que, com et deia també la setmana passada, té més d'un significat. Estava en un centre comercial amb la meva família i davant d'una botiga de roba d'una marca molt coneguda, una mare va dir: "Aquest vestit és una ganga." I jo vaig pensar: "Com? Una ganga?" Realment feia molt de temps que no havia sentit aquesta paraula. Recordem el seu significat. Una ganga és un producte o servei que s'adquireix a un preu molt inferior al que normalment li correspon. S'associa normalment amb una compra molt avantatjosa o bé una oportunitat que gairebé resulta un regal.
1: Doncs sí, la veritat és que també fa temps que jo no la usava. Saps on ve aquest significat de la paraula ganga?
0: No.
1: Doncs mira, segons diuen, el significat d'aquesta paraula ve d'un mineral que es diu ganga.
0: Vaja.
1: Que no s'aprofita i es llença. Aquest mineral, quan s'extreu de la mina, està junt amb un mineral que es diu mena. I és més valuós, clar, i s'aprofita, però, clar, el ganga es descarta. També es diu així ganga a un tipus d'ocell. T'ha passat mai, Mercè, que has vist alguna ganga, vull dir, alguna peça de vestir o calçat, i tu has comprat i ha quedat allà a l'armari?
0: Doncs mira, sí. La veritat t'he de dir que sí, perquè encara tinc alguna peça de roba, una o dues, vull dir, molt poquetes, que tenen l'etiqueta. I sempre penso, ho llenço? Però em sap greu.
1: Com era una ganga, oi?
0: Com doncs... que era una ganga...
1: Genial, doncs. Vinga, marxem a la biblioteca.
0: I tant, i tant.

0: Anem a la biblioteca i avui presentem un conte que, mira, em fa una especial, però molt especial, il·lusió, Lluís. Vaig veure per les xarxes, no me'n recordo si Instagram o bé Facebook, un nen que explicava d'una manera molt oberta i natural com se sentia en relació als altres nens. Aquest nen del que parlo té autisme i en parlava d'una forma tan extrovertida, tan clara, i definia amb tanta precisió els seus sentiments i les seves emocions que realment em vaig enamorar d'aquest nen. El conte es diu «Soc la pera». Va dir: «Jo veig a tots els altres nois i noies com si fossin pomes i jo sóc la pera». Per cert, el protagonista es diu Pau. Ens en parles una mica del conte, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Jo també penso que sóc la pera quan he acabat algun guió d'algun conte.
0: Ah, que bo.
1: Vinga, va, el Pau és un nen molt especial. Sovint se sent diferent als altres nens i nenes. En aquest llibre, dia a dia, anem coneixent la vida del Pau i entenent per què se sent així. Amb la voluntat d'abordar un tema tan sensible com és l'autisme i amb el propòsit de conscienciar sobre aquest trastorn de desenvolupament, el Pau ens explicarà les seves rutines, les seves emocions i sentiments perquè així podem ajudar a comprendre totes les persones que tenen aquest trastorn i desfer-se de mites i estereotips. I és que, com diu el Pau, quan la majoria de persones són pomes, és difícil ser una pera. Tot i així, això no és un obstacle per ell i ens convida a pensar i a dir que al final tots són fruites.
0: M'encanta el Pau i la forma com està vivint l'autisme. Realment és un exemple a seguir, Lluís. Així doncs, recomanem a tothom el llibre «Soc la pera», de l'autor Pau Brunet i de l'editorial Patio.
1: I amb la Laura ben penedida i el seu pare convertit un altre cop en humà, aprenem que el millor regal del món és tenir-se els uns als altres. Arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries i acomiadar l'hora del conte per avui.
0: Ha estat un programa més curt, amb,
1: sí,
0: amb dues històries, però quina bona estona que hem passat, eh? Hem descobert el secret de la papallona blava i hem après a no ser tan capritxosos gràcies a l'unicorn de la Laura. I precisament per marxar amb tota la màgia d'aquest animal mitològic, avui ens acomiadarem cantant i ballant.
1: I de quina manera, Mercè? Perquè ens anem acompanyats d'uns amics que mai falten a la nostra festa. Ens acomiadem amb la cançó de l'animal més màgic, l'animal que té banyes de colors i que ens fa volar amb la imaginació. Sonen els grans, el pot petit i el seu unicorn.
0: Doncs vinga, tothom a moure els braços i a fer rodar la banya invisible de la música. Marxem per avui, però recordeu que la vostra setmana que ve us esperem a la mateixa hora a la vostra emissora de ràdio local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i Andorra. Passeu una magnífica setmana.
1: Vinga, sigueu molt feliços, estimeu molt la família, no demaneu tants capritxos i ja sabeu, mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí, preparadíssimes per entrenar la nostra creativitat per darrera vegada aquesta temporada amb la Roser Martínez, la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
2: Hola, tinc unes ganes de vacances, Cristina.
1: Home, tothom té ganes de vacances, em sembla.
2: Sí.
1: Tothom les olora, alguns potser ja les han fet, eh?
2: També és veritat.
1: No sé mai què és millor, si les fer-les al principi o a final d'estiu, eh? Perquè al final d'estiu costa molt d'arribar, però sí. El que els ha fet al principi a l'agost ja no se n'en recorda, eh?
2: No sé què dir-te, tampoc. Ah? No sé, com que al món de l'autònom no tenim aquest problema.
1: No, eh? Jo les faig al gener, que és quan molta menys gent i surt tot més barat.
2: Jo les faig com puc, o sigui que també, mira, no ho sé. Doncs què farem, què farem?
1: Doncs ens n'anem d'anar de viatge, no?
2: Jo tinc la maleta preparada, Cristina.
1: Sí, sí.
2: Tu només has de dir on, quan i com, i jo m'ho poso el carro, eh?
1: Doncs avui farem creativitat amb aquest viatge a través de cançons, ho farem, això, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Com t'ha sortit aquesta idea?
2: Doncs perquè què millor manera que entrenar la nostra ment i el nostre bròquil que jugant amb la música i imaginant-nos, perquè al final és posar-hi fantasia, eh?
1: Clar que sí.
2: Hem d'entrenar el nostre bròquil i la millor manera és posar-hi fantasia. I imaginant-nos què faríem, què no faríem, cap aquí, cap allà, i farem un viatge imaginari que pot ser molt real, eh?
1: Doncs vinga, va, que estem de vacances d'estiu, som-hi!
2: Vinga, va!
1: Comencem!

0: Ai, Roser, doncs jo tinc al meu costat, som molt feliç, ja és estiu i tenim ganes d'anar de vacances.
1: Ai, sí, ja anem de la maneta, estem de la maneta i ja anem tirant. Cap on anem?
0: On anem?
1: On anem?
0: Ai, clar, ui, sempre és el primer problema aquest, eh?
1: Ai, sí, on anem? Mira, jo et proposo una cosa.
0: Digues.
1: Anem a fer turisme aquí, a casa nostra?
0: Oh!
1: Sí, a l'Empordà.
0: A l'Empordà, ens encanta l'Empordà.
1: Però, però a l'Empordà, però anem d'hotel, eh?
0: Home, sí, tant.
1: Anem d'hotel i anem de bé, eh? De guais, eh?
0: D'aquí, un hotel maco, maco.
1: Maco, maco. Aquest de 8 estrelles, eh?
0: El juliol, de 8 estrelles, eh? El juliol a l'Empordà.
1: Ja
0: prepara la butxaca, Roger.
1: Ja els hi posarem nosaltres, les estrelles, eh?
0: Les que falti al costat d'una, nosaltres n'hi posarem 7 més.
1: Vull dir, jo ja estic retallant, ja estic fent manualitats, i ja, ara, abans de quan sortim, ja hi posarem les estrelles a per tot arreu.
0: Doncs m'agrada molt. Fem que els nostres oients vinguin a conèixer l'Empordà
1: mentre
0: tu i jo viatgem. Em sembla molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Doncs vinga, agafem el bus. Com ho fem, això?
0: Agafem el bus, clar, depèn on vulguis anar. Bé, jo tinc cotxe. Tu tens cotxe?
1: Sí, però clar, anem amb un cotxe, no?
0: Podem anar amb carrilet, també.
1: Ai, anem amb carrilet.
0: Per dintre.
1: Va, anem a l'escala, amb carrilet.
0: Comencem a la costa, anem a l'escala.
1: Sí.
0: Vinga, doncs. Va. Al prop del mar. Clar que sí. Vigila amb les gavines, que es caguen a sobre.

0: Ai, si està molt bé aquí.
1: Ai, ara ja m'estic relaxant, Cristina. Deixem una estoneta així a la tombona.
0: I tant, aquí, tiradetes, a Cala Montgó.
1: Ai, que xul. I farem una mica d'esnorquel?
0: Home, sí. Jo et porto a les roques de l'esquerra, és on hi ha els peixitos.
1: Ai,
0: I també podem llogar un pàdel o un caiac.
1: Un caiac, sí.
0: Sí, t'agrada més el caiac?
1: Sí,
0: a mi també.
1: Sí.
0: Perquè el de l'equilibri dalt del pàdel...
1: A mi em costa, eh?
0: Saps què em va passar?
1: Què?
0: Jo els veia per allà, Riells, passant amb el pàdel i una mica enfotent-me pensava, que divertit, saps allò com vulguem dir? I no, t'hi puges a sobre i no és tan fàcil aguantar-t'hi bé.
1: No és tan fàcil, no.
0: Una mica de tramuntaneta, una mica de mar i xof, i ets a l'aigua.
1: Anem amb caia, que anirem més segures i sí, sí, ens anem aquí a fer snorkel, aquell lloc que dius tu.
0: Em sembla molt bé. On és el lloc més interessant on has fet snorkel?
1: Doncs al Port de la Selva.
0: Al Port de la Selva?
1: Sí, sí, sí. La veritat que hi ha un lloc que es diu La Piscina i és molt xulo, hi ha molta... I aquí a Montgó també, eh? A Montgó també.
0: Jo a Mèxic vaig al·lucinar molt.
1: Bueno, estem parlant de l'Empordà.
0: A Tailàndia també, sí. Però saps quina zona em sorprèn molt?
1: A on?
0: Illes Medes,
1: que
0: hi has d'anar, òbviament, amb guiatge, perquè és zona protegida. Però aquí tenim el Port d'en Perris, que és aquesta que hi ha de pedres al baix al poble de l'Escala.
1: És veritat?
0: Sí.
1: Allà no hi he anat?
0: Allà al costat esquerre, sembla que estiguis a un altre món. Te n'has anat a Nàrnia, a Avatar, no ho sé.
1: Això m'ho has d'explicar bé, eh?
0: Sí, sí, després surts i dius, mira, si estic aquí a tres passes de la platja. I en un altre món, de veritat. Agafa les ulleres que anirem cap allà.
1: Doncs vinga, ensenya'm-ho.
0: I per què no hi anem amb bicicleta?
1: Vinga, va.
0: Perquè serem una mica sostenibles i ja saps que l'ho d'aparcar...
1: Va, sí, que a l'Escala anar amb bicicleta està xulo també, eh?
0: I aparcar costa.
1: I aparcar costa.

0: bicicleta, la Roser quasi se'ns espinya, Roser, que s'ha d'anar sí. pel carril bici. Què miraves
1: jo a la dreta? Jo m'animo, i com que me distrec en qualsevol cosa, sí. clar que sí, la gavina, que sí, no sé què, que sí, saludant-nos al carrilet, clar, ja està.
0: No,
1: ja.
0: Roser, vigila, que t'estampes.
1: He perdut la noció del temps, Cristina, no sé ni quin dia som, avui quin dia és, dilluns, dimarts, dimecres?
0: Oh, m'encanta, quan passa això és que estàs literalment de vacances, eh?
1: Totalment.
0: És sí. sempre així, eh?
1: Com en diuen ara, literal.
0: Literalment?
1: Literal.
0: Ah, literal, es diu?
1: Sí.
0: Ah, perdó, no estic a la moda, ara ho he comprovat. Tu, jo tinc gana. Tens gana, tu?
1: Sí, quin dia era avui?
0: No
1: què
0: ho
1: has
0: sé.
1: Dit?
0: És avui
1: dijous?
0: Avui és dijous, sí.
1: Ah, doncs si avui és dijous, saps què toca, no?
0: Home, dijous paella, no?
1: Home! Sí,

0: Que boníssim que estava aquest arròs, Roser.
1: Boníssim. Jo m'he menjat tres plats, Cristina. Oh,
0: ja t'he vist, ja t'he vist, has menjat el teu i el meu.
1: Bueno, com que estan de vacances, és com tot pal, no?
0: Bé, jo he abusat una mica més de les gambetes i dels escamarlans. Per tant,
1: sí,
0: ens hem quedat una mica empatades, eh?
1: I el gelat a postre.
0: Oh.
1: I tot. És que, Cristina, és el primer dia, ja està més llit, però que aguantarem això.
0: És que és una mica el que té l'estiu a la Costa Brava, eh?
1: Ens han deixat anar, ens hem oblidat de tot.
0: És platja, menjar i dormir.
1: Sí, anem,
0: que per cert,
1: ai, sí, quina son. Cuita, perquè amb les bicicletes, jo no vull anar amb bicicleta ara.
0: Ara estàs tip, ara no vols,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, tinc la panxa plena.
0: Fem una mica de migdiada?
1: Sí, però...
0: On? Anem a fer-la a la platja?
1: Sí, no sé.
0: Oh, mira,
1: allà sota l'arbre.
0: Sí, anava a dir, allà hi ha una mica d'ombra, sí, eh, Roser? Perquè, clar, amb aquesta solana potser ens agafa un catatús aquí,
1: hem
0: eh?
1: De parar, perquè si no sortirem rodolant, eh, Cristina?
0: S'ha de saber. Les hores aquelles centrals del dia,
1: sí,
0: de 12 a 4, és innecessari estar a la platja, per
1: no
0: molt
1: cal
0: que estiguem pagant un pastó per venir a gaudir de la costa
1: i
0: a l'estiu, eh?
1: Menys si ens hem menjat tres plats d'arròs, sí, eh?
0: Sisplau, eh? Que
1: no,
0: els talls de digestió també poden passar fora de l'aigua, eh?
1: Anem a sota l'ombra, va, anem a dormir.
0: Anem a dormir.
1: Vinga, va, a dormir.
0: Ai, bona nit, Roser.
1: Bona nit. No, bona tarda.
0: Ai, això...

0: Desperta, desperta.
1: Ai, Cristina, no puc.
0: Sí, va, va, que mira, què és això d'aquí? Mira, ens han deixat una foto polaroid de nosaltres dormint.
1: Oh, no. Mira la gent, que simpàtica que és, eh?
0: Bé, almenys sabem que no estarem penjades a la seva nevera. Ens l'ha deixat aquí de record.
1: Sí, que no els pengin a Instagram, així amb aquestes cares, Cristina, que ja veuràs tu.
0: Mira, si te cau la babeta.
1: Ai, quina gràcia.
0: Va, anem a, ara sí. Jo ja he paït, he dormit, anem a banyar, no?, una mica.
1: Bueno, però es posem una mica glamuroses, eh? Que, home, si ens atreuen aquesta foto i amb la babeta, Cristina, no, no, no, no, no.
0: A veure.
1: Va, agafem una Pamela... Ens posem un pareo...
0: Oh, oh, mira, aquí hi ha una botigueta, vols entrar?
1: Ah, vinga, va, anem
0: sí,
1: a buscar.
0: Sí, a veure, mira.
1: A veure si trobem alguna cosa de brilli-brilli, que ens falta una mica de brilli-brilli,
0: eh? L'encanta, el brilli-brilli, la Roser.
1: Ai,
0: a mi m'agraden aquestes diademes gruixudes que hi ha aquí.
1: Sí?
0: Oh, sí, de color. Sí, jo vaig així tot l'estiu, perquè si no em molesten els cabells...
1: Sí, jo també.
0: Surs del mar i fas clec... I ja estava espentinada.
1: La veritat és que sí, jo també en vull una. Quin color t'agafes tu?
0: Jo el taronja.
1: Jo el rosa.
0: Ai,
1: fúcsia, fúcsia.
0: Anirem superxillones.
1: Sí, sí, que se'ns vegi, que se'ns vegi. Eh?
0: No volies la Pamela, tu, no?
1: Anem així... també, tot.
0: Tot.
1: Mira, una cosa pel matí, una cosa pel vespre, tot. Vinga, va, ben guarnides.
0: I ara ja podem anar a la platja.
1: I ara anem a la platja.
0: Però posa cremeta, eh?
1: Ah, sí, que
0: crema
1: també.
0: Crema protectora.
1: Jo no em vull cremar, eh?
0: Me'n posaràs una mica l'esquena, així.
1: Vinga, va.
0: Amb una mica de massatgito, eh? Que si no, no té tanta gràcia.
1: Ah, jo ens he fet molt, eh? Sí? Massatgito.
0: Ai, aviam.
1: Sí, sí, farem crec.
0: Treu aquí la cremeta. Vinga, som-hi. Ui, cap a la platja.
1: Cap a la platja.

0: Oh, mira, Roser, t'he portat el meu racó secret. Ja sé que hem trigat una mica més a arribar, però a vegades val la pena, no?, fer una mica de camí per arribar a aquella platja que no està, doncs, tan col·lapsada de persones i de nens i jugant i sorra a la cara i aquestes coses. Jo sé que sóc més de pedres. Soc de platja de pedres.
1: Està bé, però està bé perquè m'has avisat i m'he pogut posar les...
0: els escarpins.
1: Sí, perquè a mi em costa, a mi això de plantar els peus ho tinc que tenir controlat, eh?
0: Bé, però com que ja hem dormit, no ens hem pas d'esterrassar, ara anem a gaudir. T'he portat a la zona dels militars, a la zona del Vol Roig.
1: Ai, quin gust. Has jo que sóc d'aquí i no conec aquests racons. I jo, mira, tu ara m'estàs ensenyant.
0: Home,
1: tot,
0: i a part és que és divertidíssim, perquè fixa-t'hi, hem entrat per un bosc. Hem passat un tros amb sorra de platja dalt d'una muntanya que no té cap mena de sentit. I de sobte baixem penya-segat i aquí, amb les roques, mira aquell tronc enorme que hi ha allà.
1: Estem ben distretes, eh?
0: T'encantarà, t'encantarà. Anem a veure peixos?
1: Vinga, va, anem a veure peixos.
0: Ai, quines ganes, sí.
1: Sí. Oh. Escolta'm, t'ha agafat color, eh?
0: Oh, sí. Ui, mira, si es queda el dit marcat.
1: Ja, però és que res de vermell, tu has anat directe a morena, estàs feta una morenassa,
0: eh? És que jo porto treballant al sol des de la primavera, eh?
1: Ai, la tia, anda, que no saps.
0: És que aquest any vull estar morena.
1: Però morena, com la Marina.
0: Com la Marina.

0: Que per cert, aquesta cançó podria ser perfectament la Cristina està morena.
1: Totalment.
0: També lliga, també lliga.
1: No, no, si és que també jo no sé com no, l'hem de canviar.
0: Jo he sentit al principi allò de abanico, abanico, xiringuito, xiringuito. Anem un xiringuito? Anem a fer la tarda.
1: Sí.
0: Mira, però... te portaré l'Olivia.
1: Ah, vinga, va, sí.
0: I després et portaré el bamboleo. I mirarem de punta a punta d'Empúries
1: a... Oh, ja donarem a la Bas Cristina amb el dia que portem, eh?
0: Home.
1: Mira que jo tinc una edat ja, eh?
0: Però els dies així els recordaràs.
1: Sí, sí, això és veritat,
0: el recordaràs.
1: Això és veritat. Sí.
0: Home, és que saps què passa? Que aquí fan concert a les 5, però és que l'altre després hi ha DJ a les 6. Perquè, clar, aquí sempre passen coses, eh?
1: Clar.
0: Després, mira, fan algun bingo també al Breta, ja és un xiringuito una mica més amagat, eh, diguéssim.
1: Sí.
0: Però bé, ens en podem anar i tant.
1: No, però està molt xulo perquè estan allà a les ruïnes d'Empúries, és molt
0: allà,
1: maco,
0: tot
1: eh?
0: Està allà, vull dir que...
1: Tot recomanable. Però, bueno, entre una cosa i altra farem una mica de pausa, no?
0: Vinga, però anem tirant cap al xiringuito, ara?
1: Va, anem al xiringuito. Va, vinga, ens ambientem.
0: Som-hi.
1: Sí.

0: Les xiques...
1: Home, doncs està bé l'ambient, eh? Que, per cert, en català es diu guingueta.
2: Guingueta. No me'n recordo mai, no memoritzo, tenim costa memoritzar.
1: No passa res.
2: A la guingueta. Mira, jo cada cop que vaig amb una guingueta, jo tinc gana. Encara que no en tingui, a mi me'n ve de gana.
1: Però si només fem que menjar i dormir, Roser.
2: Mira, no ho sé, però sempre hi ha un budell buit, no sé què dir-te.
1: I què vols ara així? Potser algú per picar, no farem pas
2: home,
1: algú.
2: Home, que ens expliquin què tenen, no? Segur que tenen patates fregides, alguna
1: vols
2: cosa
1: així. Vols patates fregides?
2: Sí.
1: Aviam, cambrer, sí. Patates fregides?
2: Va, que ens expliquin.
3: Ni eixutes ni humides són bones, les bones patates fregides. Rosses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos, quan ens convé. Ni eixutes ni humides són bones, les bones patates fregides.
1: Doncs la veritat, Rosa, és que les fan molt bones aquí.
2: Estan boníssimes, de m'enamor. A mi m'agrada que m'expliquin les coses, Cristina.
1: Veus
2: aquesta senyora que ho explica bé, això?
1: Sí, sí, eh?
2: Cristina, no te passis, que jo estic parlant i te l'has estat fotent
1: home,
2: totes
1: pues
2: tu,
1: calla,
2: eh?
1: Home, doncs calla, què vols que t'hi digui?
2: Home, porta cap aquí.
1: Ui, Rosa, que em sembla que ens fan fora cops d'escombra. Que ja no queda ningú?
2: Ja? Però aquesta gent, si nosaltres encara tenim marxa per estona...
1: I què hem de fer
2: què?
1: Ara?
2: Doncs pues ens anem a ballar boleries o alguna cosa, no?
1: Home, la veritat és que ja hem menjat, no?
2: Ja està, les patates fregides ja hem fet el fet.
1: Sí.
2: Després ja menjarem més.
1: Sí?
2: Sí.
1: Sempre som a temps, no? Sempre. Un geladet,
2: mira, cal,
1: un... cos... una crep, una gofra...
2: Ai, Cristina.
1: Ara
2: no, ara anem a ballar.
1: Ara no tenia gana.
2: Ara anem a ballar, va.
1: Va, anem a ballar.
2: Vinga, va.
1: Un remember, per favor.

0: feia molts anys que no ballava amb Bisbal. M'agrada molt.
1: Amb Bisbal és estiu. Oita.
0: Sí, home, sí, eh? És que clar...
1: Fa estiu.
0: Molt, molt.
1: Sí, sí.
0: I aquests temes de tota la vida ens agraden, eh?
1: Ens agraden.
0: A vegades, i com més... No ho dic per ella, però com més cutre és millor, eh? A vegades ens
1: home,
0: agraden.
1: Home, és això, l'estiu. Sí, sí, són cançons aquestes petxengueres i que ens facin moure...
0: Jo crec que vull una altra cervesa, Roser.
1: Mira, jo m'estic passant amb les cerveses, eh? Aquesta xevetxa ja no sé ni el que em dic,
0: no?
1: Eh?
0: Tu, sí, tu... és que tu has begut més, eh?
1: Anaves és que a mi m'acusa de seguida, eh?

0: Cristina, vosaltres se veja.
1: Jo crec que necessito anar a dormir.
0: Oi, demà no ens aguantarem,
1: no, ens hem passat una mica, Roser, eh?
0: Una altra xaveta o no?
1: Entre el sol, una altra.
0: Un que xuve la cabeça, una altra xaveta.
1: L'última ja dormí, però, eh?
0: Va, una altra xaveta, sí. I ja està.
1: Sí, eh?
0: Va, vinga, que xuve, doncs, que xuve, que baja, que baja. A dormir. Vale.

0: Tinc molt mal de cap. Estic cremada, posa'm aftersun.
1: Mira, ja ho diu, mira, que ahir noche eras un tigre i hoy un ratón, Cristina, que ha passat, eh? Mucho tigre, mucho tigre.
0: Però ens ho hem passat molt bé.
1: Això és veritat, però vinga, cap a la dutxa, amb aigua freda,
0: espavilar-nos. Sí, i el pròxim dia sortim amb cervesa sense alcohol, que es pot sortir sense alcohol, eh?
1: I tant.
0: I passar-nos-ho molt bé igualment, eh?
1: I tant, no ens fa falta, no ens fa falta. Però ara...
0: Oi, per què tinc un blau?
1: Què t'ha passat?
0: Què vam fer ahir, Roser?
1: Oi.
0: Els autojocs! És veritat que vam pujar els autojocs?
1: Vam anar als autojocs?
0: Vam anar a Luna Park, sí!
1: Ui, com estem, no?
0: Home, sí. Home, sí. Tu li vas fotre fort, eh?
1: A mi m'agrada molt, eh?
0: Sí, sí, no, sí. Ja ho vaig veure.
1: A mi
0: ja
1: m'agrada molt els autojocs, eh? I m'agrada molt el Nino, i tota la música aquesta i l'ambient.
0: Jo et veia que esquivava, perquè li vas ficar l'ull en un i el anaves allà, a aixecar, eh?
1: Flatxada cap allà.
0: Que bé que s'ho va passar. I era un domingo a la tarda.

0: ens ho vam passar tan bé.
1: Ai,
0: bé,
1: sí.
0: Avui farem un dia una mica més relaxadet. Podem anar a fer una ruta per l'Empordà?
1: Sí.
0: No? Anem a veure, per exemple, Pere Tallada.
1: Exacte, sí.
0: Hi ha molts poblets bonics,
1: anem a mirar botiguetes, que jo vull comprar més cosetes.
0: Vinga, va.
1: I artesania, i exposicions.
0: Em sembla bé. Ens podem acostar al càrting, també, unes curses de karts?
1: Ja t'estàs animant massa. Em dic que anirien relaxats.
0: És veritat. No, i a part, que avui a la nit fan habaneres.
1: Ah, això sí, un bon cremat. Mira, i aquell fular que ens hem comprat a color blanc ens anirà molt bé.
0: Home, sí, el farem servir de mocador.
1: Va, treu el mocador.
0: Per la vella lola.
1: Va.
0: Mira, que toco orells de mar.
1: Vinga, va.

0: cantadetes m'encanten, eh?
1: Ai, sí,
0: quina
1: molt...
0: cantada aquí, en dos grups,
1: bé.
0: Home.
1: Sí. Cristina, tu saps que això estem... s'està acabant,
0: bueno,
1: eh?
0: Esclar, és que...
1: I demà mateix, demà, ja hem d'anar a treballar, eh?
0: Ai, bé.
1: És que hem estat apurant fins l'últim moment i ara no ens han deixat un moment per descansar,
0: ja.
1: I demà hem d'anar a treballar. I és una lata ir a treballar. No?
0: No passa res. Però ens ho hem passat bé?
1: Ens ho hem passat molt bé i ho tornarem a repetir,
0: doncs,
1: que sí?
0: El que és la vida, gaudir d'aquests moments que tenim de glòria, perquè treballar sempre tenim temps
1: sí.
0: de tornar-hi, eh?
1: Vivim el moment, disfrutem de les petites coses i fem amb el que tenim.
0: I bon estiu,
1: i
0: a tu i a tots, eh?
1: I animem a la gent que vingui a l'Empordà, a l'Escala i tota la costa de l'Empordà.
0: Sí, bé, ja farem un altre, eh? Perquè hi ha molt a veure
1: sí,
0: aquí, eh?
1: Sí, molt a veure, molt a veure.
0: Vinga.
1: I rei, que gràcies a tothom i que molt bon estiu.
0: Gràcies, adéu.
1: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
0: Ànims amb la fe.
2: Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
3: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria. També ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret. Borrell ha remarcat que tenen una finestra d'actuació fins al migdia, quan es preveu que entrarà la marinada per acabar de tancar aquest flanc. També ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament als 7 municipis del Baix Empordà es mantenen almenys fins que a la tarda es pugui reavaluar la situació. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Hi ha un ordre de confinament a 7 municipis. Les persones que viguin en aquest municipi, sisplau, que segueixin confinades, que redueixin al màxim la mobilitat, apliquem el sentit comú, si un està en una zona molt allunyada d'incendi i té una emergència pot fer-ho, però anem a ser prudents. Ja mateix ha pres la decisió de tancament de l'espai natural de les Gavarres, de tot l'espai natural de les Gavarres. I no descartem fer tancaments d'altres massissos o espais naturals, en funció de les previsions meteorològiques més ajustades que tinguem i de com vagi evolucionant.
1: Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis, perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un altre incendi, en aquest cas un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que propagui. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament sota el nivell 2 de perill d'alerta per incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
7: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
7: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
8: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
7: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
9: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
10: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
7: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
11: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
12: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
13: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
14: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
15: Al Notícies en xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
16: Notícies en xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
17: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. 7 municipis mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres. Des del centre d'operacions, el president Salvador Illa ha explicat que per ara no hi ha danys personals i que els bombers treballen per estabilitzar el flanc dret de les flames. Es mantenen, a més, algunes urbanitzacions desallotjades i es demana a la ciutadania que segueixi les indicacions dels bombers. Més detalls des de Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
2: Es mantenen les restriccions als 7 municipis afectats per l'incendi al massís de les Gavarres. Així ho ha comunicat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, des de la Bisbal d'Empordà. Demanen que es respectin les ordres de confinament i ha recordat que el foc no està estabilitzat. El president català ha llançat el mateix missatge que bombers. És important quedar-se a casa. Escoltem Salvador Illa.
3: Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembli, és la manera d'estar més segurs. Quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir.
2: Una de les urbanitzacions desallotjades és la del Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro. Els veïns hauran d'esperar fins a les 9 de la nit per saber si poden tornar avui a casa seva. El que els han assegurat és que per ara no hi ha danys materials. Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera. Aquest últim municipi de la comarca del Gironès.
1: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i Salvador Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis perquè una dotzena de dotacions treballa en un altre incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. S'hi treballa també amb maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat, doncs, en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2 d'alerta. I un últim apunt ràpid perquè Barcelona, recordem, es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb la primera etapa que recorrerà els carrers de la capital a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
3: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
0: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
0: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
2: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
0: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
0: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
2: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
0: I en esports, com us expliquem avui, primera etapa del Tour de França a partir de les 5 de la tarda des del Fòrum de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant durant tot el matí, set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres. La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem, doncs, a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret perquè el foc podria ser potencialment doncs, molt més gran i arribar a cendres de 30.000 hectàrees. Els preocupa, explicaven fa pocs minuts els bombers, especialment ara amb l'entrada de la marinada. Ho detalla David Borrell, cap de bombers.
6: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i d'irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
5: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat, sobretot en aquests municipis confinats.
7: intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs, del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
5: Al llarg del matí, des dels ajuntaments afectats, ens han estat explicant la preocupació d'aquestes últimes hores, especialment aquesta nit, i han fet una crítica alguns d'ells de la gestió forestal. Escoltem en Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
8: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. És bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. Però cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls hi fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
9: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments, intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i al sector privat de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
10: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs, han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
5: Doncs fa pocs minuts des dels agents rurals anunciaven que han activat el nivell Pla 4 Alça 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit fins divendres a tots aquests 20 municipis i al massís del Parc de les Gavarres.
0: Moltes gràcies, Alba, i seguirem molt de prop aquesta darrera hora en aquest incendi al massís de les Gavarres i amb aquests 7 municipis que continuen confinats al Baix Empordà. Seguim amb més afectacions pel que fa a aquest incendi, perquè pel que fa a les carreteres continuen tallades la GI-660 entre Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i també la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà. En el seu cas, el que està restringit és l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Seguim parlant d'aquest incendi perquè, com veiem, 7 municipis mantenen el confinament i hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i Calonge. En aquest sentit, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
11: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simon és un veí de la urbanització.
12: la respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiarme.
11: També hi ha nuclis de Calonja que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
13: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
11: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
0: El que sí continua endavant malgrat aquest incendi és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
2: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell i Ferran Castelló.
14: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
0: I hem de seguir parlant d'incendis, malauradament, perquè una altra dotzena de dotacions dels bombers treballa en un incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2.
0: I a banda de tots aquests, i tal com ens acaba d'explicar l'Alba Pairet, hi ha una vintena de municipis de la zona de l'Empordà que han augmentat el nivell de perill d'aquest Pla Alfa fins al nivell 4, que és el nivell màxim de risc extrem per perill d'incendis. Canviem ara ja de tema perquè entre avui i dilluns Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
2: Aquest recorregut implicarà importants afectacions a trànsit i de mobilitat. Avui, precisament, primera etapa contrarrellotge. Les restriccions es concentren a Barcelona. I hi ha almenys una vintena de carrers tallats amb algunes barreres físiques que no es podrà travessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital. Ens ho explica Marc Pijuan.
15: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Obrim plana de successos i ho fem amb una última hora perquè un home ha mort en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, com diem, han rebut l'avís cap a 2:15 i per causes que encara s'estan investigant s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta com a conseqüència d'aquest accident. Ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous passat.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
0: I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal implicat presumptament en dos robatoris violents amb armes de foc i 5 assalts a habitatges de Catalunya.
2: En un dels fets comès en un domicili d'Ossoa, a la Selva, van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet 7 detencions entre Barcelona i Girona i s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels trinitaris. Investigats per organització criminal, robatoris violents i amb força i narcotràfic, dos d'ells han ingressat a presó.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de música. Comença la temporada de festivals, en aquest cas el Festival Cap Roig, que ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de ja feia diverses setmanes.
2: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano. L'actuació ha obert la programació de la 26a edició del Cap Roig Festival, que durant les properes setmanes acollirà concerts d'artistes nacionals i internacionals al Jardí Botànic de Cap Roig.
0: Seguim parlant de música i seguim parlant de festivals, perquè el primer dissabte de juliol és sinònim de Canet Rock.
2: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Pla d'en Sala. Durant més de 12 hores fins a veure sortir el sol. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Canet amb la Carlota Tanganelli.
16: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buós i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mon DJ, DJ Trapella i DJ Casu. La directora del Canet Rock, Gemma Racuder, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
17: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes, moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
16: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
0: I encara un altre festival musical, en aquest cas l'Internacional d'Orgue de Poblet, a la Conca de Barberà, que dedica la programació d'estiu als joves organistes de nova generació.
2: El cicle l'obrirà el Víctor Baena aquesta nit a partir d'un 9:15 per reivindicar el talent jove en aquest instrument. Des de l'Espluga FM, Laia Molner.
18: Aquesta nit, la Basílica del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet s'omplirà de la música del jove organista Víctor Baena, format a Madrid, Amsterdam i Hamburg, amb un ampli repertori per un recorregut històric per la influència de l'orgue a Europa. L'organitzador del festival, Pep Gorgori, explica la importància d'aquesta ampliació del festival dedicat al talent jove.
19: Molt satisfets de com està funcionant aquesta edició d'estiu del Festival d'Orgue, que va començar l'any passat, el 2025, amb la idea de donar l'oportunitat d'oferir concerts a l'Orgue Metzler de

0: ...pròpia amb el quintet Ensemble Barcelona Comtal, que avui també actuaran a Molló, al Ripollès. Des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
1: La catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha omplert un cop més per l'estrena del FEMAP, tant amb aficionats a la música com amb representants de les 36 poblacions incloses al festival. Per l'ocasió s'ha pogut escoltar una selecció d'algunes de les millors peces barroques composades a la catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Josep Maria Dotrén és el director del FEMAP.
2: Hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la catedral de Barcelona, tot i que no només a la catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar, i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites.
1: El segon concert de l'Ensemble Barcelona Comtal, encapçalat per la soprano Marta Esteban, és avui a les 7 del vespre a l'església de Santa Cecília de Molló, i el tercer i últim demà diumenge al Santuari del Miracle, al Solsonès. Des d'ara i fins a final d'agost, el FEMAP programa gairebé 50 concerts arreu del Pirineu Català i d'Andorra.
3: Són les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant avui, com no pot ser d'una altra manera, de ciclisme, perquè la primera etapa del Tour de França sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista per a 8:15 de la tarda.
0: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
3: Deixem el ciclisme i ens n'anem ara a l'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el campionat de Catalunya absolut.
0: Durant aquest dissabte, una 60 d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Sabai.
5: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
3: I marxem ara fins al sud de Catalunya, perquè la ciutat d'Amposta, a la comarca del Montsià, és el punt d'arribada de la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon, una prova de 30,8 quilòmetres que ha sortit aquest matí des de Tivenys.
0: Des d'Amposta Ràdio, Tomàs Ginestrà.
6: Aquesta edició ha destacat per la seva gran projecció internacional, amb 62 participants, 17 nedadores i 45 nedadors inscrits de països com el Regne Unit, els Països Baixos, el Canadà o Malàisia, a més de figures locals com l'incombustible Jordi Cervera. Tot i que el cabal del riu és més lent del que es podria esperar, les condicions meteorològiques i el nivell dels atletes han marcat el ritme de la jornada. Lluís Saura, organitzador de la prova, ens explicava com s'està desenvolupant la competició i les previsions de temps per als participants.
7: Avui el que ens ha ajudat ha sigut el vent. O sigui, més que l'aigua ens ha ajudat el vent, que ha fet que el riu, doncs, que sabem que sempre gira el riu aquí a Amposta, ha trigat més en girar. A partir d'aquí, doncs, els nedadors bé, tenim nedadors de molt de nivell, nedadors que només volen fer el repte, i llavors doncs, es separen els grups molt ràpidament i estem veient que els nedadors que tenen molt de nivell ens estan oferint una previsió de temps molt, molt positiva.
6: La prova ha començat a les 7 del matí a l'embarcador de Tivenys. I a 1:15 ha arribat el campió, que ha estat José Javier Montón, del Club Natació Tarraco, amb un temps de 5:06:35. La primera dona en arribar ha estat Elle Clark, del Regne Unit, amb 5:27:08, cinquena a la general.
3: Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga ACB.
0: L'alè francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
3: I seguim amb bàsquet perquè l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
0: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver

0: s'ha proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
1: Anem ara a hoquei patins. El Reus Deportiu anuncia el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
0: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
2: Bé, estic molt content, molt il·lusionat. La veritat és que sento que és el lloc ideal per mi. Un club, pel que he vist, molt familiar, molt proper, tot i ser un club molt gran. Sento que tenim un projecte molt maco.
1: I d'altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
0: D'aquesta manera, el Caldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
1: I acabem parlant de futbol sala, perquè el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir-li el contracte que els vinculava fins l'any 2027.
0: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa, i qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barrejat ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
1: La xarxa.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
4: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: Més incendis, una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
2: Moment ara, precisament, per conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
2: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
4: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contrarrellotge. Les restriccions es concentraran a la capital catalana.
2: I en successos, un home mor en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera.
4: Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
4: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
2: I en els esports, tornem a recordar que la primera etapa del Tour de França arrenca a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. 7 municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres que crema des d'ahir al matí. La superfície afectada fins ara, segons els darrers càlculs dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i les mesures de confinament es mantenen almenys fins aquesta tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret perquè podria arribar a extendre's a 30.000 hectàrees. De moment, des dels bombers, doncs els preocupa especialment ara amb l'entrada d'aquesta marinada i així ho detallava fa pocs minuts en David Borrell, cap de bombers.
7: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonja amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
6: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat.
8: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs, del Parc Natural Protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
6: Des dels ajuntaments afectats hem pogut parlar al llarg del matí i ens han explicat aquesta preocupació que han viscut durant les últimes hores, però també han fet una crítica a la gestió forestal. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i a Daniel Encinas, alcalde de Cubilles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
9: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També és bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
10: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració. Els ajuntaments intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i a sector privat de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
11: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs, han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir, però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. és totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat, i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres, o que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
6: Des dels agents rurals han activat el nivell pla 4 alfa a 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit a les Gavarres fins aquest divendres. Ara estem a l'espera a 6:15 de la tarda per una nova compareixença amb els bombers per actualitzar la informació i a partir de 8:00 del vespre amb el president de la Generalitat de Catalunya.
2: Moltes gràcies, Alba, i com bé ens acabes d'apuntar, seguirem molt atents amb el minut a minut d'aquest incendi al massís de les Gavarres. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí que l'operari que hauria originat aquest incendi fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passarà a disposició judicial. Anem precisament ara a donar un cop d'ull a la xarxa viària perquè arran d'aquest incendi continuen tallades precisament la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac i a la carretera GIB-6703 entre Quart i Madre Manyà està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Com us estem explicant, aquests 7 municipis de l'Empordà mantenen el confinament a causa d'aquest incendi. Més concretament, hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i a Calonge. I en aquest cas, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
12: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a 8:00 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a 9:00 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
13: La respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
12: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
14: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
12: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
2: L'acte que sí que es manté de moment és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
4: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada, a causa de les restriccions de mobilitat, podran recuperar l'import de les entrades.
2: I a hores d'ara tenim un altre incendi actiu, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C-35, on hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui, i treballar també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla PROCICAT.
2: En aquest sentit, els agents rurals han actualitzat el nivell d'alerta del Pla Alfa fins al nivell 4 de risc extrem a una vintena de municipis del Baix Empordà, precisament on es concentra l'incendi de les Gavarres. A més, mantenen el nivell 3 a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2 de perill. I entre avui i dilluns, Catalunya acull el Grand Départ, les tres primeres etapes del Tour de França.
4: Aquest recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, aquesta primera etapa contrarrellotge afectarà sobretot a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats a la capital amb algunes barreres físiques que no es podran atravessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital catalana. En zona tots els detalls, Marc Pijuan.
16: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Obrim plana de successos. Un home ha mort aquest migdia arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc cap a 2:15.
4: Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. A conseqüència de l'accident ha mort el conductor del turisme. Arran del sinistre s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I seguim amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
4: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació per ara continua oberta i està sota secret d'actuacions. Recordem que els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
2: I pel que fa a afectacions, recordem també que Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir d'aquest proper dilluns, després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener.
4: D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Cap Roig, que ha inaugurat la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de feia ja diverses setmanes.
4: L'artista canadenga ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual, Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano.
2: I un altre festival, perquè el primer dissabte de juliol és sempre sinònim de Canet Rock.
4: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el plat d'en Sala durant més de 12 hores i fins a veure sortir el sol. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
17: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, els Amics de les Arts, Buhos i els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin la Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Casu. Ferro. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
18: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
17: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
2: Seguim amb cultura, marxem fins a Tarragona, que tanca aquesta nit el 34è concurs internacional de focs artificials.
4: Ho farà amb focs holandesos en la quarta jornada d'un certamen que ha comptat amb la participació de pirotècnics del nivell estatals i internacionals. Caldrà, però, esperar demà per conèixer el veredicte del jurat. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: Cafero, dels Països Baixos, fundada l'any 2016, posarà el colofó a un gran concurs. És una empresa especialitzada en espectacles d'alta tecnologia i efectes especials. En pocs anys s'ha consolidat amb premis en competicions de la Xina o de l'estat espanyol, com el primer premi al Festival de Focs de Pamplona l'any passat. Hi ha expectació per veure què portaran a Tarragona. Això en un concurs que, per primera vegada, l'han pogut seguir les persones cegues a través de l'audiodescripció en directe per Tarragona Ràdio.
20: Esclaten una sèrie de trons arran d'aigua. Hi ha uns que s'aguanten com vermells fixos, mentre algunes espurnes daurades emergeixen de l'aigua una darrere l'altra, alçant tot de fum.
19: En aquesta edició del concurs de Focs de Tarragona hi han participat pirotècnies de Nàpols, de Castelló, d'Ourense i aquesta d'avui dels Països Baixos.
2: I fem una darrera parada cultural a la plaça de la Catedral de Vic, que ahir va viure la gran final de la Lliga per la Llengua.
4: Una iniciativa impulsada pel consistori biguetà per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida a través de proves lingüístiques basades en jocs i reptes. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Des del 9FM, Caral Tàries.
21: El guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua són els... Pompeu Febre!
22: Així és com es donava a conèixer el guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua de Vic, que va omplir ahir la plaça de la Catedral. L'equip dels Pompeu Febre, format per professors de català de l'Escola Sagrat Cor, van ser els guanyadors d'aquest concurs. Dels 8 equips que van participar a la gran final, 2 eren els guanyadors de la gran final escolar, els segadors de l'Escola Sant Miquel dels Sants i els ganàpies de FEDAC Vic. La resta de la branca popular van competir 2 equips de cada colla de la Festa Major, els Pompeu Febre i Nata Muntada de la colla del Merma, els Triadors i boletaire sense llicència de la colla del Nen i les xerrameques i els llenguados de les adoberies de la colla de la Vella. Les 4 proves consistien en lletrejar paraules, esbrinar refranys, destriar barbarismes i descobrir paraules en fragments de cançons. Els objectius d'aquesta Lliga per la Llengua són els de fomentar l'ús social i actiu de la llengua catalana entre diferents sectors de la població de Vic, reforçar el vincle afectiu i identitari amb la llengua catalana mitjançant activitats lúdiques i participatives i promoure la diversió i el coneixement lingüístic a través del joc, la creativitat i la col·laboració. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia.
2: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Avui ens toca obrir amb ciclisme, amb la primera etapa del Tour de França, que, com hem dit, sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrelotge per equips de poc menys de 20 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista en aquest cas del darrer equip, que es preveu per a 8:15 de la tarda.
4: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
2: Canviem d'esport, ens n'anem al futbol. El Club Esportiu Europa de Primera Federació ha decidit anul·lar la consulta als socis sobre la possible renúncia a la categoria.
4: La decisió s'ha pres aquest divendres després d'una reunió amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els responsables del govern municipal. Segons el comunicat fet públic pel club, l'Ajuntament s'ha compromès a trobar una solució per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa arran d'haver de disputar els partits com a local fora del Nou Sardenya. Sí que... Es manté la pregunta als socis els dies 6 i 12 de juliol sobre quin estadi ha d'acollir aquests partits, Can Dragó o el Narcís Sala.
2: I seguim amb futbol. El Lleida 1939 ha adquirit la marca del Lleida Club de Futbol, una entitat que ha entrat en liquidació pels deutes econòmics.
4: Segons ha anunciat a xarxes socials, l'acord inclou el nom, l'escut i els trofeus de la també desapareguda Unió Esportiva Lleida. El nou club haurà de començar des de quarta catalana, l'última categoria del futbol català.
2: Parlem ara d'atletisme perquè Girona acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut.
4: Durant aquest dissabte, una seixantena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Svai.
0: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
2: Canviem d'esport, ens n'anem ara al bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabuca-Barrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga CB.
4: L'aler francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
2: I l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
4: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
2: Canviem d'esport, en waterpolo el Mediterrani ha anunciat que Ana Marcos i Carlota Peñalver tanquen la seva etapa al primer equip després de 6 i 3 temporades respectivament.
4: Peñalver ja ha estat presentada com a nova jugadora del Club Natació Terrassa.
1: Afronto esta nueva etapa en el Club Natació Terrassa con muchísima ilusión, muchas ganas de aprender y de crecer tanto deportiva como personalmente. Estoy deseando ya que empiece la temporada y de veros a todos por las gradas animando. Nos vemos pronto.
4: També hi ha hagut 5 baixes a l'equip masculí, ja que el capità Álvaro García, Borta Nasibèjic, Gion Diachenko, Àlex Llaurador i Pau García també deixen l'equip.
2: I en futbol sala, el Barça ha arribat amb un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027.
4: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
2: I acabem amb hoquei patins. El Reus Deportiu ha anunciat el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
4: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el club Ganxet fins al 2030.
2: I la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
4: D'aquesta manera, el Caldes continuarà l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofitant per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Oh, Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
0: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
2: Són les 3 de la tarda.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
4: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.

0: és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El Caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai, no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des del Unicorn Pride. No us ho perdeu perquè... jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible això, és imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, i gràcies com sempre també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa, preparats, preparades, comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
0: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, assumpte, d'aquests parlades tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure-us en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestres, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no, de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai. Genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i a Girona.
5: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé... Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: Esto lo tiramos para adelante, como que me llamo Dani y te llamas Jordi.
1: Pues claro que sí, Dani. Sí, el equipo lo está dando todo. Los actores se lo están currando muchísimo, están enseñando un montón. Vamos a hacer la mejor película de la historia.
0: Pues Jordi, a ver, que no me está respondiendo y estamos ya a menos 3 semanas,
1: tío. Alta pasta, que vamos mal de tiempo, no sé, tío. No sé si lo vamos a conseguir, en serio.
0: No, Jordi, cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No me puedes decir esto, Jordi.
1: Tienes razón. Vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío. Claro que sí.
0: Para adelante, Jordi. Después de un año, tío, ya está aquí. 2 semanas, tío, 2 semanas y empezamos.
2: A las 16:35.
3: Deja de defenderse, joder, tienes que ganar. ¡Dame esos cálculos, no me salen!
4: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
5: El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
6: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents, un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
7: Gràcies a tu.
8: És un plaer.
6: Hem vist imatges, hem vist aquesta, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
7: 5 cèntims no, te puc fer 1 euro.
6: Perfecte, em va bé.
7: Bueno, una mica la idea neix de demostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
8: Hòstia, algo així, no?
7: La vieja del visillo.
6: Això, la vieja del
7: visillo. La vieja del visillo.
8: Per
7: pura vez,
8: no?
7: No? Pues la pel·lícula és una mica això, no? És com si poguéssim veure coses que no haurien de veure, situacions una mica fora de lo comú a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
6: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carença humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material de les coses?
7: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
6: La piràmide mítica, sí.
7: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que pues, la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i de més, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o... Bueno.
6: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa
8: sí,
6: més.
8: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí. Econòmicament, socialment, és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí.
6: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamón, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
7: Bueno, tot està una mica definit també per el que ve sent... És que és una pel·lícula molt concepte, no? Però el principal també que intenta tocar és... doncs, no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
6: sí,
7: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
6: Les regnes.
7: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat. Uh-huh. Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu a la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen
6: molt dures.
7: I l'acte 3 pues, mostra l'utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho

0: aquí molt estructurat, eh?
1: Vamos, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
0: I no hi hauria problema, totalment, no? D'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no? També fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
1: Tècnicament és un merder.
0: És complexa.
1: Sí.
2: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, dir, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... Tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final, quasi que ni pestanyeges, no? Estàs allà en tensió, veient a veure quan tallen la càmera.
0: Sí. I què passarà, no?
2: I això et permet també tenir l'espectador molt, molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
0: no.
2: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
0: És caríssim, no?
2: O la fas tota del tirón, o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, sí. També vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
1: És així, és així.
0: Ni més ni menys.
1: Sí.
0: A nivell tècnic, suposo que doncs, serà una mica complicat, com comentàvem abans, no?
1: Però portem...
0: els riscos tenen els seus perquès, no? I jo crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
1: Sí.
0: I, Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
1: Fer una criatura d'aquestes és complex. Vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal...
0: Mm-hmm.
1: És un merder, ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la pel·li, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
0: Molt bé.
2: Sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no?
1: Sí.
2: I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga, som-hi.
1: Sí.
0: Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
2: Ah, però m'estan copiant tots.
0: T'estan copiant. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
1: Està molt xulo.
0: Sí. I és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
1: A mi m'encanta més el programa, la post-entrevista que l'entrevista. Com ho han muntat,
0: és
1: una passada.
0: És tremendo, la veritat.
1: Sí.
0: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
2: Naturalitat. Al final,
0: ni
2: molt
0: més ni menys.
2: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
0: Pim-pam.
2: Sí. De dir,
0: vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
2: Per suposat. Sí.
0: Molta gent no s'ho creu, però és així.
1: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt... Cony, que promet moltíssim.
0: Aquest també és important, eh? Donar oportunitats a gent doncs, que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
1: Sí.
0: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla, a veure?
1: Hòstia, això ha estat un tema molt filosòfic, eh? No ho sé, ara que...
0: Sí,

0: fet parlar, pensar aquesta pel·lícula, clar, no? Molts aspectes. És que és una pel·lícula que té un fons però una molt
1: cosa
0: potent.
1: És, una cosa és el que penses, una cosa és el que presentes. O sigui, ja és com que... que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries. Aquí podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que, evidentment, aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
0: Ni més ni menys.
2: Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco. Però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre. Sí. Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves. Sí. Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcte, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
1: Exacte.
2: I això el cos t'avisa.
1: Sí. Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha, jo què sé, hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però l'important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torcer una cosa o no, o sí, o... És molt interessant, això.
0: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no? I allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
1: Gràcies.
0: Caso cerrado, saps allò?
1: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció i amb la pàgina web.
0: Si avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
1: Està amagat, està amagat.
2: És tímid, és tímid.
0: Si vol parlar, però no, avui no vol, eh? Ens ha apartat el micro, eh? Ell està aquí avui en plan de suport.
1: És un crac.
0: Suporter. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
1: Correcte.
0: Fem un peron en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer, endavant.
2: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny, i de formes... pues, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat doncs, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
0: Exacte, correcte. Qui sap?
1: No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh?
0: Jo tampoc.
1: Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
0: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming, i està molt, molt bé.
1: Sí, home, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, estem... O sigui, tu, des de fora, poses res, 5, 10, 20 euros, i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
0: Home, això és un curro, això, nois.
1: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible, i a més
0: com
1: estem...
0: Com el pacte tinta i sudor.
1: Epa!
0: Sí.
1: Interessant.
0: Home, atenció, eh?
2: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients, que si volen conèixer l'Octavi Pujades o si volen conèixer el Marcos Franz o algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada i, a més, veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
0: Brutal. A més, tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executivo Hugo, és important. La veritat és que, a més, les fotos estan molt cuidades. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia. Sí, ho heu cuidat. I això sí. També s'agraeix i es veu.
1: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent i estem fotent canya, sí, sí, sí.
0: Comentar-vos també que ara el juny arrenqueu ja, no? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més
1: a saco,
0: directa.
1: Tots els rodatges.
0: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
1: I tant.
2: Sí, bueno, la idea és comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
0: Sí. No tothom pot gravar allà, tampoc.
2: No.
1: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna
0: cosa. Poca broma,
2: I deixa de comptar, no?
0: Es du aviat.
1: Sí.
2: Després rodem doncs un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està. O sigui, el rodatge dura una setmaneta.
0: Pim pam.
2: Sí.
0: Per lo que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
2: Clar, perquè
0: és que l'equip, quin equip moveu, més o menys?
2: Més de 60 persones.
0: Bo.
2: I volem fer un projecte oficial, legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant no és un projecte d'escola que li podem dir vine i et donem 5 euros així.
0: No,
2: volem que tot sigui oficial perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals. De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que
0: està aquí ja.
2: Està aquí.
0: El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
1: Sí.
0: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Presentar paperassa i tot això és un curro, això,
1: És una liada. Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder. Estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
0: Un meset potent,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Ja és això.
1: Sí.
0: Escolteu-me, la moneda que parla de la història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi a Albert Camus pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, tenir aquesta moneda a les teves mans. La moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí units per una simple moneda.
2: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow,
0: correcte,
2: que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia justament és que aquesta moneda no és una moneda normal. És una moneda que té 6 braços a l'home de Vitruvio.
0: Exacte.
2: I en principi l'home de Vitruvio en té 4. Aquests 2 braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Per dir-ho així.
0: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
2: Llavors, és un fil invisible que nosaltres tracem i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim, i un altre et diu, ah, no, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
0: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? De la història. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allí ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i a gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? Com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
1: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí, i a més amb una, no sé si dir-te, un boom, nosaltres des de Common rebem guions cada setmana, vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé... És, si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres amb la gent amb la que hem parlat en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè és molt diferent. Ho dic en sèrio, és rebem moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil
0: de vendre. Que el sector s'està movent, i això és important.
1: Sí.
0: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc,
1: i que
0: està molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
2: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor...
0: Ni més ni menys.
2: A millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, i ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
0: Tampoc
2: tan
0: tenia
2: rebut.
0: Un reconeixement tan gran.
2: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i de més. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que jo que sé, a Pozos d'ambició també.
0: Correcte.
2: Ell fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
0: Inacabable, no?
2: Sí.
0: Bons noms.
1: Apoyo la emoció en total.
0: Sí.
1: Jo és que vaig, sóc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
0: Bona, sí.
1: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
0: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
2: Jo, per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
0: Que bona aquesta.
2: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls. I molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes, pues és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
1: És bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant ja, les monedes, el loco.
0: La gent ja no comprarà Metallica, ara
1: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta el tarro, jo ja estaré content, perquè crec que donarà de pensar i, a més, jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida. Sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
0: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami, i sobretot recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
2: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
0: Sí.
2: I res, pues, infinites gràcies, perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs, estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi, també. I no sé, que si segueixo em poso motiu.
0: Molt bé, també va bé.
1: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses, i que agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom i a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
0: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre El Caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres, i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El Caso Vitruvio, una abraçada.
1: Gràcies.
2: Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants, a veure... Toni, que estàs aquí! Toni, què tal? Ai, que no surt. Ai, Toni!
1: Què tal, la gent de la Caixa Tonta? Soc Antoni Rovira i tu, que estem endavant, amb la caravana de l'amor.
0: Bueno,
1: la caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está, ahí está, con el tiburón todos, ahí está, todos, ahí se la llevó el tiburón, no pare, chingue, chingue, no pare, todos, todos, arriba, vamos, os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, calidad, va, Misquiana, va, al centro. Misquiana, al centro, vamos. Misquiana. Una super vedette con cuatro brillos y lo demás al aire libre, Misquiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las caderas. De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va. Va, va. Va, va, va, va, va, va, va. David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, dile, Sam.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, en el Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No, ja entenc. Va, va, va, va. El Carlos Guant també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Misquiana.

0: compares, sigue, sigue.
1: No los compares, sigue, sigue.
0: Da igual. A ver. Dóna més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola. Què fa la bruixa Lola?
2: Hola, què tal? ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡A todo el mundo!
0: Té ganes de mossegar. A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, Paco.
3: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno nos aclara con este chivantesco gerente chivarrio de coña.
0: Pues, camarero, ¿dónde está lo que lleva?
3: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
0: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
4: Hola, jo sóc la Maria Espatec, et volia fer unes preguntetes.
0: A mi unes preguntes, per on és?
4: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
0: Estem sortint per la xarxa, eh? Per el programa La Caixa Tonta, eh? Ho compartim o no?
4: I tant, que sí, sense problema.
0: Com te dius? Perdona.
4: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
0: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas. Què vols dir?
4: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
0: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu. I vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I tant, mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. Amb un no hi ha edat, amb un no hi ha mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
4: I tant, superimportant.
0: I edats, jo ja sóc gran, ja tinc gran.
4: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
0: Qui t'ha pintat aquesta cara tan guapa?
4: Jo mateixa.
0: És pintora?
4: Sí, i tant. Doncs digue'm. Gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
0: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la Casa Tarradella.
4: Adéu, que vagi molt bé.
0: Bé,
4: gràcies.
0: A tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
5: Yo aquí estoy dándolo todo y...
0: No vas a perder el ritmo ni nada.
5: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
0: ¿A qué vienes?
5: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien como siempre.
0: Más diversidad y color no puede haber.
5: No, esa es la mejor que tenemos.
0: Bueno, això de que és la millor. Mira quina que baixa, les vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa? Però què passa? No passa res, la veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
6: Sergio, jo no. Le he dicho si quiere el abanico.
7: Coses de família, d'aigua.
0: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
8: La bruja Lola.
9: Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, ¿qué mal iríamos?
0: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
9: Una puerca.
0: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser model, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
10: Vaig del más mejor del mundo mundial!
0: Aquí va, sisplau. En quin personatge t'inspires?
10: M'havia de vestir el Cicli 4, al final he fet un mix.
0: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Cicli 4 i he acabat pintat. Bueno... Pintat com un Pierrot.
10: No sé de què.
0: Una mica trans, eh?
10: Però bé, no?
0: Xavi Prat, l'abogat, avui va de trans.
10: Destrans total.
0: Trans total. Mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem... i que gaudim de la festa. Tu, som la carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van al sala.

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorns Pride, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hi ha otro amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva secció de la història de la tele. I el racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. S'ha ampliat el confinament al Baix Empordà, ho han fet fa una hora, quan els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confinin a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament s'assuma als que ja estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona. La superfície afectada per ara pel foc, fins segons les últimes informacions dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. I amb aquest confinament s'ha confinat un total de 12.000 persones. El perill per a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació de la zona de les urbanitzacions de Calonja disminueixi molt. Tallades precisament per aquest incendi diverses carreteres, la GI-660, la GIB-6612, la C-66, la GIB-6703 i la GI-664. I en paral·lel hi ha un altre incendi a Granollers en una planta de reciclatge. Hi ha una dotzena de dotacions dels bombers i es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I en cultura parlem de Mollet del Vallès, que celebra avui la seva festa de l'orgull. I ho fa per tercer any consecutiu, una setmana després del 28 de juny, data oficial de l'efemèride. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
2: La programació combinarà reivindicació, música i festa amb l'objectiu de donar visibilitat a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La festa es farà al Parc de Can Molà a partir de 8:45 del vespre i en destaca el concert del Molletà i exconcursant d'Eufòria, Gerard Túrnez. El regidor LGTBI, Ferran Segarra, ha remarcat que enguany se li dona a la festa un toc local.
3: Mira, amb aquesta edició, al final, la nostra idea també era donar-li aquest toc més local i per això també doncs, hem convidat a artistes d'aquí de Mollet, com són la xaranga de Tirant Lubán i el Gerard Túrnez, el Geros, no? Que també ens cantarà amb el seu primer concert en solitari de la seva trajectòria, de la seva carrera.
2: Aquesta serà la tercera edició de la Festa de Mollet amb Orgull que es fa a la nostra ciutat.
1: I per l'incendi que us informaven, l'organització de la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita queda anul·lada, finalment, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències. I en esports, la propera hora sortirà el Tour de França de Barcelona en una prova que només serà dintre de la ciutat, amb poc menys de 19,6 quilòmetres en una contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
7: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei! Que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
7: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
8: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
7: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
9: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
10: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
7: Sí, crec que m'agradarà treballar aquí.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
2: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El juego del calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
1: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los escorpiones.
3: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que el que quiero ser de mayor ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no?
1: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
4: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
0: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària: res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. It doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta, van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, l'ombra de Carlos Ruiz Zafón.
2: Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambió de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals, il·lustrada per Pedro Oyarbide.
3: unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats, on hi van poder passejar 20.000 persones. I que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès. La Biblioteca Real de l'Imaginari del Cementiri dels Llibres Oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del Grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
2: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent, però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet, i a rellegir-lo per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor. A distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
3: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda, L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: me gustaría que hubiera eso, un ejercicio de transparencia mejor que si tú ves a una influencer que dices, no, yo me creo a mí misma. Es como, vamos a ver de dónde te has creado a ti misma, porque si no, eso genera mucha, mucha frustración en personas que también quieren crearse a sí mismas y no, pero no parten de lo mismo. Para empezar, se están grabando con un móvil que tiene la cámara a la mitad de buena que el otro, y para seguir, la cultura acumulada, la capacidad de comprensión de tu familia, de pedir tiempo, en fin. Y en el mundo universitario, además, como hay tantos pasos secretos que una debe tomar para llegar a según qué puntos, siento que eso debería ser algo muchísimo más abierto. No puede ser que haya personas que sepan exactamente que es un doctorado en primero de carrera y que otras lo descubran cuando ya es tarde para pedirlo.
1: Los que llegan, las que llegan, porque muchas veces, ¿no?, nos quedamos en ese camino y supongo que el hecho de quedarse y verlo desde fuera es lo que nos hace idealizar. Pero hay una cosa también muy bonita que... Bonita, y además que es un reto también a la hora de leer, y pienso que es importante, que es este juego entre esta Alicia joven que llega y luego vamos viendo cómo crece, vamos viendo el final y todo lo que le iba pasando, y cómo entrelazas esta trama con la parte filosófica.
0: Eso lo hice en parte así, separando a veces entre observación y narración, porque quería que los lectores pudieran acompañar a Alicia en su camino de la inocencia hasta el final, hasta que la pierde, ¿no? Porque siento que es más fácil empatizar, y además porque no todo el mundo tiene por qué conocer el mundo universitario y sus detalles, pero también quería, digamos, decir algunas cosas con más mala leche que no podía decir una chica de 19 años. Entonces, por eso hice como una duplicidad en la historia.
1: Bueno, yo pienso que es una novela valiente y es una novela que habla de cosas que hacía falta, ¿no? Como un altavoz, como decir, eso existe, eso está, no idealicemos. Y ¿crees que quien esté leyendo este libro, padres, hermanos, tíos, gente joven, va a tener como una guía, luego después como una base, decir, bueno, yo voy a entrar a la universidad, me he leído La chica más lista que conozco y sé todo lo que me puedo encontrar?
0: Bueno, yo creo que un lector o un tipo de lector muy importante de este libro es chicas que entren a la universidad o que estén en ello o estén haciendo una tesis y que las pueda acompañar. Pero a mí en realidad lo que me gustaría aspirar, que no solo con este libro sino en general con la literatura, es que alguien que lea este libro se pueda llegar a dar en algún caso cuenta de que está siendo como el malo del libro, ¿no? Como de esto que a lo mejor si no tienes un salirte de, no te das cuenta.
1: Los silencios.
0: Pues, hombre, yo creo, no es igual de malo el que lo hace que el que se lo calla. Quiero decir, hay una... Si tenemos que hablar de responsabilidad, quien obra mal directamente tiene una responsabilidad distinta que el que se calla. Pero creo que deberíamos ser más responsables y sobre todo más solidarios, aunque en última instancia, hablando del mundo universitario, yo creo que si el acceso a la función pública estuviera más desligado del comadreo, el colegueo y el nepotismo, probablemente no sería tan necesario que la gente fuera valiente. Si el puesto de un doctorando tuyo no dependiera de que tú te calles, es que no te pondrían ni siquiera en esa diatriba.
1: La ética y la dignidad frente al esto no es un delito penal.
0: Claro, eso a mí me... Son distintos regímenes, ¿no? O sea, hay cosas que sabemos que están mal y no significa que alguien tenga que ir a la cárcel por ellas, ¿no? Pero que no te puedan meter a la cárcel por algo no significa que ese algo esté bien. De hecho, Kant, el filósofo sobre el que hice mi tesis, separaba exactamente así la ética de la política. La ética llega al punto, o sea, habla de todas estas cosas que no son observables, no son penables, y los delitos no tienen que ver solo... No, por ejemplo, alguien puede tener buena intención y que algo salga mal y aún así es delito, ¿no? Y esa separación creo que no hace que una sea importante y la otra no, son complementarias.
1: Una vez terminas el libro, antes de entregarlo a lo que es corregir, portada, a todo el proceso previo a publicar, ¿qué piensas, qué sientes?
0: Pues la verdad es que me quedé bastante tranquila escribiéndolo. Aparte porque me quedé bien ancha de poner verde y morada a mucha gente. Una cosa que me dio el libro es que, fruto de hacer la tesis, yo acabé cogiéndole bastante manía a la filosofía. De hecho, cuando estaba a punto de terminarla, yo decía, es que si sigo con esto no voy a leer un libro de filosofía nunca más en mi vida. Y fruto de tener que recuperar ciertos temas y buscar una escritura pseudoacadémica a veces, pues tuve que volver a leer. Así que ahora estoy reconciliada con la filosofía otra vez, así que está muy bien eso.
1: Bueno, es un buen final. Sí. Es un buen final. ¿Proyectos futuros?
0: Pues no sé, a lo mejor me animo con algo de filosofía. De ensayo.
1: Bueno,
0: de,
1: más ensayo.
0: Sí, más ensayístico. Pero la verdad es que de momento estoy todavía viéndolas venir.
1: Y disfrutando también del momento.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y leyendo un poco por placer, ¿no? Que yo al menos cuando leo para escribir un libro, leo todo el rato libros que me hablen de mi propio libro, de alguna manera. Y ahora me apetece pues como leer sin más lo que me apetezca.
1: Eso es maravilloso, ¿eh, Sara?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, yo te doy las gracias por este ratito, por haberte acercado a la capital y, bueno, y por compartir con nosotros y sobre todo porque has puesto voz a muchos silencios y a muchas personas que no se han atrevido a hablar ni a comentar.
0: Muchas gracias a ti.
2: Ampar Moliner es va donar a conèixer amb el recull de relats L'ensenyador de pisos que odiava els mims, el qual va seguir la novel·la Feli Esteticien, Premi Josep Pla 2000. Ha rebut el Premi Lletra d'Or, el Mercè Rodoreda i el Ramon Llull. Col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació, de ràdio, televisió i premsa escrita. Quan a la Clàudia Pruna li anuncien que li queda poc temps de vida, decideix organitzar la seva desaparició d'una manera tan pragmàtica com insòlita. Continuar publicant els seus articles quan ja no hi sigui. Per això, recluta un jove bibliotecari que l'admira, l'instal·la a la seva masia del Montseny i el converteix en còmplice involuntari d'una operació literària i vital que desafia tots els límits de la intimitat. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: M'agrada entrevistar-la perquè el primer que diu és fes el que et dongui la gana.
3: Home,
1: Parla Moliner.
3: El mínim que tu et mereixes. No?
1: Que et mereixem totes.
3: Casa teva. Casa teva.
1: És casa meva.
3: Em convides,
1: casa de...
3: em convides i dic, escolta'm, com vaig a venir vestida, com tu em diguis. El dress code és teu. Això que diuen dress code.
1: Ara que està molt de moda... Bueno, dress code, tu també... Una miqueta també ho fas, això. Instruccions per viure sense ell. I saps què pensava jo?
3: Què?
1: Que per moltes instruccions que els hi donem, no sé si podrien viure...
3: No, home, mai.
1: Amb instruccions ni sense instruccions.
3: És correcte. És que si ja te'n vas un cap de setmana i deixes una nota... Allò que abans es deixava a la nevera, que ara ja no, ara ho deixes al grup de WhatsApp de la família, aquell que ningú llegeix. Que tu ja veus... que posa tres membres. Tres membres. I només n'hi ha un, que ets tu.
1: Que escriu.
3: Dius, s'ha de canviar la sorreta dels gats. I... no es canvia la sorreta dels gats. Aquesta és la qüestió.
1: M'encanta, perquè jo també som tres, i quan escric penso, no sé per què escric, no sé per què tenen telèfon, no sé per què dic res, i al final ho acabes fent tu.
3: És correcte, ho acabes fent tu. I, per exemple, què és el que acabes fent tu?
1: El que sigui comprar els regals d'aniversari, anar a encarregar les coses... Sí, jo marit i fills no en gasto.
3: No
1: tens... Jo gasto d'altres coses.
3: Correcte, ja t'agafo. Digue'm l'edat d'aquest marit i d'aquest fill. Fills.
1: Ah, ui, doncs són més grans que jo. Són més grans que jo tots. I els he dit, com pot ser? Dic, al final seré jo la matriarca familiar aquí.
3: És que sembla mentida.
1: Sí, jo em poso... A més, soc molt germànica, ho reconec, eh? I em poso nerviosa.
3: Per força. O sigui, ningú vol ser germànic. Tothom vol ser mediterrani. Però, és clar, si tots ho som...
1: No hi ha ni ordre,
3: home,
1: ni concert.
3: Clar, escolti.
1: No hi ha ni ordre ni concert. Primera pàgina ja ens ho dius tot, eh?
3: Sí.
1: O sigui, jo moro i a mi m'encanta perquè penso directa, concisa, com a cara aquesta protagonista el que li ha de venir. O sigui, és cuidadora fins al minut zero perquè diu, no me'n puc anar, no em ve bé perquè és que els deixaré tots sols. Com els deixo? No pensa ni com es morirà ella, sinó què faran tots els altres quan ella no hi sigui.
3: Clar, jo normalment, com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de, de descripcions, de excursos, de donar voltes en la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho, i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
1: No
3: s'acaba bé, no s'acaba bé.
1: Ja sabem des del minut zero que no s'acaba bé.
3: Perquè
1: és
3: la...
1: És el camí.
3: Mira, a mi moltes vegades m'ho diuen lectores, lectors, em diuen, ostres, amb aquesta novel·la m'identificaré, pregunten, de vegades. Jo dic, no, però és que no ens hem d'identificar amb tot, no? Perquè bé que llegim Moby Dick i escolta'm, no. Algunes ens hi podrem identificar, però no del tot.
1: També és alguna.
3: El que passa és que, com que les sèries de la tele sí que es fan històries molt aspiracionals, de dona que se'n surt, de personatge protagonista amb final feliç, etc, doncs hi ha molt lector no habitual que s'espera una novel·la aspiracional.
1: Mira, quan vaig rebre el llibre, que, allò que ens diuen, heu de fer xarxes, i tu penses, jo no tinc temps.
3: Qui us ho diu, que feu xarxes?
1: No ho diré, perquè si no m'acomiaden.
3: Ah, de la ràdio.
1: De la ràdio.
3: Però xarxes dels llibres que rebeu.
1: Fes els unboxings aquests que estan ara tan criticats, i recordo que quan vaig rebre el teu, ho vaig dir. Dic, el premi, aquests premis que, clar, depèn de qui li donen el premi, tot és una crítica, perquè no. Ningú mai està mai content amb els premis. Dic benvolguda, em va agradar precisament perquè era un final no esperat. Però no per això, no real.
3: Correcte. Mira, quan em benvolguda, el jurat del premi, clar, fas la roda de premsa i encara només l'ha llegit el jurat i ningú més, és clar, cap periodista ni cap persona al teu entorn potser, i el jurat em deien la meitat, quin final perfecte, estupendo, i els altres no ho haguessis hagut de fer, però és a dir,
1: però és així,
3: els personatges van, i sol passar que quan és dona el personatge es demana més un final aspiracional, igual que si fos d'una minoria ètnica, és a dir, el lector sense voler demana que aquell personatge se'n surti. No li demanarien això al Philip Roth amb els seus tristos animals moribunds, no, però a un personatge femení ara li demanen, per culpa de les sèries, o per culpa o per causa de les sèries. Per exemple, jo sempre poso l'exemple de Gambito de Dama. Te'n recordes? Mira,
1: sí.
3: És la fórmula és dona en un món d'homes, és una dona que té una habilitat, sí, sí, en un món d'homes, que en aquest cas són els escacs, hi ha una altra sèrie que l'habilitat és ser comediant dona, que no n'hi havia, i, en un passat convuls. Per exemple, mare drogadicta o alcohòlica, una culpa cap a la mare que pugui servir-nos perquè la protagonista se'n surti sola. Per exemple, a Sex Education, que no sé si l'has vist aquesta...
1: Aquesta no l'he vist.
3: És una sèrie que va ser molt de moda amb els adolescents. Hi havia la protagonista, que era com guapa, empoderada, escrivia novel·les i guanyava premis literaris, tot això extraordinari, i tenia una mare drogadicta. I llavors ella vivia en una caravana, o sigui, el somni humit de tothom, vivia en una caravana, estava sola perquè tenia una mare drogadicta, i finalment el personatge, després de molts toms i lluita i aprendre pel camí, se'n sortirà, i al final de tot serà redimida potser per l'amor. Aquesta és la com, per exemple, Erin Brockovich, és a dir, dona que lluita contra el sistema, d'acord que està basat en fets reals, però és a dir, la fórmula és dona, sola, amb els nens, no només cuida els nens i els explica contes i els hi fa pessigolles, sinó que, a més, estudia com fotre el sistema i ho aconsegueix, i està escrivint en mitjons gruixuts de conjunt, això és important, en una habitació que mola, que també una calaixera bonica, tot càlid, etc, i se'n surt i guanya.
1: i guanya. I la realitat, a mi m'agrada molt, és a Benvolguda era la que es mirava, amb la, que intentava treure's amb les pinces, no? Sí. Intentava fer les celles, que vas amb les ulleres i dius, no, això és la realitat. Jo aquí sí que em sento identificada.
3: Aquesta potser sí, veritat.
1: Però és veritat, jo ho llegeixo sense això res.
3: Hi ha una edat, hi ha una edat, és veritat, que no et pots depilar les celles perquè... si complicat, et poses les ulleres no t'arribes als pèls, però si treus les ulleres no et veus els pèls.
1: Ah, exacte.
3: Aquesta és la gran...
1: ho reivindiquem.
3: Il·lusió, la gran il·lusió.
1: I després, a mi m'agrada molt perquè dius una cosa molt sàvia que nosaltres sempre diem a casa. La iaia no mesura els ingredients i tot li surt bo. I quan li preguntes on està la fórmula, quina és la recepta, va, que me l'apunto. Diu, oh, hi has de posar això, això i això. Va, sí, però quan, en quin ordre, en quin... Ah, no ho sé, jo ja ho faig i em surt bé. Per tant, no hi ha una fórmula, no? Sí, i tot els hi surt de Déu amb aquelles iaies. Tant mira, de la literatura també fos així, no?
3: Mira, la vida, en la... Ara que tu parles de fórmules i de iaies, que amb el diari ara faig una sèrie... Que, bueno, és suplicada. La vaig suplicar, aquesta sèrie, que és anar a gravar i escriure sobre iaies que cuinen. Iaies molt grans, molt grans, molt grans, que fan una recepta catalana. I és divertit perquè les metàfores de la cuina catalana. En totes les cuines n'hi ha de metàfores, però en la catalana especialment. Per exemple, a mi em fa molt riure la de que tira el peix a l'oli que quedi sobtat. Que quedi sobtat, és molt graciós. T'imagines el peix sobtat. O per amorosir, per exemple. Quan paro de remenar, quan la cassola et digui prou. M'encanta.
1: És que és meravellós,
3: a favor,
1: això.
3: A favor. Un polsim, un pessic, un pensament. Jo coneixia un tramoia de teatre, que quan pujaven i baixaven els talons, deia un sospir, com dir, puja-la un sospir, molt poquet.
1: És curiós com mesurem la vida i les coses, les persones, eh?
3: Sí, però la literatura també té les seves fórmules, naturalment, clar.
1: Això ho deia moltes vegades, perquè és un llibre que parla molt, evidentment, ella s'ha de morir, ella escriu els articles, ella escriu novel·les, és una tot terreny, evidentment, com moltes dones, perquè al final acabes fent de tot, i jo, a veure, jo he identificat de nou, perquè ja ho he dit, no gasto ni marit ni fills, però sí que he vist moltes persones que conec identificades en ella, no? Amb aquest format de família. Clar, ella parla molt de literatura i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no les entrevistes, però en tertúlies, diuen, és que, esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el polsim, no?
3: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etcètera. Totes les fórmules combinables. Sempre, per les seves obres, els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada al coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit, el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, és clar. La qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
1: Els vins també són molt presents, com no? Com no?
3: Sí, la protagonista beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
1: Tot cervesa.
3: Tot cervesa. Llavors, a mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, i aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí, com el vodka. Això és una injustícia brutal. Som a Tarragona avui. Acabem de veure... Jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi, i van colonitzar els bevedors de cervesa i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, d'O Tarragona o d'O Empordà o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt d'estupidesa gran i això se'n va a la merda.
1: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi i alceu la copa.
3: Clar, perquè a més quan et diuen no, és que el vi fa mal... És correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli. Per cert, si et veus un litre d'oli també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa potser també. És a dir, és la mesura. El vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva, per demanar a un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar. I he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors, la gent intel·ligent beu vi. I si es vol emborratxar, doncs, com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
1: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
3: T'agrada el vi?
1: Bueno, jo tinc vinyes.
3: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
1: Xarel·lo m'acabeu.
3: D'acord, és una combinació preciosa. A veure, el xarel·lo és una varietat que hi ha a la D.O. Alella en diuen pansa blanca. Mm-hmm. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen en lloc més del món. En lloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins, i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, que jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està, i és un dels emblemes de la D.O. Tarragona, la Macabeu, o el Macabeu, com vulgueu, si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la D.O. Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'en Gil. Llavors, la Macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de xarel·lo, de macabeu, de picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser, no pot ser. No pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol. Els veus com ramadets, tal. A Barcelona n'hi ha més. Però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
1: Sí, també tenim, eh?
3: Ja en teniu. I llavors
1: els veig.
3: Costa molt de vendre i de comunicar vi en una ciutat amb creuers, però jo he vist parts de vins avui aquí i s'està fent i s'estan fent coses supermaques a la D.O.
1: Afortunadament, escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu, adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
3: Clar, perquè no...
1: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
3: Anar a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, Però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
1: De tota la vida.
3: El Duralex.
1: El de tota la vida.
3: Sí, aquest got. I quan veig
1: el... I no queden masses, eh?
3: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del cafè amb llet.
1: Nosaltres en tenim clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que tot ho tenim vintage.
3: Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
1: De tota la vida.
3: Aquells Duralex de color marró.
1: Correcte, els verds fondos també.
3: M'encanten. Són plats com per sopa.
1: Són la sopa de farigola. En un plat Duralex, ja més autèntic, ja no pot ser això.
3: Jo sóc doctora en sopa de farigola,
1: sí?
3: T'ho diré, sí.
1: Eta.
3: M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
1: I a més farigola del dia, que ara ja ens la podem fer, vull dir, ja, que la plegues pel matí... Arribes a casa i et prepares la sopa.
3: Aquell llaulor... Que, a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
1: Clar, perquè posaves el pa...
3: El pa sec, l'ou...
1: La farigola i l'aigua bullint.
3: Ja està. Que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
1: Escolta, quin remember estem fent.
3: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor i de vi... L'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le integrada al nas, que és? L'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. És a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta un món.
1: És molt curiós perquè moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo a les golfes... per seure.
3: Tens unes golfes, que bonic.
1: Sí.
3: Quina sort que tens.
1: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
3: Sí, ets molt afortunada, tens golfes. Ets tan afortunada, tant. Tens un racó.
1: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com... Quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
3: Però fixa't que s'olora molt poc. S'ensuma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi, el perfum d'aquest veí, o el sabó, o una flor, però esclar, no s'ensuma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències, que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu, sí que és, però no m'ho diguis, què és? Perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
1: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
3: Totalment. És a dir, el supermercat... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb porexpan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb porexpan a sota. No em dóna la gana. No vull. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada, per molt bé que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
1: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
3: Naturalment.
1: Punto.
3: Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, qui tingui hort ara mateix, o que, doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes, però fins als mugrons de carbassó, no pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern, fora carbassó. I fins la temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
1: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida. Ah, com sí. És el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara ja, ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
3: No, però mira, és igual tot perquè... Mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu aquí, ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà, ja hem explicat una mica de què tracta, algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
1: No cal.
3: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica, tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
1: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai, jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys i 300.000 entrevistes, eh?
3: Mira,
1: i el primer que vaig dir va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'm el que vulguis.
3: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres, ho trobo interessant.
1: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
3: Moltes gràcies.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la Xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Notícies en xarxa.
11: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Es manté el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que els bombers han ordenat a partir de les 3 de la tarda. I és d'aquesta carretera que a més també es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins a Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control al massís de les Gavarres. Escoltem l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, sobre aquest confinament.
12: Quan s'està a casa és molt segur. El 100% segur és un 99% segur. I la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta. La gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt, entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament.
11: L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. El perill per a la tarda és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb una potencial zona de 30.000 hectàrees. I el Fòrum de Barcelona avui ple d'aficionats ciclistes i membres dels equips amb la prèvia de la sortida de la primera etapa del Tour 2026. La prova implicarà talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Ja en Cultura Rosselló viu avui la 31a edició de l'Aplec de la Sardana. L'edició d'enguany és molt més especial perquè homenatjarà Josep Jové i Subirà. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
13: L'Aplec també comptarà amb la participació de la Cobla Juvenívola d'Agramunt. Respecte a l'homenatjat, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rosselló, Judit Teixiner, ha explicat més detalls de la seva rellevància als micròfons d'aquesta emissora.
14: De fet, va ser molt emotiu, perquè quan vaig parlar amb una de les seves filles, em va dir que es va morir el dia després de l'Aplec, i se'n va anar supertranquil, i aquest any fa 25 anys. Per tant, jo crec que es mereix, perquè ja no és només del fundador de Sardanes, sinó que pel que m'ha anat transmetent la gent, va ser el gran impulsor de la cultura catalana, de la llengua catalana, amb temps molt difícils.
13: Aquesta 31a edició de l'Aplec de la Sardana tindrà lloc a la plaça de l'Església del municipi, a partir de 8:15 del vespre. Hi haurà dues ballades, una de tarda i una de nit, una exhibició de colles federades locals, un sorteig d'obsequis de negocis rossellonencs i també un concurs de colles improvisades, a més del ja tradicional sopar popular.
11: I l'organització de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell ha anunciat que la cita està anul·lada, seguint les indicacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergències per aquest incendi que hi ha al massís de les Gavarres. I en esports, recordar que ara a les 5 comença aquesta primera etapa, que es tracta d'una cursa contra rellotge per equips de poc menys de 19,6 quilòmetres per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
10: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Benvinguts i benvingudes a l'últim Inspira't d'aquesta quarta temporada aquí a Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Últim programa abans de deixar que la vida ens passi una mica més lentament. L'Estelma i Lluís de la ràdio preparades per parar motor.
1: Perquè quan arriben les vacances també arriba aquella manera de mirar el món amb més calma, amb més tendresa, amb més espai per tot. Hem compartit històries, converses, silencis i també respiracions. I avui, abans de fer aquesta pausa tan necessària, volem recordar que inspirar és un gest senzill. Escoltar, sentir, deixar-se tocar per alguna cosa i recordar-vos que per nosaltres estar amb vosaltres cada dimarts és un viatge molt especial i molt inspirador. Comencem.

0: La nostra convidada d'avui acompanya persones en processos de canvi personal i també professional. Treballa per ajudar a guanyar claredat, identificar bloquejos i prendre decisions més conscients. La seva mirada és pràctica, humana i orientada a l'acció, amb eines que impulsen benestar, focus i confiança en el dia a dia. Bona tarda, Aida Barrientos.
1: Hola, bona tarda.
0: Què és exactament el que fas tu per canviar la vida de les persones en el teu dia a dia i en el seu dia a dia?
1: Doncs el que faig és fer una mirada a tot el nostre funcionament mental, perquè creixem amb unes creences, amb una manera de funcionar, d'actuar, que ens està condicionant totalment en totes les decisions del nostre dia a dia. Llavors el que fem és realment conèixer-nos per saber com funcionem i poder impulsar-nos realment amb totes les coses que ens estan succeint en el dia, no? Mitjançant els conflictes podem créixer i veure el per a què estem vivint aquests conflictes i els beneficis ocults que hi ha darrere amagats. Llavors el que fem és observar-nos per passar a l'acció i reprogramar una miqueta la nostra ment per viure més en pau, passi el que ens passi.
0: Sona fàcil, no, Cuca, fer-ho?
2: Sí, facilíssim.
0: Però tu te n'has en sortit?
2: Encara estic en ello.
0: Sí, llavors necessitem que ens acompanyin una mica.
2: Ho necessitem claríssim.
0: I necessitem clarament en aquesta entrevista,
2: sí,
0: també.
2: Sí, això és una de les entrevistes, com sempre diem, inspiradores a totes aquelles persones que volem fer aquest clic.
0: Aquest clic mental, no? Que tots necessitem. Clic mental i jo crec que també emocional. I que potser hem de començar a anar cap a la infància, a buscar aquestes ferides, aquests traumes que ens estan fent actuar d'una determinada manera.
1: Doncs hi ha diferents mirades, diferents versions, no?, per poder treballar-te i anar coneixent-te. No sempre és necessari anar a la infància, tot i que moltes coses venen d'allà, però jo parteixo de la realitat que li està succeint a la persona. Una altra cosa és que en punts puntuals puguem dir, ostres, és que això em ve de la infància, d'acord, però anem a veure què fem amb la realitat i amb el que t'està passant ara, perquè potser no sabem posar límits perquè hem viscut, tenim creences de vull agradar a tothom perquè els meus pares no m'he sentit estimada, la meva percepció ha estat que m'he sentit poc estimada, llavors ara no poso límits perquè crec que els altres deixaran d'estimar-me i com no vull patir aquesta soledat, actuo d'aquesta manera. No sempre s'ha d'anar a la infància i remoure la porqueria. A vegades podem posar eines ja concretes en el dia a dia. I aquí, depèn del cas, doncs anem a veure, sí que podem entendre el des d'on ve, però, i en el teu dia a dia, què estàs disposada a fer? Perquè al final tot té, doncs, un benefici, però has d'entrenar, com dèieu, no? És necessari entrenar.
0: Perdona, Cuca. Sí, fes
2: no,
0: tu.
2: No, jo, és que parlant una mica en relació amb això, què ens frena més a l'hora de, quan parlàvem d'aquest clic mental, parlem de somnis. Què és el que més ens frena a l'hora de poder avançar i anar per aquest objectiu?
1: La por a tornar a sentir aquest abandonament que vam sentir de petits, de tornar a sentir aquest no sóc suficient, aquest no mereixo, aquest em quedaré sola de nou i no m'estimaran. O sigui, el que et frena és la por. Quan hi ha confiança, hi ha amor i estàs alineada i estàs empoderada amb la teva autoestima ferma, tu tires endavant i agafes la por de la mà i dius, això ho anem a fer amb por, però ho anem a fer.
0: Moltes vegades comencem l'any nou, al setembre, amb nous projectes, amb molta motivació, però després va perdent pistonada. Com ho fem per mantenir aquesta motivació, per posar el focus en nosaltres mateixes, perquè aquest canvi s'esdevindrà només si hi estem a sobre?
1: Exacte, i de fet avui us dic, noies, que estem a la meitat de l'any. Per tant, és un bon moment per tornar a reflexionar i dir, escolta, al gener em vaig comprometre a segons què, he arribat, no he arribat, per quin camí estic anant, no? Per tant, com dius, és que el compromís és imprescindible si vols algun canvi, però en qualsevol àmbit de la vida. Per tant, jo el que faig és crear comunitat perquè la gent, a través de la comunitat, tingui el compromís, perquè ja no vas tu sola, sinó que cada dia de sessions, no?, formatives i tal, recordes per on és. Perquè ens oblidem perquè portem 50 anys entrenant anant cap a la direcció contrària. Llavors hem de reenfocar-nos constantment. I aquest reenfoc, doncs jo el faig amb sessions grupals i ens anem reenfocant setmanalment. Llavors hi ha un moment on fas aquest clic i dius, oh, uau, sí, ara ja em surt sol, ja, però t'estàs adonant que portes 6 mesos entrenant? I a vegades que no et surt, i no passa res, et dones amor i entens que portes 50 anys sent experta en que no et surti, és normal que ara algun dia punxis, no? I és tractar-te amb amor, també.
0: Hi ha algun nexe comú, algun bloqueig que trobis que repeteix en moltes de les persones que venen a fer una teràpia, un creixement personal amb tu?
1: La primera barrera que em trobo és que primer faig un esdeveniment, no?, presencial, perquè la gent visqui. La primera barrera és que ja no volen fer ni una petita inversió en veure qui és la persona i, tot i jo saber que li canviarà la vida al 97% de persones que venen a l'esdeveniment, he d'estar molt a sobre trampejant els mecanismes de l'ego, que són tres mecanismes de la por, del no vull sortir a la meva zona de confort, perquè tothom vol els beneficis, però poca gent vol el compromís, no?, i el dir, ostres, vaig a passar 9 hores a un esdeveniment, no? Llavors, aquest és el principal pas. Quan una vegada ja entren i veuen què és el que es mou, l'energia, la gent, la tribu, el que estàs compartint, que té coherència, que ho mostres amb la teva vida, perquè la humilitat i l'experiència prèvia, no?, que estàs veient en la persona són molt importants, llavors ja està. Llavors ja les persones que realment volen fer el canvi el fan.
2: Però quan parlem de grupal, a mi em dona la sensació de que això és molt motivacional, no? O sigui, que el fer-ho amb grup i em dona com que hi ha una vibra a treure aquesta por de fer coses que hagis de fer, no sé el que es fa, no he anat mai, però em dona la sensació una mica que també es trenca amb aquesta por que tenim moltes vegades de sentit del ridícul, bueno, d'aquestes inseguretats de les que parlàvem abans, no?
1: El fer-ho un grup, el que et dona és la visió de tots tenim merdes, perdoneu l'expressió, i les mateixes. Un, amb la ferida del rechazo. L'altre, d'abandonament. L'altre, la por a exposar-se. L'altre, la de la injustícia. O sigui, tots portem una motxilla. Llavors, quan tu veus que realment tothom està en el mateix punt, només que hi ha persones que estan compromeses i volen el canvi ja, i altres que encara volen seguir una miqueta en la merda, doncs simplement, doncs és això, és unes avancen, les altres encara no volen avançar, doncs ja està, no passa res, cadascú va al seu ritme i ressona o no ressona amb la teva energia. També és important que connectis amb la persona que t'acompanya. Jo faig una entrevista prèvia per entrar a treballar al meu cercle intern. No treballo amb tothom.
2: Clar, això us diferencia també una mica, perquè parlem moltes vegades de figures com els coachs, els psicòlegs, terapeutes. Al final, el que hem de fer quan hem de triar un acompanyament és això, no? Una primera presa de contacte i veure si realment estem alineats, no?
1: Exacte. Jo no em defineixo com coach, ni terapeuta, ni psicòloga. Jo m'he format des dels 20 anys, porto 20 anys pràcticament en creixement personal, autoconeixement, i jo el que comparteixo és les meves vivències. He tingut vivències de gairebé tots els estils, al final dona igual, perquè les persones que arriben a mi són persones que jo les puc ajudar. No arriba aquella persona que dius, ostres, li ha passat no sé què, i jo no tinc ni idea. No, les persones que arriben venen perquè tu pots aportar. Llavors jo el que porto és des de la meva humilitat, de dir, va, la teoria està molt bé, però mireu com jo la passo a la pràctica. Llavors jo els hi mostro molt la meva vida. Es converteixen en un cercle molt proper on veuen quan jo caic com me'n surto, i cada vegada me'n surto més ràpid. Llavors elles agafen aquestes estratègies. Per això a mi m'interessa tant, doncs, ser transparent, mostrar-los tot. I evidentment que si ve algú dient-me, però tu quina formació tens? Aquesta persona ja té una barrera i impedeix que pugui treballar amb mi, perquè ja necessita saber els títols. I ja quan anem en el món del personatge, jo tinc el màster de reprogramació conscient, tinc el màster de comunicadora d'alt impacte, experta en PNL, en no sé què. Sí, però no és el que jo utilitzo per presentar-me. O connectes o no connectes, o vols treballar amb mi o no vols. I ja està, o sigui, és fàcil. Si necessites moltes explicacions, és que no és el moment.
0: parlàvem d'esdeveniments, perquè també és com un concepte nou. Normalment pensem en un moment de creixement personal i t'imagines més aviat una consulta o un grup petit, una tribu petita, no? Com ho feu, això dels esdeveniments d'alt impacte per connectar amb tantíssimes persones?
1: Doncs el que fem és un conjunt de teoria i pràctica i ho utilitzo jo, a nivell jo personal, mitjançant l'humor, mitjançant les explicacions senzilles, mitjançant el teatre, perquè la gent volem riure, volem passar-nos-ho bé. I a més, si aprenem i ens serveix per la nostra vida, doncs fantàstic. Llavors el que fem és un treball individual, perquè no deixa de ser un treball individual d'autoconeixement, però d'una manera divertida i d'una manera on sí o sí surts compromesa amb tu mateixa després de viure dinàmiques d'alt impacte, perquè això és una mica el tret diferenciador, no? Que jo soc molt directa i vaig molt al gra i puc agafar-te de la mà i dir som-hi, que anem juntes i ens enfrontem a la teva por, però tu surts aquí transformada si és que així vols i estàs preparada, eh? Sempre respectant el procés de tothom.
2: Llavors no hem d'esperar ni que sigui gener ni que sigui setembre per començar a fer aquest tipus de teràpia motivacional, no?
1: Clar.
2: A l'estiu pot ser una
1: i tant.
2: Perfecta, una temporada perfecta, no?
1: Per el fer-ho. Que passa que a l'estiu ja tenim el personatge que fem, ja és com, fa calor... O sigui, tens moltes mil excuses més per no assistir a l'estiu. Uh-huh. Llavors, bueno, doncs hi ha temporades on es fan més esdeveniments que altres, no? Jo el tinc ja de cara a setembre, perquè el setembre és on el personatge diu ai, el setembre començaré amb nous objectius, i bueno, va, doncs anem a... Sí, tu has d'entrar a la gent seguint el personatge, perquè al final entres a persones que potser no s'han format mai i tenen por, i això què és? I bueno, no sé, i venen per amigues, per recomanacions, va, sí, que ja veuràs que ens ho passarem bé. I llavors arriben, i llavors decideixen fer el compromís més gran i més transformador.
0: Qui ens està veient en vídeo, en streaming, estarà veient, nosaltres veiem aquí darrere, Aida, com els programes que tens tu. Ens podries fer un resum d'aquests que apareixen aquí mateix? De Relación a ti, Círculo de Integración, Despertar, Evento Presencial, Relación a ti. O sigui, quines opcions tenen les nostres oients, els nostres oients, a partir del setembre, amb tu?
1: Doncs mira, la primera activitat que faig perquè la persona em conegui i vegi si connecta amb mi, o si és massa, o si li rexina i té conflictes, és l'esdeveniment d'alt impacte, que és un dia sencer, que és un tastet. Evidentment, tinc moltes noies que em diuen és que això, venir a aquest esdeveniment m'ha canviat la vida, perquè és com una porta d'entrada, és un... Val, ningú sap realment què faig, però quan venen els hi queda bastant clar. Després, en aquest esdeveniment es dona l'opció de poder seguir en autoconeixement, no? En un programa que ja és més ampli. Aquest any estan sent programes d'un any i 8 mesos, fins i tot, imagineu-vos. A partir de setembre ja redueixo una miqueta el temps perquè estic valorant, no?, el tema de compromís del grup i tal. Però són programes de 4 a 5 mesos on primer fas una part de teoria i després abordes els problemes reals que tenim a la vida diària. I hi ha persones que potser no han fet res d'autoconeixement i diuen, ostres, jo és que ficar-me 4 mesos, 5 mesos, ai, és que clar, em fa, tens aquella por de, uf, i la inversió econòmica, i tant de temps, i seré capaç, i ja tenen molts bloquejos, i és normal, són els bloquejos de l'ego. Són mecanismes, nosaltres, que tenim d'autodefensa, de madre mía, ¿dónde me voy a meter? Llavors, per això he creat el programa Despertar, que són 4 sessions només. Són 4 sessions molt intensives, i allà, doncs, és una mica també veure el, ostres, jo estic vibrant amb el que m'està explicant l'Aida o no, perquè, clar, tot el que comparteixo, hi ha moltes resistències, o sigui, desfaig patrons mentals, llavors, i és com, ui, jo això no, jo això per aquí no vull passar, o sigui, hi ha gent que el que vol a l'acompanyament és que li diguis que el seu marit és terrible i que ho està fent fatal, llavors, jo no faig això. Llavors, depèn, no? És una manera de seleccionar la gent que passa realment al programa Relación a ti, que és el que realment, doncs, és més extens en el temps i que realment les noies quan ho fan diuen, Aida, jo quan acabi vull seguir. no sé què ens diràs, però vull seguir, no? I...
2: Entenc, Aida, que el segon, el despertar, és una mica més profunditzes més en la persona, és més particular, diguéssim, personalitzes
1: no,
2: més?
1: No, tots són en grup perquè tots tenim els mateixos conflictes. I quan una persona m'està dient és que, clar, l'altre dia una amiga em va voler dir que, clar, que no era bona amiga perquè no li havia dit no sé què... quan jo estic donant resposta a aquesta persona i fent el treball més de desmantelament de l'ego, vale? Que l'ego és el personatge que jo m'he cregut que sóc, però no qui sóc, l'altra persona just li ha passat el mateix fa 2 mesos amb una altra amiga. Llavors ja fa el seu treball, escoltant el cas de l'altra. I si no li ha passat, li passarà la setmana vinent. Per tant, el que fem és un treball de no només el conflicte directe de la persona, sinó com funciona la teva ment, que t'està fotent tots els dies i t'està parlant fatal perquè no avancis i no facis un pas endavant. Llavors, a partir del concepte que ens està passant a la vida, anem a veure el funcionament de la ment. I el funcionament de la ment, com coneixo molt bé la meva, coneixo molt bé la vostra. I, per tant, ho fem sempre en grup. Individual no faig, perquè vaig començar fent, potser aquest estiu sí, perquè tinc més temps, però... De fet, he d'explicar el que explico en les sessions grupals, però de manera individual. Llavors és com, uau, està gravat ja, saps? Llavors jo ja vull anar directa, no vull ni que la persona perdi el temps ni els diners, ni jo. Llavors sí que ho faig, però en casos molt puntuals i molt comptats.
2: Això també és interessant, no perdre ni el temps ni els diners.
3: Sí.
2: Em sembla que van de la mà.
3: No, aquí són molt pràctiques. Són molt somiadores, Cuca, però també són molt pràctiques. I de fet,

0: m'ha sacsejat perquè dic... Sí, vols dir?
1: En la por està el creixement. Una altra cosa és que et faci molta por i tu vagis fragmentant aquesta por i els passos, i vagis saltant de liana a liana. Però és per aquí. Tot el que et remou a tu són coses que s'han de mirar i s'han de treballar. No perquè siguin errònies, sinó perquè la teva percepció, la teva manera de parlar-te sobre aquella cosa t'està fent mal. Llavors, s'ha de fer un canvi de percepció. La meva frase preferida és que la vida, Déu, l'univers, digueu-li com vulgueu, per mi és el mateix, no comet errors. La vida és una energia superior a nosaltres, tot i que nosaltres vulguem sí o sí controlar-ho tot i fer-ho tot i que tot surti com nosaltres volem. Llavors, la vida no comet errors. Si això m'està venint és perquè tinc un aprenentatge al darrere, perquè d'alguna o una altra manera a nivell mundial, no, s'ha necessitat que jo visqui això, perquè potser he de portar alguna cosa que jo encara no estic comprenent i que molt probablement, com deia, no recordo qui, no, deia, els punts s'uneixen cap enrere. Mm. I potser d'aquí 10 anys dius, oh, la sort que em va deixar aquella parella, tal, si no, no hagués arribat a tenir l'autoestima com la tinc, no? Mm. Doncs...
2: Aviam, repetim el mantra, perquè...
1: Sí. La vida no comet errors.
2: Sí, això és important, eh?
1: Però clar, molt, això ens pica, perquè clar, quan parlem d'una enfermedad, d'una mort, com tu tramites que això no està sent un error? Hi han coses molt dures que realment... a veure, això no deixa de ser una creença, però jo prefereixo pensar que hi ha alguna cosa que no comprenc perquè hagi succeït això, un càncer, una enfermedad, una mort, que pensar que és injust. Perquè si jo penso que és injust, m'estic autocontaminant. Llavors, jo prefereixo pensar, ai, d'això no ho estàs comprenent. No? Estàs... Encara la teva ment no ho comprèn i per això ho detecta com un error. Llavors, per mi, cada vegada és més això, no? Em canvia en una reunió i just m'havia fet un planning de tal. Aida, això és perquè no havia de ser la reunió. Hi ha una frase molt maca que em van dir fa un temps, no? Dios te va a apartar de aquello que no necessites vivir. I dic, i ara, clar, cada vegada que em canvia un pla, dic, oh, gràcies. Ai, que emocionant, a veure per què és.
3: Però trobo que és també, d'això que dius, molt, molt revelador, perquè també deixes de lluitar, no?
1: Exacte. Clar, és que hi ha, només hi ha dues formes de viure, en l'amor o en la lluita i el patiment. Llavors, tu pots triar les creences. No, jo sí que crec que la vida comet errors. Fantàstic, estaràs amargada tota la vida. Passi el que et passi. Si et posen una multa, t'amargaràs. Si et trepitgen un peu, t'amargaràs. Si et canvien l'horari de la feina, t'amargaràs. Tot, perquè tot funciona igual. A vegades les noies em diuen en el programa... És que, clar, això és una tonteria. Dic, no, m'interessa, m'encanten les tonteries. Perquè tal i com tu actues amb les teves tonteries, m'estàs indicant com actuaràs quan tinguis un problema que tu detectes com a gros.
3: Gros. Parlàvem de frases, però tens algun mantra que repeteixis quan les coses es compliquen, Aida?
1: És això.
3: És la frase, eh?
1: Sí,
3: no
1: sí, tens sí.
2: Jo crec, jo no crec que és la millor manera d'acabar amb aquests dos mantres que ens ha donat. O sigui, no demanis més, Carmen.
3: Bueno, perquè és que, però és que ara estàvem traient el suc de l'Aida autèntica.
2: Clar, però això llavors passa jo, ja, eh? Les entrevistes, tu, que comencem una mica amb
3: ralentí.
2: Tu busques
3: exclusives i jo busco allà fins doncs, a l'últim mantra.
2: Eh? Jo el que busco abans d'acabar, que ens queda res, mig minut, a on et podem trobar?
1: Em podeu trobar a l'Instagram aidabarrientos.soy. aidabarrientos.soy. I a partir d'allà, doncs, escriurem un missatget o el telèfon també. El teniu tot anclat a l'Instagram. Sí, també hi ha pàgina web.
2: Doncs ja sabeu, amb els dos mantres i l'Instagram de l'Aida, o sigui, no podeu faltar amb aquests esdeveniments multitudinaris que cada cop aniran a més i cada cop costarà més anar-hi. O sigui que no trigueu gaire en clicar a l'enllaç. Carmen, t'he proposat... Oh, gràcies, eh?
1: De res,
2: Aida,
1: de res.
2: Per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos inspirat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer.
2: I ara, Carmen, et volia dedicar-te a aquest tema, que és un tema nou de l'Alejandro Sanz, que ha passat per Barcelona.
3: I, bueno, i Madrid, tenen el concert de Madrid. Ara no tenim temps de
2: doncs,
3: que t'ho
2: expliqui. Ja parlarem d'ell en un altre moment. Jo també, jo he estat de Barcelona. O sigui que podem compartir a veure com ho has viscut.
3: Ara, Madrid-Barcelona.
2: Però com és l'últim programa, avui te'l dedico. Ai. Què et sembla, ui, companya?
3: Tens de punta una altra vegada, l'Inspira't. Vinga,
2: doncs,
3: va.
2: Vinga, anem-hi.
3: Tema.

0: Hem parlat de comunitat amb l'Aida Barrientos i, com no podia ser d'una altra manera, continuem parlant d'aquesta paraula tan meravellosa que és comunitat, de crear sinergies. I durant tota aquesta temporada hem tingut la nostra estimada Carmen Talavera del Club Boutique Más Chulas que un Ocho, que no podia estar, no podia faltar avui aquí al programa.
1: Avui no podia faltar. Carmen, benvinguda. L'últim programa.
0: Què tal? Com estàs?
1: Moltes gràcies, molt bé, molt contenta de tornar aquí, que us trobo a faltar quan van passant els dies i no ho torno. I avui molt contenta perquè porto també una persona molt xula, més xula que un ocho.
0: I què? Aviam, presenta'ns, que jo la veig aquí. Jo tinc la sort ja, que jo ja la conec. Però els nostres oients i la Carmen no saben qui és.
2: No, jo no hi hagi res d'ella, eh? No.
1: Doncs és Montse Pujoles, la directora del coworking més xulo de Barcelona i del món mundial. Es diu Wico Community Business en Barcelona i és on tenim la nostra seu xula del club. O sigui, el Club Ocho té allà la seva seu, ara tenim un despatx per compartir entre les sòcies i estem encantades, estem en família, estem en comunitat, estem connectant tot el dia i ens estem divertint, que això sempre és el que diem, que el club és, sobretot, la vida de divertir-se i de passar-ho bé, perquè és la manera millor que tenim de treballar i de fer-ho tot, la vida.
0: Que alineat ha estat amb la primera entrevista, el que ens espera ara. Montse, benvinguda, Montse Pujoles.
3: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, primer, jo per començar, vull saber, perquè donem per fet que molta gent coneix el que és un coworking. Què és?
3: Doncs mira, el coworking és un concepte que ja fa molts anys que funciona, que en principi, si ho posem molt simple, seria uns espais compartits on podem treballar i que hi ha diferents persones que van allà per compartir l'espai de treball, però realment quan tu coneixes el que és un coworking, no té res a veure amb l'espai. L'espai és el de menys. Diguem que l'espai és el que necessites, però després el coworking és igual a comunitat, no? Amb la qual abans que estava parlant l'Aida, pensava, ostres, hi ha moltes coses de les que està parlant l'Aida que són també dins del coworking, perquè és comunitat.
2: Mm-hmm. Quins avantatges, Montse, ens ofereixen aquest tipus d'espai? Així, si ens endinsem pensa en un coworking en concret.
3: Doncs mira, el coworking al final el que pretén és crear un espai on realment estiguis molt còmode, que nosaltres diem que estiguis com a casa, la idea és que realment estiguis molt còmode i que vagis allà a treballar, perquè nosaltres treballem moltes hores al dia, i que estiguis en un espai que comparteixes amb altres persones, doncs tot. No? Tu vas, treballes, però després surts, fas un cafè, després quedes a dinar, passeges pels passadissos i totes aquella gent, i aquella gent t'enriqueix moltíssim. O sigui, és el que et fa el coworking és que t'enriqueix molt. O sigui, tu treballes igual, fas la mateixa feina que feies, però tu surts del coworking cada dia amb una pinzelada, amb un matís una mica més enriquidor, perquè has parlat amb gent, has estat compartint històries, vivències que has tingut, coses que t'han passat, que al final dius, ostres, doncs mira, m'ha passat això, ho he resolt, ho he tingut que parlar amb tal, i això ho comparteixes i la gent vas aprenent, no? O sigui, amb aquestes converses vas aprenent. Llavors, una mica la idea és aquesta, la comunitat.
0: I ara parlem de comunitat, és una cosa que és clara, però tots aquells que tenen són emprenedors o tenen un negoci, aquesta forma de comunitat de la que portem parlant tota l'estona ajuda a créixer el teu negoci o el teu projecte personal?
3: Sí, jo us explicaria. La persona que ve a buscar un coworking, el primer que busca, lògicament, és un espai que li sigui més o menys còmode i adient per a la seva activitat i preu, no? O sigui, una mica quin espai és, l'espai, la localització més correcta, l'espai més o menys m'agrada i el preu m'encaixa. O sigui, aquestes tres, diguem que és o bàsic, no? Normalment, quan tu agafes un coworking, hi ha un estalvi econòmic, perquè tu, al final, dius, hi ha una infraestructura en allà que si la tinguessis que pagar tu sol seria impossible, però com la comparteixes amb els altres usuaris, pots accedir a sales de reunions, a uns serveis de recepció, a una sèrie de serveis que realment et surten molt, molt més econòmic que si ho tinguessis tu sol, no? O sigui, aquesta és la part, diguem, inicial, no? O sigui, diguem que això és la part que necessàriament has de complir per tenir aquest usuari. Però una vegada fet això, és veritat que jo moltes vegades ho dic, jo quan una persona entra per la porta del coworking ja sé si li agradarà o no li agradarà, perquè quan traspasses la porta o t'encaixa o no t'encaixa. O sigui, hi ha com una vibració, una alguna aire, no? Una energia que dius, ostres, ai, no? Com a mínim m'interessa, m'agrada, vull saber més. I si no és el que no busques, de seguida ho notes, perquè a lo millor pues, no és el que buscaves, no?
0: També parlàvem abans que també és un centre, o sigui, el teu en particular es pot llogar per hores. O sigui, que aquelles persones que estan per la ciutat i de repente s'han de trobar amb algú, amb una, que això em sembla superinteressant.
3: Clar, o sigui, mira, nosaltres tenim molts clients que lloguen per hores pel fet de dir, ostres, potser no són de la ciutat de Barcelona, però són d'altres zones de Catalunya o inclús de l'àrea metropolitana, eh? Però que tenen, potser, una reunió amb un client o amb un proveïdor a les 9:30 del matí i la següent la tenen quasi al migdia. Bueno, un normal és que se'n vagin a un cafè, o sigui, quan acaben la primera reunió, se'n van a fer un cafè i tal, van fent hores, es posen allà amb un portàtil, fins que arribi la següent d'això. Això, quan passa molt sovint, és un desgast terrorífic. Dius que ja no tinc ganes ni de prendre aigua ni de prendre cafè, o sigui, no estic còmode, no estic tant. El fet de poder vindre a un coworking, ostres, dius, vale, tinc 2 hores o 3 hores, abans no tinc la següent d'això, vaig al coworking, llogo un espai durant aquestes hores i treballo, avanço molta feina. Quan arribo a casa al vespre, ja tota aquesta feina la tinc feta. En el bar o en això, no has treballat igual, o sigui,
0: la productivitat,
3: exactament, la productivitat no té res a veure. Llavors, quan això passa sovint, home, et compensa molt, a part de que és un lloc agradable, que si a més vens sovint ja comences a conèixer tothom, no?
0: O sigui, és que de fet en el coworking, bueno, jo vaig estar fa poquet, que la Carmen em va convidar, i hi ha molts perfils diferents dintre del teu espai.
3: És una torre de Babel total. És una torre de Babel perquè hi ha moltes activitats molt diferents, inclús tipologia de clients, perquè hi ha empreses multinacionals que tenen un equip a Barcelona que està amb nosaltres, amb moltes microempreses o petites empreses que tenen equips petitons, que tenen allà el seu despatx i que allà estan ocupant doncs, el seu despatx a tots els efectes. Després hi ha professionals que, bueno, almenys són un o dos en l'equip i que comparteixen espai amb altres persones i tal, i doncs hi ha de tot, o sigui, hi ha advocats, psicòlegs, wedding planners, hi ha persones de tractaments capilars, hi ha capital venture, hi ha bases de dades, anàlisis de mercats, és que hi ha de tot.
0: Clar, que no
3: hi ha
0: economistes, coaches, és que hi ha de tot. Però parlant d'aquest grup de gent que podem crear sinergies, clar, aquí pots fer sinergies de mil maneres.
2: Una xarxa.
0: Clar.
3: I al final, les sinergies, moltes vegades pensem, les sinergies, per exemple, si estic en el ram de la construcció, doncs seran amb gent de la construcció, però no és així, o sigui, realment la sinergia és en la teva vida i tu, la vida és molt extensa, o sigui, tens una vida professional, tens una vida personal, tens aficions i a lo millor allà, a lo millor estàs parlant d'algú i resulta que és algú pels teus fills o per algú de casa teva o a lo millor és per un viatge que vols fer o que tenies per fer i tal i resulta que allà, o sigui que al final hi ha mil coses que es comparteixen allà, que moltes vegades són professionals, lògicament, moltes eines ara amb la IA, que estem tots amb la, no? Les novetats contínues, que és molt exigent i tal, doncs bueno, jo he provat això, però si he fet això, saps? O sigui, llavors totes aquestes coses, dius, doncs et vas com culturitzant també en aquestes coses, dius, a vegades hi ha eines que no em fan falta en aquests moments, però també està bé saber que coneixes.
0: Clar, parlar amb gent amb diferents llenguatges,
3: exactament.
0: No? Però al final és quan tu dius, si no ho parles, no descobreixes més coses.
3: No descobreixes. Descobreixes coses que potser dius, ostres, fins ara no ho sabia, realment. O sigui, m'estàs descobrint coses que no sabia ni que es podien fer o que no... Com...
0: I esteu ampliant, no? O he vist que teniu... Perquè l'espai cada cop és més gran.
3: No, hem anat ampliant, sí, contínuament.
0: I això
3: sí.
0: Promet?
3: Bueno, això estem, sí, la intenció
0: sí,
3: és...
0: Sí, que tindrem que tornar a convidar ben aviat perquè ens expliquis novetats?
3: No, la veritat és que sí.
2: Ja jo està crec buscant que exclusiva la Cuca Fernández.
3: No, és veritat que nosaltres... O sigui, nosaltres vam començar fa 10 anys i vam començar amb un despatx. La veritat és que el despatx va funcionar bé i de seguida ens vam quedar curts. Llavors, de seguida vam agafar un altre espai per ampliar. I és que acte seguit ja vam agafar un altre, i s'hem anat ampliant a la mateixa finca bastant i després en un altre també, en un altre lloc. Durant la pandèmia ens va agafar bastant fort perquè realment vam estar molts mesos que no podíem treballar i tal, i un dels centres els vaig tancar. Però vaig tindre la sort que bona part dels clients que tenien allà els vaig poder ajuntar en els altres espais, que això també és una mica... bueno, els avantatges, no?, de tenir...
0: Sí, que això. També sou una gran família.
3: Som una gran família, o sigui, de fet, si jo la comunitat nostra... jo estic molt, molt contenta amb el, com ha funcionat Wico i tal, perquè realment, dius, el fet de tenir els mateixos clients, hi ha molts clients que van començar fa 10, 8, 9 anys i continuen estant amb nosaltres. Vull dir, per mi és com l'èxit absolut de que totes aquelles persones, i n'hi ha molts, o sigui, després s'han anat incorporant fa 6 anys, 7 anys, i s'han anat incorporant, però hi ha molta, molta gent que és... clients fidels.
1: Al final són com companys de feina tots. Vull sí. dir que són diferents empreses, diferents clubs, diferents associacions, diferents totes les...
3: Exactament.
1: Això que ha dit la Montse, però al final ens trobem i diem, pues mira, som companys de feina i això també, el tenir companyia i no treballar sol, això és molt,
0: clar,
1: és molt important.
0: El networking també es fa la que fa... Bueno, que teniu, teniu cuines.
3: Sí,
0: llavors
3: sí.
0: El networking també es fa aquí, no?
3: Totalment. Total. Sí, jo em dic que les grans idees de negoci o les idees no normalment no apareixen en una reunió. Apareixen en el cafè més... O sigui, en aquell moment sí, no. que no penses que no estàs buscant res i que és una conversa que ni...
2: Que està fluint,
3: està
2: no?
3: Fluint.
2: Està fluint.
3: I en aquell moment apareixen idees brillants, sinergies. Ostres, doncs et tinc que presentar... Saps? O sigui,
0: és que la Carme tema... i jo, Montse, venim del món de l'hostaleria. Bueno, venim els nostres pares, és que tenim moltes coses en comú, com i una és aquesta.
2: Hijas de bar.
0: I a mi, personalment, el meu pare sempre em deia... que els grans negocis es feien al bar.
3: Clar.
0: O sigui, que això ve molt al fil,
3: totalment, totalment. O sigui, t'anava a dir, clar, anar allà, millor impossible, perquè realment és així, vosaltres ho heu viscut, vull dir, en aquelles taules amb les cervesetes, amb el cafetó i tal, anar allà es couen moltes coses, perquè al final és... tens la confiança, tens una mica... Ja et notes,
0: relaxes.
3: Exactament, ja notes que amb aquella persona pots fer coses perquè ja veus que hi ha una sintonia, no? O sigui que totalment...
2: I Montse, jo et vull preguntar a nivell més personal, perquè aquí a l'Inspira també busquem no només projectes inspiradors, sinó històries inspiradores. En quin moment s'ha t'acut a tu crear això, crear Wico?
3: Doncs va ser una mica quasi com lo del cafè.
2: Aquí anava, dic, segurament.
3: És quasi com el cafè.
2: Ah,
3: o sigui, de fet, o sigui, jo vaig estar durant molts anys treballant al sector financer, a banca, durant 20 i pico d'anys, i va haver un moment que amb les reestructuracions del sector i tal, vam tindre l'oportunitat de sortir i jo vaig agafar una d'aquelles sortides que podíem fer, i llavors jo volia fer un altre tipus de cosa que no té res a veure amb el que vaig acabar fent. Però, en aquell moment, jo era freelance, o sigui, estava jo sola i tal, i vaig dir, jo a casa no vull treballar, perquè no ho havia fet mai i jo sé que la casa se'm cau al damunt, o sigui, jo no puc treballar a casa. Llavors vaig dir, vaig a buscar coworkings, no? En aquell moment vaig dir, vaig a veure on puc pues anar a treballar. I anava visitant un i deia, hòstia, m'ha agradat, no? I he parlat, o que tal. I visitava un altre i pensava, ostres, que xulo, no? I llavors em donava enveja la persona que m'estava explicant o del coworking, realment. I pensava, que maco, no? Perquè en aquell moment ja vaig veure... Clar, jo sóc una molt afortunada perquè a mi m'agrada molt la meva feina, perquè el coworking és que és meravellós, perquè contínuament estàs amb gent.
0: I amb gent diferent.
3: Amb gent diferent. I llavors vaig dir, jo vull això, perquè, o sigui, és que em va encantar el que es respira dins d'un coworking, em va encantar el fet de tindre'n allà tanta diversitat de gent, tants sectors diferents convivint, em va encantar. O sigui, ja em vaig enamorar en aquell moment del que és el coworking.
0: I ara, Montse, parlant una mica d'aquestes sinergies, què t'ha portat a tu formar part del Club de Mas Xules que un Ocho?
3: Bueno,
0: tant per la teva feina com perquè tu ets una dona emprenedora, llavors també jo crec que tu ets una dona inquieta, no? Què t'ha portat el formar part d'aquesta comunitat?
3: Bueno, jo, amb la Carmen, ja ho sap, li tinc passió, perquè és veritat que quan la vaig conèixer, de seguida vam tindre com una sintonia, perquè ella és una connecting people total, o sigui, és una persona molt connectora, o sigui, i llavors ella té aquesta visió com molt desenvolupada, o sigui, ella no té coworking, no tenia en aquell moment tot just començava amb el club i així, però tenia molt clar la importància de les relacions humanes, de la connectar gent, de l'acompanyament, que creix en la persona quan està acompanyada d'una altra. O sigui, jo vaig aprendre molt de la Carmen, perquè ella, com que m'ho expressava, i pensava, ostres, és que és ben bé. O sigui, m'agrada molt com...
1: El propòsit de vida, al final.
3: El propòsit d'aquest club.
1: Sí.
3: I al final, doncs, bueno, ella va crear el club, jo, ja vaig dir, jo, vamos, la sòcia número uno, vull dir, així, des del moment zero, vaig voler participar de tot el que ella proposava, i és que en té molta similitud, o sigui, el coworking i el club
1: total
3: té la mateixa propòsit, la mateixa Exactament. Filosofia, o sigui, realment és una mica, jo crec que t'ha d'agradar la gent. Jo quan escolleixo algú perquè treballi amb mi en allà els coworkings, pràcticament el número 1 és t'agrada la gent, perquè si no t'agrada la gent ja no cal. No hi ha cap altra habilitat que puguis tenir si aquesta no t'agrada la gent, no? I això és superimportant, o sigui, realment és aquestes ganes de conèixer la gent, aquesta inquietud de conèixer, però amb la conèixer sa, de què fas, com us fas, no? I saber, i damunt, i de l'altre, connectar la gent, i això és que la Carmen és que és brillant, no? Dius, i no coneixes sense aquí? Pues te tinc que presentar, i això a mi m'encanta.
2: I ja ho fa de seguida, no? Perquè té aquesta espontaneïtat.
1: És espontani. També haig de dir que la Montse sempre em deia, però és que això és el teu, tens que fer això, tens que fer l'altre. I jo, per això que dèiem abans també, que bueno, pues sí, tu vols dir, jo, però això no és un negoci, això no és que...
0: Perdona, Carmen, jo vaig estar l'altre dia amb tu, que em vas presentar al coworking, vaig visitar, i en aquell moment va aparèixer com 3 o 4 persones i amb res, en 10 minuts es va generar ja unes sinergies que jo vaig dir, però això què és?
1: Sí, eh? Per això.
2: A mi m'agradaria saber anècdotes i sinergies d'aquestes que hagin sorgit. Si a tu, Montse, o a tu, Carmen, us ve alguna sinergia al cap realment que digués, ostres, a partir d'aquí va sorgir cosa.
3: Bé, nosaltres, dins de l'Uquico, n'han sortit moltes. O sigui, de gent que ha col·laborat amb altres persones que no es coneixien de res, s'han conegut en allà, i han fet feines importants. Hi ha molts que han mantingut ja una relació estable, laboral, de col·laboracions estables i tal. I hi ha moltíssimes, però moltes, eh? Perquè, clar, tu penses que tinc, en el seu moment, desenvolupadors web, copywriters, wedding planners, tractaments capilars, és que saps, estudis de mercat, és que hi ha tantes coses que hi ha algú que necessita alguna d'aquestes coses.
2: Jo t'anava a dir, a veure com connecto el tractament capilar, no, amb un estudi de mercat, però segur que pot sorgir.
3: Clar,
2: no?
3: O a nivell personal, de dir, escolta'm, que el meu marit tindrà a veure perquè té no sé què, però si ja està.
2: Algú
3: o sigui,
2: que conec.
3: Clar, dius, desenvolupador web o hi ha persones que estan pues, fent temes de branding, etcètera, pues, quasi bé tots els professionals necessiten aquest tema, o sigui que al final dius, ostres, hi ha moltes sinergies, han sortit moltes,
0: Carmen,
3: que sortiran,
0: jo us faré una recomanació, un alto en el camino, perquè avui hem d'acabar el programa d'una manera diferent.
2: Vinga, a veure, què ens portes?
0: No vull acomiadar la Montse ni a la Carmen encara, perquè jo crec que la millor manera és que quan marxem els diem adéu fins a la cinquena temporada.
2: Sí, però recordem, això no ha arribat, ara ens vol sorprendre.
0: Però us vull sorprendre, perquè avui... bueno, demà hi ha una cosa que passa aquí a Barcelona i us vull explicar el que s'està preparant, ¿vale? Parlem d'una banda, molt especial, que... Bueno, el seu gènere seria de pop-rock eclèctica, però el seu valor diferencial és que és una banda inclusiva. Amb més de 10 anys de trajectòria, el seu tret distintiu és la presència d'un grup de coristes en situació de discapacitat intel·lectual que aporten una energia única i converteixen el projecte en un espai de música, diversitat i transformació. Van néixer d'una iniciativa, Música per a la Inclusió, i han publicat ja 5 EPs i s'han consolidat com una proposta que combina sensibilitat, força i aquest compromís amb la inclusió. Jo els vull donar la benvinguda avui perquè ells mateixos tenim l'Artur Fernández, que ens expliqui, un dels components de la banda, o director, no sé, ja ens ho diràs tu.
4: Sí,
0: perquè ens expliquis,
4: cantant,
0: que esteu muntant. L'Esteu li engorda, eh?
4: Doncs, bueno, primer de tot, moltes gràcies per donar-nos la possibilitat de parlar del bolo. Doncs sí, a veure, és el cinquè disc, que com bé dius, ja pensàvem que quan fèiem 10 anys, que ho vam celebrar també l'U de Gas, ja tancàvem una etapa. I mira, doncs tornem a presentar un nou disc, un espectacle doncs, que ha anat evolucionant amb els anys. Primer, teníem, doncs, com bé has dit, no? Som una banda de pop-rock que ens agrada definir-nos, no?, com eclèctica, inclusiva, doncs, perquè tenim la particularitat que comptem amb coristes, persones amb situació de discapacitat intel·lectual i també doncs, motriu física, que ens fa doncs, aquesta particularitat, no?, diferent. A nosaltres per això no ens agrada parlar només d'aquest aspecte, sinó de cançons, de música, d'art, que després, quan vas a un concert, atines o dius, ah, mira, doncs també tenen aquesta característica. Ja fa molts anys que estem en el circuit gràcies a comptar doncs, amb la productiva Records, a la discogràfica i després doncs, amb l'aixopluc no, de l'Associació Música per la Inclusió.
0: Artur, jo avui tenim molt poc temps perquè avui ja és un dia d'emocions, un sí. dia que acabem temporada i aquí ja no podem estar ja més amb més ganes de que arribi ja setembre i tornar a començar perquè ens encanta, perquè cada viatge és, o sigui, cada entrevista és un viatge. Però per parlar de punts de fuga, el que passarà demà a l'U de Gas, què pot trobar, parlem d'això, què pot trobar els espectadors demà en aquest espectacle?
4: Doncs mira, veuran els que ens han anat seguint no? durant aquests anys, farem evidentment les cançons doncs, clàssiques no? que hem anat fent de clams, però amb aquest punt diferencial de presentació doncs, d'aquestes noves cançons, el cap és un disc doncs, que qui ha anat escoltant clams és molt més, és més introspectiu, més calmat, més reflexiu, no? que fa que també doncs, haguem intentat donar la volta a altres cançons doncs, que ja teníem. Té, bueno, és un fil conductor que segueix no? sobre, a vegades diem doncs, que és... Aquest moment doncs, d'aturar-se, de pensar, de reflexionar, no? que amb el dia a dia fa que perdem aquesta essència i no ens aturem no? a vegades amb saber doncs, qui som, què volem i on volem anar. No?
0: Doncs jo només em queda, Carmen, convidar, hem de tenir clams aquí a l'estudi, o sigui que Artur, necessito que et comprometis sí. que estareu aquí a la nova temporada.
2: Enviem un clam al cel.
0: Sí.
4: Estarem, bueno, encantadíssimes, i tant.
0: Acomiadarem avui el programa, haig de dir, per si has de marxar de la videotrucada, amb el tema musical, ara et toca a tu. O sigui que si et vols quedar, acomiadarem també les nostres convidades i bueno, no, la nostra proposta per a aquest acomiadament és la més especial que podíem tenir avui. Què et sembla?
4: Doncs moltes gràcies, i tant. Un plaer.
0: Moltes gràcies, Artur.
2: No hem parlat d'on anar a aconseguir entrades.
0: Oi, sí, molt important. Pere, molt bé, companya.
2: Ara et paro jo, eh?
0: Molt bé,
2: a
0: companya.
2: Veure, perquè demà tenim l'estrena, demà 1 de juliol, a l'U de Gas, hem dit, a 8:15, 8:30, i on comprem les entrades?
4: Bé, les podeu trobar a la plataforma, no?, a Entradium, que ja entreu a la mateixa web de l'U de Gas, o si demà mateix doncs, podeu anar a l'U de Gas i ja mateix doncs, agafar l'entrada. Està previst doncs, que això, cap a les 20:30, no? Doncs iniciï. També dir que per les 300 primeres entrades o hi ha un obsequi que, bueno, ja l'explicareu perquè ja l'explicarem,
0: sí,
4: però sí que
0: sorpresa.
4: Té ja el detall, ja el detall de que les persones que vinguin al bolo podran escoltar en primícia el disc que sortirà després al setembre. O sigui, qui vingui al concert ja podrà tenir les cançons.
0: Doncs vinga, tots a comprar.
4: Amb un format sorpresa, al tanto, amb un format sorpresa. Ai, no és el clàssic amb un CD, dones. És un format sorpresa.
0: Tots a comprar entrades, que hem de col·laborar amb aquesta banda tan especial i tan autèntica, que, com ha dit l'Artur, dintre de poc els tindrem aquí. Mira, ens queda res, un minut, és que estic patint pel temps, és que no vull...
2: No és normal, no perquè està aquí, és com un 10.
0: Clar, és que necessitem més temps.
2: Ara farem
0: un reclam a l'emissora que ens donin més temps, perquè això no... Montse, que aquest projecte continuï, que continuïs somiant i que continuïs amb aquesta força com a dona emprenedora, que ets una crac. També t'esperem, la cinquena temporada.
3: Doncs, aquí, ja, encantada.
4: Felicitats, Montse.
3: Igualment.
0: I a la Carmen, Marxulas Quinocho, que de fet la Carmen segurament avui ho posaran a les seves xarxes, que té una comunitat molt guai de dones molt potents.
1: I també de homes más chulos con ocho a partir de setembre, o sea que te esperamos.
2: Ah, ah. Ja vindràs.
0: Sí, ja et dic jo que necessitem més temps aquí per acabar.
2: Bueno.
0: Carmen.
2: Bon estiu a tothom i que trobeu molta, molta inspiració allà on
0: Carmen,
2: aneu o allà on estigueu.
0: Jo vull dir-te que és un privilegi estar cada temporada amb tu. Ha sigut una temporada brutal. Sí, no podíem... Aquell dia que vam començar gravant aquell vídeo dient «Hem tornat!», ostres, que m'emociono de dir lo bo que ha sigut tots els programes que hem tingut, la qualitat de convidats, i bueno, ja podem veure el que hi ha, el repertori que tenim cada programa, i de veritat, forma part de l'Inspira't és una de les coses més maques que m'han passat a la vida. I una de les persones que han influït en això ets tu. Gràcies.
2: Ens estimem molt. I a vosaltres també, inspirats i inspirades. Us esperem al setembre. Setembre ja direm el dia, ja ho anunciarem a les xarxes, però ara us toca a vosaltres. Ara et toca a tu.
0: I gràcies al nostre Àlex, que no ens oblidem
2: d'ell. I no diem res, perquè falten 2 minuts i ja ens mira com dient, voleu callar i marxar ja.
0: Sense l'Àlex no seria possible, que ens aguanta cada programa.
2: Quina paciència, Àlex.
0: Àlex, t'estimem. Bon estiu a tots. Adéu.
1: Adéu.
2: No volem marxar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hores crítiques per l'incendi que crema el massís de les Gavarres. Les properes hores són decisives pel flanc dret que la Marinada podria fer avançar. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
2: I encara ens queden 3-4 hores de patiment, d'anar seguint. Hem tingut alguna petita, diguéssim, zona activa en aquest flanc dret, l'hem pogut ràpidament doncs, estabilitzar i estem encara en un perímetre que encara continua actiu, que encara no està estabilitzat, amb aquest risc de que la Marinada, que ha entrat com era previsible i que continua doncs, apretant fins a les 8 o les 9 del vespre, doncs, estarem amb aquesta situació difícil.
1: L'inspector en cap dels bombers també ha assegurat que encara tenen focus secundaris i que el perill per la tarda, com explicava, és que aquest foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la Marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge, el que seria el flanc esquerre, disminueixi molt. Sobre els confinaments, no es descarten nous, tot i que consideren que no és necessari i recorden que el parc, sobretot, està tancat, el parc del massís de les Gavarres. L'afectació d'aquests 7 municipis per ara correspon a unes 12.000 persones confinades. Per ara també revisem la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores de la jornada de l'incendi que té lloc a les Gavarres al Baix Empordà i que continua cremant amb molta intensitat, ha estat un dissabte molt assolellat al conjunt del país amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure als sectors del Prepirineu aquesta tarda. Dissabte també molt càlid amb unes temperatures que han superat els 37-38 graus a punts com Vinebre o també Torroja del Priorat. Diumenge, la mateixa situació, dia molt assolellat amb el creixement d'alguna nuvolada al sector del Prepirineu de cara a la tarda. També serà una jornada de diumenge molt càlida, amb unes temperatures que pujaran i arribarem a fregar els 40 graus al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, i amb una Marinada que tornarà a aparèixer a partir del migdia al sector de l'incendi. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I aficionats, apassionats pel ciclisme vinguts arreu del món, han pres els entorns de la Sagrada Família per on passa la primera etapa del Tour de França 2026, una prova contrarrellotge que travessa tota la ciutat de Barcelona i que acabarà a Montjuïc. Els seguidors esperen amb entusiasme sota un sol de justícia equipats amb cadires, paraigües, gorres i aigua per veure aquesta estampa del pas dels corredors per davant del temple. Una prova que també implica talls de trànsit i canvis en el transport públic fins al vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Clàssics, hits, dance, urban.
1: Fórmula Rubí.
2: Catriel i Paco Amoroso.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden hores crítiques fins que no amaini la marinada. Escoltem precisament a l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, que valora les edificacions afectades.
2: Estem començant a entrar al perímetre i a veure algunes valoracions. No es pot fer a tot arreu perquè encara està actiu. Anirem fent i tindrem, diguéssim, valoració d'afectacions perquè creiem que tindrem afectacions, diguéssim, de diversos habitatges, de diverses finques. Vull dir, com a mínim en tenim 4 de comptabilitzades i és possible que quan acabem en tinguem més d'afectació total.
1: Tot i això, ha avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc es descarten nous confinaments, tot i que consideren que no ha de ser necessari i recorda que el parc del Massís de les Gavarres està tancat. L'altre afectat d'aquest incendi ha sigut la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell d'avui i el concert dels Amics de les Arts que demà havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella, encara suspesos per l'evolució d'aquest incendi. Una última hora que ens porta des de Ràdio Palafrugell, el Ferran Castelló.
3: La decisió s'ha pres per indicació de Protecció Civil i dels cossos d'emergència. Al migdia, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha comunicat que l'esdeveniment no es podia celebrar. David Puertas, cap de la policia local.
4: Fins a les 14:36 d'avui no estàvem afectats per aquest tipus de restricció i a partir d'aquesta hora hem rebut un avís de CECAT, també coincidint amb el canvi de vent i entrada de marinada, doncs que estàvem afectats. A partir d'aquí hem canviat totalment tot el dispositiu que teníem muntat i ara mateix estarem a les ordres de CECAT fins que ens ho diguin.
3: Per aquest motiu s'han cancel·lat tots els actes del cap de setmana, inclòs el concert dels Amics de les Arts. Laura Millán, alcaldessa de Palafrugell.
5: En prevenció del que pugui anar passant i per evitar doncs, que ens acabi de baixar gent que no hauria de venir al municipi per aquesta ordre de confinament que tenim.
3: Ara ja començaran a desmuntar l'escenari de la platja del Portbó de Calella.
1: I el que sí que segueix endavant és aquest dissabte a Canet de Mar, que es torna a omplir de música en català amb la 12a edició del Canet Rock. Un any més, les millors actuacions del festival es viuran en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. Ara a les 7, precisament, comença el segon concert, Doctor Prats. En total, un total de més de 6 hores de música en directe fins a 1:15 de la matinada. Ja en esports, centenars d'aficionats s'apleguen al voltant de l'Estadi Olímpic de Barcelona per veure com els equips del Tour de França travessen la meta de la contrarrellotge per equips. Una cursa de 19,6 quilòmetres de recorregut per la capital catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.
6: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers David Borrell ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden encara hores crítiques fins que no amaini la marinada, el vent que prové de mar. Escoltem a l'inspector en cap, en aquest cas dels agents rurals, Antoni Mur, que explica com estan treballant per controlar els accessos a aquest parc del massís de les Gavarres.
2: Intentem també reduir al màxim l'activitat humana per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments.
1: Paral·lelament, els bombers han avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret, han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc han dit, tampoc han descartat nous confinaments, tot i que consideren que no és necessari, i que recorda que el parc està tancat i, com escoltaven, que demanen reduir els desplaçaments i recorden el confinament establert a la zona. Una de les altres afectades ha sigut la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, precisament per evitar aquests desplaçaments d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella, que han quedat suspesos per aquesta evolució de l'incendi del massís de les Gavarres. Hi ha successos d'un home mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. I en plana cultural, dissabte avui comença la 11a edició del cicle Música als Patis a Olesa de Montserrat. Ens ho expliquen des d'Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
3: La iniciativa cultural l'impulsa l'Associació de Veïns i Veïnes del nucli antic d'Olesa de Montserrat amb l'objectiu d'oferir una proposta cultural els dissabtes del mes de juliol. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat veïnal, Griselda Sanauja.
4: La veritat és que molt contents. Cada any ens agrada molt aquesta activitat que fem al juliol. Cada any l'agafem amb molta il·lusió per veure qui serà la gent que vindrà. La gent ens pregunta pel carrer qui vindrà aquest any. No? Hi ha sempre aquesta expectativa. I, per tant, molt, molt, molt contents de poder donar continuïtat a aquesta 11a edició de Música als Patis.
3: Tots els concerts se celebren a les 10 de la nit al pati del Centre Cultural de Cal Puiganer d'Olesa de Montserrat.
1: I a Canet de Mar també s'omple de música en català amb la 12a edició del Canet Rock, que el podreu seguir per la plataforma La Xarxa Més. I en esports, centenars d'aficionats s'han aplegat als voltants de l'Estadi Olímpic per seguir el Tour de França que travessa Barcelona en un contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
6: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
7: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
9: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
10: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
11: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
8: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
12: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, Rubí.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 9 de la nit.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Fórmula Rubí.

0: mare meva.
1: Algun cop has pensat a què sona el cor quan s'espanta? Si l'escorça parlés, faria que hi ha tantes paraules

0: no sé què vindrà. És que, clar, jo també soc, canvio molt d'opinions en el sentit de que potser el següent disc que faig és totalment diferent. O no, o potser és Flors Mentre Visquidors. Llavors, ara mateix, a nivell musical, no sé, simplement que estic obert a tot.
1: Digue'm si creus en el destí, o si això ha passat perquè sí. Torno a Rubí, ja m'he cansat de patir. Torna al Dami i al Martí. Mira, vola l'ocell, però no es trenca el niu. Molta cantarella i ningú diu...

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic.

0: estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a la intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable d'RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
0: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
2: Moltes gràcies.
0: Bé, doncs... sí, avui ens agradaria saber una mica primer que es facis 5 cèntims de qui és, què fas i sobretot quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
2: Bé, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar a la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tan interns com per projectes que tenim amb clients.
0: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial, però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bueno, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
2: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè t'ho has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
0: Sí, però... suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té milions i milions de dades, i el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
2: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor models de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
0: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
2: Sí, mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil, no cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que Es poden ficar en local que fan transcripcions de hores i hores d'àudio en un moment.
0: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, té, a lo millor té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, sí, té una comptabilitat. Estem parlant, de, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
2: Clar que sí, es poden aprofitar, i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu. Estan desorganitzades i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir l'IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb la IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
0: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar. Com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil, en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
2: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos. Bé, doncs amb la IA local la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet amb una interfície interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
0: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos una gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no sé.
2: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi han dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta. I la segona és la sobirania de dades. Ara per ara, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
0: Sí, no, realment el de les dades. Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica o ciberseguretat. Això realment, molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
2: Bé, aquí crec que em correspon citar al Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb l'IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb l'IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
0: Això que estem parlant de l'intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, eh? Però està reservat a la CIP, a empreses, a les grans empreses que tenen el departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt, que té un petit taller, també pot gaudir de tot això?
2: Bé, no és exclusiu de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir, clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, eh? I es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No, però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no, el resum de les reunions.
0: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
2: Sí, sí. Això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
0: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
2: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
0: Ens està sentint algú que ara està dient, vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
2: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo, per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en el que pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
0: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, l'utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb l'intel·ligència artificial?
2: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi han de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen, no? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
0: Sí, no, lo de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
2: Sí.
0: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... No, però bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, eficiència, i sobretot desmitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
2: A veure, és una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida, no? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet quatre preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
0: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial per una empresa, eh? Una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial. Val la pena pagar? Perquè molta gent l'utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
2: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quant llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar amb Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
0: La intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el teu punt de vista, eh? Què estarem veient a finals d'any? Ja sé que és
2: Bueno,
0: difícil, però...
2: és una pregunta ambiciosa, però tal i com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es deixi de calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar es recalibra després, però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè entre moltes cometes aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir, bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
0: Ah, fascinant, per descomptat que ho és, a mi també m'ho sembla. Una altra pregunta, què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries, i de vegades segons quin tema el tractem allò una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
2: Barreja, no et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en què surti un millor, puguis canviar, que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
0: Bueno, ara canvi tot el d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... Bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marit i no. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
2: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i desigual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català. I no podem dependre de organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir. I aquesta l'hem de crear nosaltres.
0: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré a Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
2: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
0: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat. Et convidarem a més programes. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que aprenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.cat.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona setmana. Volíem oferir-vos un tema que és el que havíem triat, Mataró, capital espanyola de l'economia social. I així ho farem, però malgrat tot hem de comunicar-vos la dolenta notícia de que una de les persones que ha participat en tot aquest procés tan llarg o curt, però que té que veure amb les cooperatives, amb el cooperativisme, que és en Xevi Viler, ens ha deixat aquesta matinada. Per tant, que nosaltres ja ho teníem pensat, dedicar-li el programa, i així ho farem. D'acord? Doncs, com us deia, Mataró ha estat la primera vila catalana que, sense ser capital de província, podrà lluir el títol de capital espanyola de l'economia social 2026. Es va escollir la nostra ciutat per la seva tradició cooperativista, que va començar el 1864 amb la creació de la cooperativa obrera mataronense i que la ciutat en l'actualitat compta amb un ecosistema dinàmic que suma més de 100 entitats cooperatives que innoven en sectors com la cultura, l'energia, els serveis o la inclusió social. La cooperativa obrera va ser la primera de tot l'estat impulsada pels propis treballadors de la fàbrica. Després n'han vingut d'altres: el Forn del Vidre, el Cafè Nou, el Cafè de Mar, la Unió de Cooperadors, que per cert l'any vinent farà 100 anys, es va crear el 1927. I segur que des del Cruïlla d'Europa ho celebrarem i molt. Mataró disposa d'un pla estratègic, exemple de col·laboració entre agents públics i privats i la societat civil, de l'objectiu de fomentar la sostenibilitat per millorar la vida de les persones. La capitalitat espanyola de l'economia social es va crear l'any 2021 per fomentar un millor coneixement d'aquest tipus d'economia. El cooperativisme promou l'organització d'empreses basades en ajuda mútua, democràcia, és a dir, un soci, un vot, i la propietat conjunta, posant les persones al centre del bé comú de tot, al centre i el bé comú per sobre del capital.

0: Molt bé, tenim doncs un estudi ple de gent, ple de companys, ple d'amics que vindran, que han estat aquí, que estan aquí, per parlar-nos del que ha estat el cooperativisme durant tots aquests anys. I, per tant, tenim a una cooperativista, la Roser Ramos. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tu dius que no diguem que ets tan jove, si ho diem, perquè ho ets, i molt. I si ens pots presentar una mica aquesta música que estem escoltant.
1: Sí. Aquesta música es diu Splash the Colors, és una obra de Miho Hazama. Ella és una compositora i també directora d'orquestra que vam tenir l'honor de tenir present a la primera producció de l'Orquestra Sònica, que és un dels projectes de la nostra cooperativa Musicop. Llavors ens semblava que era adient poder començar el programa escoltant aquesta música per explicar com des de les iniciatives del cooperativisme i l'economia social i solidària podem anar des d'allò més petit a allò més gran, diguem, i passant per sectors molt diversos.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ara ens n'anirem cap a Andorra. Bon dia, Gabriel.
2: Bon dia, Teresa. Què tal?
0: Com molt estem? Bé, molt bé. Com he dit, tenim un estudi ple de convidats. Ens pots presentar el primer? Des d'Andorra?
2: Sí, sí, sí. Deixa'm dir, per cert, que a Andorra li vindria bé tenir unes quantes cooperatives. però sí, presento el convidat. El primer és el regidor Sergi Morales, del grup municipal d'En Comú Podem, a l'Ajuntament de Mataró. Ell és responsable de les polítiques d'ocupació i també de promoció econòmica i d'economia social. I, bueno, el regidor Morales ens diu que ha fet tota la seva carrera professional en cooperatives i que sap molt bé de què parla quan parla del cooperativisme.
0: S'imaginava vostè que seria algun dia el responsable polític de la capital espanyola de l'economia social?
3: Bon, primer de tot, molt bon dia.
0: Bon dia,
3: I Teresa, gràcies per convidar-nos també. I bueno, primer de tot també voldria tenir un record cap a Xavi Avila, com heu fet a l'inici del programa, tot un referent del cooperativisme a la nostra ciutat i una gran pèrdua que acabem de conèixer. Dit això, responent a la pregunta, doncs la veritat és que, per començar, no m'imaginava ni ser regidor de l'Ajuntament de Mataró, doncs encara menys m'imaginava ser el responsable polític, diguéssim, davant d'aquesta designació, no?, com a capitalitat espanyola de l'economia social. Lògicament, això és un element que al final el que ens ve a dir, no?, d'alguna manera posa en valor tota la trajectòria de la nostra ciutat, la història, la vinculació de Mataró amb el cooperativisme i l'economia social, no només, com jo sempre dic, no?, a nivell de passat, sinó també a nivell de present i a nivell de futur. Però és veritat que tenim un històric molt rellevant, com comentaves a l'inici del programa, Teresa, no?, des de la primera cooperativa de l'Estat, amb l'Obrera Mataronense, passant per fort del vidre, però també amb cooperatives que tenim a nivell actual, més enllà del paper que juga la Unió, la Fundació Unió de Cooperadors, tot l'ecosistema que tenim actualment a la nostra ciutat, conformat per cooperatives i entitats de l'economia social, amb entitats també que treballen, no?, des de l'Ateneu Cooperatiu, tenim aquí la responsable, a la Roseo, la mateixa càtedra d'Economia Social d'aquí del Tecnocampus, que tenim aquí el seu director, que també és el comissionat, la pròpia fundació, o cooperatives que són referents al país, com són Mobilitat, per exemple, que també tenen seu a la nostra ciutat, només per citar alguns exemples. Per tant, tornant a la pregunta, doncs no hi comptava jo que poguéssim, diguéssim, tenir aquest reconeixement, però molt contents que des del Ministeri s'hagi apostat per Mataró, perquè al final és per primera vegada que una ciutat catalana té aquest reconeixement, i a més per primera vegada també una ciutat que no és capital de província té aquest reconeixement. Per tant, jo crec que és un reconeixement tot plegat a la història de la nostra ciutat i també al present i a l'ecosistema actual que tenim a Mataró.
0: Molt bé.
2: Teresa, deixa'm que li pregunti com és que Mataró, diguéssim, té aquesta cultura cooperativista, d'empreses cooperativistes, perquè realment hi ha hagut bastantes que potser no tenen altres grans ciutats. Tu creus que ve de l'època industrial?
3: Jo crec que segurament, bueno, aquí a la taula hi ha persones que coneixen més que jo la història, com l'Eloi i l'Àngel, no? Però si per contestar la pregunta, doncs jo diria que conflueixen a la nostra ciutat a nivell històric, doncs segurament dos elements, no? Una ciutat clarament amb una presència important industrial i de treballadors també, no? Per, lògicament, no vinculat a aquesta indústria, al mateix temps que hi ha un grau de d'activisme, diguéssim, polític, sindical, de lluita dels treballadors, d'organització dels treballadors, i el confluir aquests dos elements, per una banda, una ciutat, que Mataró ha sigut una ciutat molt industrial, no?, i aquest activisme polític, sindical, anarcosindicalista, doncs conflueixen dos elements que al final el que fan és que a través d'aquesta organització dels treballadors, no?, a través d'adquirir, diguéssim, la propietat dels béns de producció de manera col·lectiva, no? doncs posen en marxa per primera vegada al nostre estat aquests ideals de l'autoorganització col·lectiva dels treballadors, no?
0: Uh-huh. I ara deixa'm preguntar-li en el professor del Tecnocampus. Ell és el professor Eloi Serrano. Gràcies per ser aquí.
4: A vosaltres.
0: Jo el que voldria saber és què vol dir economia social. L'economia no hauria de ser sempre social?
4: Bé, primer de tot, bon dia.
0: Bon dia, sí.
4: Gràcies per convidar-me i també em sumo al reconeixement d'en Xavier i a la seva figura. L'economia social té uns orígens aristotèlics. Aristòtil, sí, Aristòtil en la seva obra política per Nicòmac fa una definició que és el vocable original del concepte economia. I aquesta paraula és oikonomia. Oiko és la llar. I Aristòtil ens explica que l'oikonomia és la gestió de la llar i, per tant, vol dir que els diners són un instrument per satisfer les necessitats dels integrants de la llar. I que quan els diners són una finalitat en si mateixa, ell explica que això és crematístic, que no aporta res bo. Per tant, l'economia social el que fa és recuperar aquest sentit aristotèlic de situar les necessitats de les persones en el centre, recuperar el sentit de la comunitat i recuperar el concepte que els diners han de ser un instrument per satisfer les necessitats de les persones.
0: Uh-huh. I col·locar les persones al centre.
4: Efectivament. I el planeta, també, ara.
0: Sí. L'altre dia, fa un parell de mesos, hi havia aquí a Mataró, aquí al Tecnocampus, precisament, la ministra de Treball, Economia Social del Govern de l'Estat, la senyora Yolanda Díaz, que va venir aquí doncs, per explicar que Mataró era ciutat de l'economia social. I vam escoltar que també hi havia el professor, l'ex primer ministre italià i actual degà d'una escola de política, economia i afers globals i president de l'Institut Jacques Delors, el senyor Enrico Letta. Per tant, escoltem una mica el que ens va dir a tots els que estàvem reunits aquí en el Tecnocampus.
5: El mercado único es más que un mercado. El mercado único tiene una dimensión social fundamental, las personas, y para decir este punto quiero contar esta ocasión de mi último encuentro con Jacques Delors. Jacques Delors fue el presidente de la Europa Social, fue el presidente de la Comisión, falleció ya 2 años y dos meses antes de su fallecimiento, en el último encuentro, cuando yo lo encontré para contar a Delors de este cargo para escribir el nuevo nuevo reto del mercado único, y Delors me dijo: rappelle-toi, le marché unique sans cohésion sociale est une faillite. Este punto, la economía social es clave por el futuro del mercado único. Demuestra que la eficiencia económica y la afinidad social no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente. En un contexto de transiciones verde y digital, estas características son especialmente valiosas, ya que ayudan a reducir desigualdades, arraigar el crecimiento en los territorios y mantener la confianza social durante los cambios estructurales. En este sentido, iniciativas como la de hoy y lugares como Mataró no son periféricos para el proyecto europeo. Muestran cómo la dimensión social del mercado europeo, del mercado único, puede aplicarse sobre el terreno.
0: Gràcies, senyor Leta. Eloi, nosaltres hem sentit a dir-te que Mataró aquest any no es viu només una capitalitat, sinó que s'impulsa una manera diferent de governar l'economia. Això és una mica el que volia dir el senyor Leta. Perquè, clar, estem en el mercat únic europeu, això també ho hem de tenir clar.
4: Sí, a veure, jo, una de les coses que crec que impulsem des de la capitalitat és aquesta necessitat de reforçar l'economia social no únicament com a sector, sinó també com a model empresarial, com a model econòmic, que és necessari, no es pot abordar un canvi estructural com el que necessitem, els reptes que tenim d'increment de les desigualtats, d'increment del sistema democràtic, increment del risc climàtic, sense l'economia social. No? I, per tant, nosaltres el que intentem és situar l'economia social en la transversalitat. Hi ha un llibre d'història econòmica que m'agrada molt, que el va fer la Vera Zamanyi, que es diu De la perifèria al centre. Doncs la idea és agafar l'economia social i treure-la de la perifèria per posar-la en el centre de les polítiques. Per això, la gran part de les activitats, diguem, més institucionals o més a nivell, una miqueta amb una mirada més àmplia, tenen caràcter sectorial. Parlarem d'economia social i indústria, economia social i energia, economia social i habitatge, economia social, cultura, educació, món agrari. I la idea és justament aquesta. Si pretenim construir una Europa amb activitat arrelada al territori, des de la pròpia activitat generar equitat, sostenibilitat i reforçar la democràcia, l'economia social té que jugar un paper central en tot això, no? I la capitalitat vol ser un toc d'alerta cap a la incorporació de l'economia social en les polítiques de desenvolupament d'Europa.
0: Vols dir alguna cosa? No? D'acord. Doncs ara presentarem a l'Àngel Puig. Ell és un dels dos cooperativistes de base que hem triat aquí. Ell és president de la Unió de Cooperadors i també ja hem presentat abans a la Roser Ramos, que és una cooperativista, que tu t'has dedicat més aviat a la cosa de música, eh? Uh-huh. Música i cultura.
1: La nostra cooperativa és Musicop, que fem sobretot gestió d'escoles de música, és a dir, projectes d'educació musical, però també producció musical. I avui sóc aquí, com abans ja anticipava el regidor, també com a coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme. Sí. Uh-huh.
0: Molt bé. Doncs ara escoltarem una mica més de música de la que ens ha portat la nostra convidada musical. Uh-huh.

0: Molt bé. Explica'ns què vol dir l'orquestra sònica.
1: L'Orquestra Sònica és un projecte d'intercooperació que hem construït des de dues cooperatives, una això, la nostra Musicop d'aquí de Mataró, i una altra, la cooperativa Contrapunt del Penedès. I aquesta orquestra el que fa és sortir del repertori clàssic, que és el que habitualment han tocat les orquestres al nostre país, situant-se sobretot en el treball d'un repertori modern i de jazz, no? Aleshores, per nosaltres era important explicar que era possible des d'un model, des d'una forma jurídica de l'economia social i solidària, també poder fer un projecte molt potent a nivell musical, que a més s'ha emplaçat a una sala que també és molt referent dins de l'àmbit cultural i de l'economia social i solidària, com és a Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Uh-huh. Àngel, explica'ns, la Unió de Cooperadors farà 100 anys l'any que ve, per tant, al Corilla d'Europa ens en farem ressò. Però ens pots avançar alguna cosa de les que teniu pensat fer o... Bé. Malgrat que avui no sigui un bon dia, perquè hem de recordar tots en el Xevi Viler, però segur que ell, allà on estigui, estaria content de veure que tot continua funcionant.
2: Gràcies, també, com els companys i companyes ens han dit, gràcies per estar aquí i convidar-me en el programa. Comentar que, lògicament, la pèrdua d'en Xevi, com deia el Sergi, és un referent que hem tingut al llarg de molts i molts anys a la Unió de Cooperadors i a la Fundació Cooperadors.
0: Sí, fem la diferència, sí. El que és una cosa i el que és l'altra.
2: Bé, la Fundació és l'eina que des de Unió de Cooperadors i en aquell moment el mandat que hi havia a l'Ajuntament, doncs es crea la Fundació per poder gestionar la recuperació del patrimoni cooperatiu, patrimoni expoliat per el franquisme i que lògicament es tenia que recuperar, ja que la seva finalitat per al gestor que l'estava portant en aquell moment, un gestor franquista, era enderrocar els edificis i especular amb aquests espais. Per sort, si és a temps, però si és a temps gràcies a la lluita i a la reivindicació dels cooperadors, tant els cooperadors que van quedar dempeus acabada la Guerra Civil, perquè molts estaven a l'exili, altres van voler continuar l'activitat cooperativista. Va costar molt, perquè fins l'any 44 doncs, no es va poder recuperar l'activitat, i per tant, a partir d'aquí, d'aquesta lluita constant i permanent d'aquests companys, es va poder aguantar aquest patrimoni. Aguantar per què? Perquè no s'enderroqués i no es fessin aquests disbarats que s'anaven a fer. El primer Ajuntament Democràtic és qui fa possible la recuperació total d'aquest patrimoni amb l'Ajuntament que en aquell moment hi havia, i a partir d'anys més endavant la regidora Pili González, juntament amb en Xevi Viler, el company que ens ha deixat, doncs van ser fonamentals a l'hora de recuperar tot aquest patrimoni que ara, doncs, per sort tenim a la ciutat. I una cosa molt important és que aquest patrimoni no es volia recuperar per la Unió de Cooperadors, eh?
0: No?
2: És molt important. No, es volia recuperar per treballar l'economia social i solidària, però a la vegada també es volia recuperar perquè la ciutat se'n beneficiés d'aquest patrimoni. Uh-huh. Molt important, perquè no era un tema de recuperar...
0: Clar, ja... Jo primer havia pensat que deies que no ho volies, sí.
2: No, sí, tant i tant. Però que era molt important que la Fundació, l'eina que comentaves, quina és la diferència que
0: sí,
2: hi ha...
0: Sí, és que és important.
2: És l'eina que fa possible que la Fundació està gestionada i portada al 50% per l'Ajuntament, 50% per Unió de Cooperadors, i que, per tant, és l'eina que utilitzem per poder gestionar tot aquest patrimoni.
0: Molt bé. El nostre company Gabriel et vol fer una pregunta.
3: Sí, hola, bon dia, Àngel.
2: Hola, bon dia.
3: A mi m'agradaria, sobretot, pels oients que ens estiguin escoltant i no sàpiguen molt bé com funciona això de les cooperatives, què diria vostè que necessita una cooperativa per ser sostenible?
2: Ostres. Les pròpies cooperatives...
3: Sí, per què decantar-se per una cooperativa i no per una SA o una SL? Què et dona la cooperativa?
2: Aquí hi ha voluntats, lògicament, personals, molt important. Voluntats de que, com a persones, puguem ser capaços de pensar que hi ha una economia diferent a l'economia de mercat i que, per tant, doncs, puguem realment compartir tota l'activitat professional o no que puguem arribar fent al llarg de la vida. I aquí jo sempre he cregut que hi ha una voluntat que és aquesta, la que fa possible que es generin cooperatives. Abans el regidor, en Sergi Morales, comentava, quan la pregunta de la Teresa, quan li, què és el que fa que Mataró sigui realment aquest niu de cooperatives tan important i el que ha fet possible també que Mataró sigui la, porti la capitalitat de l'economia social de l'estat espanyol. Jo crec que és una cosa molt important, i és que el moviment obrer que hi ha a finals del segle XIX i principis del XX a l'entorn d'una ciutat com Mataró, una ciutat industrial envoltada en el món del tèxtil, sobretot, i la prova és que l'obrera mataronense, la seva activitat era del tèxtil, doncs fa possible que realment les condicions laborals dels treballadors facin crear consciència perquè hi ha una altra manera de viure, hi ha una altra manera de treballar, que és crear i generar cooperatives, que és, com heu dit abans, posar la gent al capdavant de tot plegat de la vida, que realment tirem endavant i volem portar endavant.
0: Uh-huh. A mi m'agradaria, Gabriel, sí?
3: Sí,
0: volia preguntar-te si a Andorra també hi ha hagut el ressò de l'alliberament d'en Saïf de la flotilla. Ho dic perquè ell el coneix personalment.
3: Sí.
0: Doncs,
3: No, jo la veritat és que em vaig alegrar perquè, sincerament, em temia bastant el pitjor coneixent aquesta gent, no? Han sigut 10 dies, imagino que tant per al Saïf com al Tiago,
0: l'activista
3: brasiler, que també estava retingut. Jo els vaig conèixer els dos, sobretot quan vaig anar a l'agost a veure com sortia la flotilla del port de Barcelona. I no, la veritat és que han sigut dies angoixants, no? Però, bueno, per sort, mira, no sempre guanyar

0: programa d'avui, però és que ens feia, ens agradava que quedés clar durant aquesta setmana que els coneixíem i que, per tant, nosaltres volem que la ciutat, que la persona estigui al centre de qualsevol dels processos.
1: I deixa'm dir també, perdó, Teresa, que avui hi haurà una roda de premsa, eh? Avui hi ha convocada una roda de premsa per part del SAIF i de més, bueno, de més organismes per fer un balanç.
0: Sí, sí, sí, perquè tot, durant tota la setmana se'n parlarà i, per tant...
1: Sí, sí.
0: Doncs gràcies, Gabriel. Àngel, teniu alguna cosa pensada ja per celebrar els 100 anys de la Unió de Cooperadors?
2: Doncs sí, i tant. Volem ja... Estem preparant un programa que ja el tenim pràcticament tancat, que l'anunciarem ja més endavant, cap a la tardor. Anirem preparant ja aquest centenari, que el 4 de desembre del 1927 va ser quan les cooperatives, quatre cooperatives, decideixen crear la Unió de Cooperatives. Important el nom, més que res, perquè és el franquisme que obliga a que Unió de Cooperadors sigui, porti aquest nom, perquè a ell no li interessava, el règim no li interessava gens que hi haguessin una unió de cooperatives. I, per tant, ens fa canviar el nom i hem de posar Unió de Cooperadors. I estem preparant doncs, tot un seguit d'esdeveniments que concentrarem quasi bé segur entre febrer i març de l'any vinent. Per què? Perquè el mes d'abril hi ha campanya electoral i, per tant, no ens volem barrejar amb la campanya electoral, no seria dient. I al llarg de l'any anirem també fent tastos del centenari fins a acabar a finals del 27, principis del 28, ja que el 23 de gener del 1928 va ser quan legalment es va formalitzar la Unió de Cooperatives. I, per tant, doncs, tancarem aquest centenari. Per tirar endavant aquest centenari, ho estem treballant des d'Unió, però ho estem treballant també amb la Fundació, amb el regidor Sergi Morales. Estem treballant aquest centenari que el volem tirar endavant i que l'estem tancant ja el programa, com deia abans. Em deies si podem avançar alguna cosa.
0: Si bé, pot.
2: Hi haurà...
0: Encara falta dies.
2: Sí, però... falten encara. Bé, hi ha una cosa que sí volem fer i crec que podem arribar a un acord que s'està gestant, que és que el tancament de la capitalitat es pugui parlar també de l'obertura del centenari d'Unió de Cooperadors. Per tant, el tancament, que pugui ser doncs, a finals d'any, 26, perdó, doncs puguem també parlar d'aquest centenari. Serà un acte que s'està gestant, s'està preparant i que, lògicament, en el seu moment s'anunciarà per poder-lo fer públic.
0: Nosaltres hem volgut dedicar aquest programa Cruïlla d'Europa al nostre company Xevi Viler, que ens ha deixat aquests dies, i que, per tant, ell va ser una de les ànimes del cooperativisme a la ciutat. I, per tant, per nosaltres, que hi hagués un centre cultural al centre de la ciutat de Mataró, ja ho anirem explicant també com es va produir, però jo li vull dir, va per tu, Xevi, aquest programa, perquè ens escoltis des d'allà on tu puguis. Vale?
2: Aquest referent que comentaves, Teresa, qui més podria parlar-ne series tu mateixa, que vas formar part de l'inici d'aquest engrescar en Xevi que es fiqués en el món cooperatiu juntament amb l'Eduard Huertos, tu mateixa i altra gent que vareu crear. Doncs veníeu ja d'un incipient món cooperatiu, però que a la vegada vau crear llibreria Robafaves,
0: sí, senyor,
2: que va formar part d'Unió de Cooperadors.
0: Sí. És que va ser una cosa bastant interessant veure com una empresa privada i una cooperativa se sumaven esforços. Nosaltres érem llibreters, en Pep Duran, en Joan Iglesias, la Míria Illamola, jo mateixa. Érem els que donàvem la cara a les editorials de Barcelona per vendre llibres. Era això, una mica el que fèiem. I clar, nosaltres hi havia un propietari d'aquest negoci, del Cap Gros, i, clar, el negoci no funcionava, etc. I nosaltres vam dir, això s'ha de canviar. I hem de posar les persones al centre. I posar les persones al centre només va dir això. La cultura, com es pot tractar la cultura des del punt de vista cooperatiu? I així és el que vam fer, vam anar a demanar a veure si

0: Trobàvem un espai gran suficient al centre de Mataró per obrir-hi una llibreria, però no només una llibreria, sinó una llibreria i un lloc on es poguessin fer actes culturals, perquè per nosaltres era això.
1: Ho expliques com si ho fos fàcil i és molt difícil, té molt de mèrit.
0: Sí, sí, no, és que va ser molt difícil, i tant, i tant. Però ja, ja ho anirem descobrint durant aquest any, perquè no, no hem d'avançar coses, però estic segura que aquests dies, tant en Pep Duran com en Joan Iglesias, com l'Emília Illamola, com jo mateixa, estem tots molt tristos per la falta d'en Xevi.
1: Aquí al Ara... Ara, Teresa, de llibreries cooperatives, només em ve al cap l'Abacus, que és veritat que rep molts diners i moltes subvencions, però no sé si hi ha alguna altra, però no, com, això de les
2: llibreries... A Mataró tenim Buc de Llibres, per exemple, que és una cooperativa.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: Ah. Sí, sí.
1: Vale,
2: sí, sí.
1: Vale.
0: Precisament la Judit de Buc de Llibres va sortir també una mica del Robafaves.
3: Els tres socis que sí. porten Buc de Llibres són, sí, venen de Robafaves.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vas crear escola, Teresa?
0: No, jo no, per favor.
1: I la cooperativa, quina és l'essència de la cooperativa de llibres? En diferent, per exemple,
0: aquest
1: de la
0: periodista casa... ja pregunta coses difícils.
1: No, però vull dir, clar, tenim la Casa del Llibre, que és una llibreria normal, no?, on tu vas i compres el llibre. Quina és la diferència entre...
0: Home, la diferència és que es feien moltes coses culturals en un moment, als anys 75, que no estava ben vist fer-ho.
1: Clar.
0: Clar, tu no havies nascut i...
1: Ah, no, clar, però no ho saps. El franquisme, bueno, ja m'imagino, ja.
3: Però sobretot, responent a la pregunta, Gabriel, que, sí, que una cooperativa, sobretot, és l'estructura de l'empresa cooperativa, la que fa possible que sigui diferent a una empresa privada. I lògicament...
1: L'horitzontalitat, no?
3: Sí, exacte. I a més, és el que dèiem, no? Posar les persones, una persona, un vot, i que puguin opinar i que realment siguin responsables d'aquesta pròpia cooperativa. Per tant, podríem dir que, mal dit, però que és una cooperativa que tots els seus socis són empresaris de la pròpia cooperativa, amb responsabilitat, i que, per tant, doncs, que això es nota a nivell públic. Bé, depèn del servei que es dongui o depèn de... d'una mica de la producció que es faci.
2: I d'altra...
3: Digues.
2: Sí. No, i d'altra banda, no, que en el nostre país hi ha una xarxa de llibreries cooperatives que estan fent molta feina de visibilització del que passa en aquests espais, i jo penso que principalment, en comparació a altres cases de llibres com les que ha mencionat el company, que jo no tornaré a mencionar, és que no es busca només l'ànim lucratiu, no? és a dir, el de vendre llibres, que al final les llibreries cooperatives també ho han de fer, també han de poder guanyar diners, no? Però totes elles intenten articular tota una vida cultural i comunitària, podríem arribar a dir, al voltant de les llibreries. És a dir, mira, aquí mateix a Buc de Llibres, un dels exemples és que cada setmana fan un compte-contes gratuït que plega moltes famílies, no?, que organitzen presentacions de llibres que estan sempre a disposició de la ciutat de Mataró per organitzar, doncs, activitats, sí, també al carrer, de visibilització, que puguin ser accessibles per a tots i totes. Per tant, hi ha com aquesta voluntat també de tenir un impacte positiu en l'entorn, no?
0: I gràcies, Àngel, perquè és veritat,
1: gràcies.
0: Vam ser dels que vam obrir una mica aquesta manera de treballar, i nosaltres, a la que fèiem la presentació de qualsevol llibre, sempre teníem la policia allà.
1: Ostres.
0: Clar, és que aquests joves...
1: No, clar, és que eren altres temps i allà...
0: Eren altres temps.
1: No, però vull dir que per això té mèrit que tiréssiu endavant una iniciativa com aquesta, perquè clar, abans amb la censura i amb el franquisme i tot, ja m'imagino ja.
3: Hi ha un element molt, molt ràpid, hi ha un element important, i és que totes les cooperatives, a l'hora de quan preguntaves quina diferència hi ha, totes les cooperatives, hi ha una part del seu capital, que és capital social, que va a finalitats socials. I això és important, això amb una empresa privada no se li demana,
0: no.
3: ni és legalment. Per tant, és una diferència que contesta una mica el que preguntaves, Gabriel.
4: Bueno, jo crec que són organitzacions, són empreses, en el fons, que, com parlaré com a economista, més que...
0: No, això, està molt bé que ho facis.
4: Aquest sentit de la comunitat com es trasllada, no?, a l'empresa, doncs les cooperatives de treball desapareix el conflicte entre el capital i el treball, No? Hi ha una tensió latent entre els interessos del capital i els interessos del treball, que quan doncs, el treball és propietari dels mitjans de producció, aquest conflicte desapareix. I en el consum, sempre, clar, expliquem, no?, doncs que el que ofereix, no?, és l'excedent del productor vol obtenir el màxim benefici i el consumidor vol el seu excedent del consumidor a costa, no?, del productor. Vol dir que sempre hi ha un conflicte també entre oferents i demandants. No? En una cooperativa de consum aquest conflicte desapareix en quant que el soci també és propietari de la cooperativa. No? Per tant, si barregem cooperatives de treball amb cooperatives de consum, fem una reducció del conflicte i econòmicament una millora de l'eficiència.
0: I això com es nota en els pressupostos municipals, en el dia a dia de la ciutat?
5: Bueno, la correlació, clar, del que és una cooperativa de treball o de consum amb els pressupostos municipals té poca relació, no? Però sí que és veritat que el que jo crec que és important en relació a la ciutat o l'aportació que fan a la ciutat, sí, és que al final, més enllà de l'adjectiu, no?, de que li diem economia social, no deixa de ser economia i, per tant, una part molt important de l'activitat econòmica de Mataró. Si abans parlàvem, no?, que en el passat aquesta vinculació estava molt més vinculada a allò que era la ciutat, em feia referència també a l'Àngel, no?, que era doncs, aquest passat industrial i especialment en l'àmbit tèxtil que conformava, no?, que existissin una sèrie de cooperatives en l'àmbit industrial. El que veiem avui en dia és que aquesta aportació és de d'altres sectors, no?, des del sector de l'àmbit del consum, de l'àmbit de la cultura, de l'àmbit de l'habitatge, no?, tenim per exemple la cooperativa també de referència com és Bloc Cooperatiu, que és una cooperativa d'habitatges, de l'àmbit de l'energia, de l'àmbit de la mobilitat, com deia abans, l'àmbit de submobilitat, no?, que fa són consumidors que comparteixen cotxes elèctrics que són propietats de la cooperativa, o la cooperativa La Feixa, que és un supermercat cooperatiu, o el propi Abacus o Buc de Llibres. Jo crec que l'aportació, a diferència del passat, és que igual que ens ha canviat l'activitat econòmica, doncs lògicament el cooperativisme i l'economia social també ha anat transformant-se, modificant-se, i ara són doncs, una part important del que és l'activitat econòmica. En termes de país, parlem sempre que al voltant d'un 10% del PIB, no?, doncs el constitueixen el conjunt de l'economia social, que és molt més ampli que només el cooperativisme, perquè quan parlem d'economia social, òbviament que inclou el cooperativisme, però també inclou les associacions que tenen activitats econòmiques, o les fundacions també que tenen activitat econòmica, o altres tipus de les empreses d'inserció, els centres especials de treball, és a dir, és tot un conjunt, tot un ecosistema que són generadors d'activitat econòmica i, per tant, també doncs, de generació també de llocs de treball, que és un dels elements més importants de cara a la cohesió de la ciutat i a la generació d'ocupació de qualitat, perquè, lògicament, els llocs de treball que es generen en les cooperatives o en l'economia social en general, doncs són llocs de treball que per lo general són llocs de treball doncs de millor qualitat que en altres tipologies d'empreses, no?
0: Uh-huh. Teresa, espera't un moment, un segon.
4: Perdó.
3: No, per afegir el que comentava el Sergi, està clar que hi ha una voluntat política perquè l'economia social pugui ser tractada i respectada, no? A Mataró és un referent. La veritat, Mataró és un referent ja des de molts anys que l'Ajuntament sempre ha cregut en aquesta economia, sí. I que, per tant, doncs, ho dic perquè hi ha ajuntaments que ni es toca aquest tema. Independent que hi hagin cooperatives a la pròpia població, però que Mataró ha estat sempre un referent, com ha estat un referent també Mataró amb el percentatge que es dedica a la solidaritat internacional. Uh-huh. Per tant, són elements que cal tenir en compte i, per tant, cal voluntat política perquè això es dugui a terme.
0: Uh-huh. Professor, i a la resta de l'Estat? Perquè, clar, estem parlant d'una ciutat i penses que això, no sé, es podrà anar estirant com un xiclet?
4: Bueno, tenim per primer cop un ministeri que té el nom d'Economia Social. Sí. Per tant, això vol dir que està dins de l'agenda de les polítiques de desenvolupament del govern central, no? Jo crec que aquests anys aquest ministeri ha fet molt bona feina i també, diguem, està assentant les bases perquè l'economia social estigui dins del debat i sigui un actor a tenir en compte a l'hora de dissenyar les polítiques, no? I crec que aquest és el repte i crec que ho veu molta gent. I fins i tot, encara que no sigui de manera explícita parlar d'economia social, es parla d'economia social sense parlar d'economia social, no? Els ODS, fons Next Generation, les polítiques estratègiques de la Unió Europea parlen de sostenibilitat, parlen d'equitat, parlen del reforçament, no? I, per tant, l'economia social és font doctrinal d'aquest canvi estructural que està promovent-se, no? El que hem d'intentar és que l'economia social ho aprofiti, també, no? I crec que aquest és un dels reptes que podem tenir, no?
0: A veure, Gabriel, digues, des d'Andorra.
1: Sí, no, ell parlava dels reptes i això em va bastant bé per preguntar el següent. O sigui, no sé si a qualsevol dels quatre, no sé com veuen com auguren el futur del cooperativisme en una societat on, sobretot els joves, per exemple, s'està instaurant el missatge aquest de que ser exitós és si ets un empresari, no? Diguéssim, s'està instaurant la cultura emprenedora, que sempre va bé, però jo crec que s'està entenent malament, no? També perquè se'ns inculca el fet de que seràs exitós si crees una empresa on facis diners i diners i diners. Llavors, no sé com ho veuen.
0: A veure, el professor primer... Que és el
4: bueno, jo Serrano. Diria que l'economia existeix perquè els recursos són escassos i les necessitats més grans que els recursos que tenim. Per tant, gestionar vol dir prioritzar. I prioritzar vol dir fer-ho en base a molts elements, però hi ha dos que són molt importants, no? Una és la correlació de forces que tenim amb el món on vivim i l'altra és el sistema de valors que tenim cada un, no? Per tant, l'economia, en el fons, és una ciència moral, diria jo. En totes les decisions que fem de compra, les decisions que fem, com treballem, les decisions que fem quan administrem, hi ha un reflex del nostre sistema de valors. Però jo crec que vivim en una societat, en un moment de canvi molt important en el que jo crec que l'economia social potser també, i ara obro un debat que no ens dona molt de temps, però és un dels debats que a mi m'interessa. O sigui
0: endavant.
4: Superar el concepte d'economia social cap a democràcia econòmica, no? Nosaltres vivim un moment de canvi amb una nova revolució tecnològica en el que per primer cop a la història la matèria primera d'aquesta revolució tecnològica no són elements físics, sinó són les dades i és el nostre excedent conductual, vol dir, és la nostra intimitat. I quan la nostra intimitat està en risc, doncs està en risc la llibertat i la democràcia en si mateix, no? Per tant, jo crec que és important que l'economia social obri el debat de democratitzar l'economia amb un espectre molt més ampli que el que són les pròpies organitzacions que defineixen l'economia social, no? Si en aquest element que ens ve ara no reforcem la democràcia econòmica, doncs tindrem problemes perquè aquesta revolució tecnològica té una visió pràcticament oligopolística o monopolística de gent que en poques mans pot dominar, com estem veient, doncs, el devenir del planeta, no? I crec que hem d'anar una miqueta cap aquí, cap a treballar un concepte més ampli de democràcia econòmica.
0: Digues,
1: regidor.
5: Sí, jo per aportar algun element, perquè tampoc comparteixo, diguéssim, aquesta afirmació, no?, de que els joves són cada vegada més individualistes. Segurament hi ha alguns que sí, no dic jo que no, que són cada vegada més individualistes o que només estan pensant, no?, a nivell econòmic o la retribució. Jo crec que justament, mira, estava pensant en dos elements que jo crec que són diferenciadors també d'aquest canvi d'època al que també feia referència a l'Eloi. Per una banda, doncs, jo crec que cada vegada les persones joves, una de les coses que veiem és que no només tenen en compte la retribució de cada accedir a una feina, no? Sinó que tenen en compte altres elements, com poden ser la conciliació, com poden ser a quin projecte estic contribuint jo amb la meva força del treball, i aquí cobra tot el sentit, les cooperatives de treball associat, perquè al final tu decideixes col·lectivament en què vols treballar, tu decideixes els beneficis a què els destinis, per tant, tens un nivell de compromís que va molt més enllà d'anar a treballar 8 hores o 7 hores, les que toquin, a un lloc de feina i rebre un salari. Hi ha un nivell de compromís que va molt més enllà exclusivament de la feina, sinó que hi ha un concepte de projecte i de compromís. I el segon element que volia posar també, jo crec, d'aquest canvi d'era que estem vivint, jo crec també, és respectar el valor que li donem a la propietat, no? I aquí ho lligo més amb el tema de les cooperatives de consum, no? Abans parlava jo, per exemple, de la cooperativa Som Mobilitat. Hi ha molts joves, o sigui, segurament, fins i tot les generacions que estem aquí a la taula, tots venim d'una generació que tots havíem de tenir un cotxe, no? Perquè sense tenir un cotxe no podies fer un projecte de vida, però, bueno, potser podies moure per la... O sigui, aquesta concepció ara ja està canviant. La gent ja no pensa, o sigui, jo per què he de tenir un cotxe en propietat aparcat allà, que a més potser el faig servir un dia a la setmana o dos, no sé què, doncs potser té més sentit que m'agrupi amb altres persones, que entre aquestes persones doncs comprem vehicles que a més siguin vehicles sostenibles i que quan cadascú el necessiti, doncs a través d'una app el reservi i, per tant, estem fent un consum molt més sostenible, molt més responsable, que té molt més en compte també l'impacte al territori i al planeta, no? Per posar-ne només dos exemples, jo crec que d'aquest canvi de mentalitat, de que no necessitem ser propietaris de les coses, necessitem de tant en tant utilitzar segons quines coses, però no necessitem tenir-ne la propietat.
0: A veure, digues tu, com a persona jove, Roser, com ho veus? Ho veus com en Gabriel? Gabriel és una mica més jove que tu.
2: Jo estic d'acord tant amb en Sergi com amb l'Eloi, però crec que és interessant que anem a buscar també aquelles necessitats com més imminents que podem tenir, no?, com a ciutadania. És a dir, el tema de la mobilitat és molt important i tot el que comentava l'Eloi, que s'està movent avui, doncs també és molt rellevant, però jo me'n vaig encara a una cosa més bàsica, com és l'alimentació. És a dir, tots i totes necessitem el plat a taula, no? Aleshores, a Catalunya, per exemple, la indústria alimentària és la més potent o de les més potents, per damunt de la de l'automoció, que sempre la prenem com a referent i com a molt estratègica per a l'exportació, etcètera, no? Doncs la indústria alimentària en capital i en inversió és molt més gran, no? Segurament el professor podria afegir dades com més concretes.
0: Ens queda poc temps,
2: En canvi, si ens fixem, ahir que vaig assistir a una taula rodona sobre l'accés a la terra amb en Pep Riera, per exemple, un pagès, no?, històric de la ciutat, explicaven com no està en mans del primer sector del país, no? És a dir, per exemple, si ens mirem el gra que necessita un ramader per poder alimentar el bestiar, fins a un 80% sovint és producte important, no? Per tant, en aquesta qüestió tan bàsica i que ens afecta a tota la ciutadania, si anem a l'inici, que és primer sector, i anem al final, que és el plat de taula, o fins i tot, si penséssim en una reserva alimentària de país, veuríem que aquí hi ha un desequilibri. Per tant, tota aquesta cadena intermitja que hi ha al mig és la que hauríem d'analitzar, no? Llavors, jo crec que aquest és un dels reptes de l'economia social i solidària, que és posar-nos a disposició com a mitjà. No som un sector, no som un àmbit, a vegades ens mirem com a tal, no?, i se'ns mira des de fora com a tal, però en realitat és un mitjà. Les més de 140.000 persones que diuen que treballem a l'entorn de l'economia social i solidària a Catalunya, hem d'estar també a disposició de veure què necessita el nostre país i a partir d'aquí, doncs, formular nous models, com ja apuntava el professor, no? Mirar noves fórmules i anar des d'una anàlisi més global, perquè avui en dia, o sigui, l'anàlisi ha de ser global sí o sí, però després portar-lo també a la nostra ciutat. I crec que això, tot i que és llarg, és complex i que mereix molt d'estudi, és el que hem d'arribar a poder traslladar a la ciutadania i, per tant, també a la gent jove, que jo també hi tinc molta esperança. Crec que a la nostra comarca i a Mataró també tenim molta gent jove organitzada amb moltes ganes de tirar endavant projectes, no només d'autoocupació, sinó també d'organització de la vida en general, no? Uh-huh. I crec que és aquest tipus de...
0: Queden 4 minuts.
2: D'acord. És aquest tipus de debat que ara és repte, aprofitant aquesta capitalitat que és de reconeixement, que és de celebració de tot el llegat, de tot el que hem construït, però també d'això, de capilaritzar fins i tot debats des de la ciutat cap al país, no?
0: Uh-huh. El professor hi està d'acord? Sí, estava...
4: Totalment d'acord. Crec que la Roser dona la clau i per això nosaltres... El que ella explica és molt important per entendre el que intentem fer, no? Ella, en el fons, ha acabat de parlar de la cadena cadena de valor, no? De la cadena de valor alimentària, com, diguem, el capitalisme fa una captació de rentes, no? Per això nosaltres, un altre dels elements que també pensem és que és important fomentar la intercooperació i el creixement de les organitzacions de l'economia social. I com que queda...
0: Dos minuts,
4: m'agradaria fer un anunci amb el permís del regidor, que per parlar d'aquests temes, també una miqueta més a nivell macro, anunciem que el dia 22 de juny a Mataró vindrà el Premi Nobel d'Economia Joseph Stiglitz.
0: Hombre.
4: I farà un diàleg amb la vicepresidenta Yolanda Díaz al voltant d'aquests reptes.
0: Molt bé. No sé si tindrem cruïlla d'Europa ja, crec que no, però si no ja ho donarem aquí en la, aquí a l'emissora. Vols dir alguna cosa més, Gabriel?
1: Sí, bueno, jo només volia matisar una cosa. Que
0: però
1: és que...
0: ràpid, eh?
1: Sí, no, molt ràpid. I és que crec que... O sigui, jo no deia que els joves no siguin solidaris ni res
0: no
1: d'això.
0: No cal, no cal.
1: Perquè seria tirar-me pedres contra el meu propi taulà. Jo soc jove. Simplement és que deia que sí que dona la sensació que s'ha instaurat el missatge aquest de que si no fas diners emprenent, no ets exitós.
0: Clar, perquè veiem a la televisió sempre aquests americans, amics del Trump i companyia. I aquests són els que no hem de mirar.
1: O des de YouTube, saps, també, tu mateix. Sí, sí. Era això.
0: Digues, Àngel.
3: Un referent respecte als debats, el debat que hi ha hagut ara, que ha sigut molt interessant. El referent com a ciutat és el Cafè de Mar, la veritat. I el Cafè de Mar, la majoria de cooperatives són cooperatives joves. Uh-huh. Això és molt important per al que preguntaves abans, eh?
0: Sí,
3: el món
0: sí,
3: jove.
0: Sí.
3: No, el món jove està ja interessat en poder crear cooperatives.
0: D'acord, doncs gràcies a tots per haver vingut aquí a l'estudi de Mataró Ràdio. Gràcies, Pere, i ens veiem la setmana vinent, que també tenim un altre tema, que és...
1: Cuba.
0: D'acord? Cuba.
3: Que
0: gràcies.
5: Gràcies.
1: Adéu, que vagi bé. La setmana que ve. Adéu.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Antoni Mas i Bou. I la primera sardana que escoltarem del mestre Antoni Mas és la que porta per títol Rubí, una joia, i ens la interpreta la cobla Juvenívola de Sabadell.

Per la cobla juvenívola de Sabadell acabem d'escoltar la sardana Rubí, una joia del mestre Antoni Mas i Bou. Antoni Mas i Bou neix a Caldes de Malavella el 18 de maig de l'any 1945. És pianista, compositor i director d'orquestra. Procedent d'una nissaga de músics, el seu oncle era el compositor Francesc Mas i Ros. Ha estat director de les cobles La Caravana entre els anys 1975 i 1976, La Marina des de l'any 1977 i fins al 1990, i de la qual fou impulsor i membre fundador, de La Meravella entre l'any 1990 i el 1994 i de La Salvatana entre l'any 1994 i el 1997. Ha estat vinculat al món de l'havanera i en entitats de gestió vinculades als drets dels músics. Així va ser dues vegades president del Sindicat de Músics de Girona, president de la Societat Cooperativa Músics de Catalunya, president de l'Associació Cultural Musicat, fundador i gerent del grup de gestió Musicat i president de la Unió de Músics de Catalunya. Ha estat director musical de diversos espectacles com Acoblats, amb el grup de Vaneres Portbó i la Cobla Montgrins, i A prop del mar, amb la cantant Nina. I escoltem una altra sardana del mestre Antoni Mas i Bou. És la que porta per títol D'Ull de Catalunya, i ens reinterpreta la cobla La Salvatana.

En interpretació de la cobla La Salvatana, acabem d'escoltar la sardana d'Oll de Catalunya del mestre Antoni Mas i Bou. Com a compositor, el mestre Antoni Mas acredita més de 100 títols enregistrats i diversos premis en concursos de diferents gèneres musicals. És el compositor de l'actual himne del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona, amb lletra de l'historiador espanyolista Juan Segura Palomares, que es va presentar durant la cerimònia del centenari del club el 14 de novembre de l'any 1999 i ha estat enregistrat per l'Orfeo Català i l'Orquestra Simfònica del Vallès. És autor de gairebé 80 sardanes, amb títols com La sardana de Rubí, La nit d'or, Guíxols, capital de la sardana, Ofrena a Tossa, Nit d'argent, La nit dels músics, El bosc dels enamorats o Rubí, una joia. I la següent sardana que escoltarem del mestre Antoni Mas i Bou és la titulada La nit dels músics i ens la interpreta la cobla La Salvatana.

La nit dels músics del mestre Antoni Mas i Bou és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Selvatana. L'any 2016, el mestre Antoni Mas va publicar Històries de músics, un enfilall d'històries de músics que ell mateix va viure personalment o que havia sentit explicar als companys durant els gairebé 60 anys de la seva vida professional. Antoni Mas centra el treball en el món del que en podríem dir els vells músics, aquells que s'estaven un mes seguit fora de casa, tocant per pobles d'arreu de Catalunya o de l'estranger, i que durant aquell temps ho compartien tot. Donem ara pas a la cobla La Principal de la Bisbal. L'escoltarem interpretant la sardana Guíxols, capital de la sardana, del mestre Antoni Mas i Bou.

En interpretació de la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Guíxols, capital de la sardana del mestre Antoni Mas i Bou. Acabarem els sardanes del tot d'avui que hem dedicat al mestre Antoni Mas i Bou escoltant la sardana de Rubí, interpretada per la cobla, la principal de la Bisbal, tal i com va sonar el dia de la seva estrena, el 28 de juny de 2026, a l'església de Sant Pere de Rubí.

0: del mestre Antoni Mas i Bou i per la cobla La Principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana de Rubí. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Antoni Mas i Bou. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia. Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre. Les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a la Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I què tenim aquesta setmana, us preguntareu? Doncs dos grans convidats. El primer, Manu Guix, que ens presenta el seu últim disc, Galàxies. I la segona convidada és la Camila, guanyadora de Masterchef 14. Parlarem també de l'última edició de La Isla de las Tentaciones amb Òscar Sueiro. I també tindrem la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria i el racó del Toni Rovira. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Comencem!
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

0: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele amb l'Assumpta Vitoria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: He trobat una careta de presentació de No te rías, que es peor.
0: Molt bé.
1: Que és curteta, però fa molta gràcia, perquè diu, és de l'any 92. És el dia de programa, el número...